fumant que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: lo sé.
1: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
2: La bubu!

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICA.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: deuen i fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Company.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
2: Per dos.
1: Dos presentadors, dues hores de programa.
3: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Aquest diumenge el moviment de Schoenstatt celebra la convivència de fi de curs. Avui parlarem amb Mapi Osés, que forma part d'aquest moviment, per conèixer els detalls de Schoenstatt, que s'estructura en diferents comunitats i branques. Entre elles, l'Institut Secular de les Germanes de Maria, que aquest any està de jubileu perquè celebra 100 anys de dedicació, educació i servei. També repassarem l'actualitat musical cristiana amb Xavier Roca. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Vosaltres, qui dieu que sóc? Pregunta Jesús als apòstols en l'Evangeli segons Sant Mateu. En celebrar la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, anomenats columnes de l'Església, celebrem personalitats diferents, com divers va ser el seu ministeri, però units per la seva fidelitat a Crist. Un, apòstol de primera hora, l'altre de la darrera, però amb dos evangelitzadors fins a donar la seva vida per l'Evangeli. A la seva solemnitat, se'ns posa davant dels ulls una de les preguntes claus de la vida cristiana. Jesús no s'interessa tant pel que diu la gent ni per quina és l'opinió més estesa o més popular. El que Jesús vol saber és què creuen els qui ell ha cridat. S'adreça directament als seus deixebles. Vosaltres, qui dieu que sóc? És una pregunta personal que travessa els segles i arriba també fins a nosaltres. No és una qüestió teòrica, sinó una invitació a prendre posició davant de Crist, perquè davant de Crist no podem ser mai tebis, hem de ser sempre radicals. Simó Pere respon amb una confessió de fe que és el fonament de l'Església. Vos sou el Messies, el fill de Déu viu. Pere reconeix en Jesús molt més que un mestre, un profeta o un home savi. Descobreix que en ell habita la plenitud de Déu, i que és l'enviat que porta la salvació al món. Aquesta fe no neix simplement de la intel·ligència humana, sinó de l'obertura del cor a la revelació de Déu. Aquesta paraula de l'Evangeli adquireix una especial actualitat a la llum de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas. En aquest document, el Sant Pare reflexiona sobre la dignitat incomparable de la persona humana en un temps marcat pels grans avenços tecnològics i per la irrupció de la intel·ligència artificial, quan sembla que el valor de la nostra humanitat perd pes. L'encíclica ens recorda que cap progrés tècnic no pot fer-nos oblidar qui som ni quin és el nostre destí. La persona humana no és una dada, ni un algoritme, ni una peça d'un sistema productiu. És un ésser creat a imatge i semblança de Déu, cridat a la comunió amb ell. Per això la pregunta de Jesús i la reflexió de l'encíclica convergeixen en un mateix punt. Només quan reconeixem Crist com el fill de Déu viu, descobrim també la veritable grandesa de l'ésser humà. Si perdem Crist de vista, correm el risc de reduir la persona a la seva utilitat, al seu rendiment o a la seva capacitat de produir. Però quan confessem en Pere la nostra fe, entenem que cada home i cada dona tenen una dignitat sagrada que no depèn de l'èxit, de la força o de la tecnologia. En una societat que sovint busca respostes ràpides i confia excessivament a les seves pròpies creacions, Jesús continua preguntant-nos: vosaltres, qui dieu que sóc? La resposta que donem no és només una professió de fe, és també una manera d'entendre la persona humana, la societat i el futur. El cristià està cridat a proclamar en paraules i obres que Jesucrist és el Senyor, que hem estat fet fills amb el Fill i que sols en Crist trobem la veritat plena sobre Déu i sobre nosaltres mateixos. Que els exemples de Sant Pere i de Sant Pau ens ajudin a renovar avui la nostra fe i que enmig dels reptes dels nostres temps sapiguem anunciar amb convicció que Jesucrist és el Messies, el fill de Déu viu, i que només en ell, la magnífica humanitat a la qual estem cridats, arriba a la seva plenitud. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Josep Víctor Gall. Benvingut, Víctor, bon dia.
4: Bon dia i ben trobats.
1: Quan vulguis.
4: Quan escolteu aquestes paraules, més de 6 centenars de diocesans viuen el pelegrinatge de l'esperança al santuari de Lourdes. La participació és diversa pel que fa a les franges d'edat i fins de situacions personals. Malalts, persones amb mobilitat reduïda, equips mèdics, voluntaris, devots d'aquesta invocació mariana, persones grans, joves, infants, preveres, seminaristes, tots plegats presidits pel nostre bisbe Fra Octavi i amb el comú denominador de les virtuts teologals. Han peregrinat perquè són creients amb inclusió mariana, confiats i esperançats i generosament caritatius. Fa més d'un segle i mig de les aparicions de Maria a la noieta Bernadeta Subirús, santificada i amb devoció fidel, especialment entre els creients catòlics d'Europa Occidental i també d'Amèrica del Nord i del Sud. Els miracles de Lourdes reconeguts formalment són uns 70, que segons els experts, amb els coneixements mèdics del nostre segle, possiblement serien menys. Però ens explicava l'arxiver del santuari que el gran miracle de Lourdes, repetit i fins multiplicat any rere any, és precisament l'enorme i creixent presència dels peregrins. És el miracle que ara mateix protagonitzen aquests centenars de diocesans que preguen a la gruta, que han compartit la processó o que s'han aplegat a la basílica subterrània i que tornaran a Girona amb les piles carregades, com ens explicaven i ens expliquen planerament. Podem dir amb certesa que han protagonitzat el veritable miracle de Lourdes, tot pensant i treballant ja, des de l'hospitalitat especialment, en la propera peregrinació de finals de juny del 2027.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Tot seguit parlarem de la convivència de fi de curs del moviment de Schoenstatt que es porta a terme aquest diumenge dia 28. Ho farem amb la Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt. Què tal? Bon dia, Mapi.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, parla'ns una mica què és el moviment de Schoenstatt abans d'entrar ja en aquesta convivència que fareu aquest diumenge. Què és Schoenstatt?
1: En primer lloc, Schoenstatt és un lloc. És un lloc físic. Schoenstatt és un lloc que està a Alemanya i que significa lloc bonic, no? I realment és això, és un lloc que és un santuari que està a la vall del Rin, del Mosel, a Alemanya. I és allà on va néixer, per això té aquest nom tan estrany per nosaltres.
0: Molt bé. I qui va ser el fundador del moviment? Perquè tots els moviments tenen un fundador. Qui va fundar Schoenstatt?
1: Schoenstatt la va fundar el pare Josef Kentenich, un sacerdot alemany que va ser el director espiritual del seminari menor dels pares palutins a Schoenstatt, que està al costat de Koblenz, Alemanya, i que amb un grupet de nois separats de casa, separat de, pues, demana a Maria que s'estableixi en un santuari, en una petita capella que restauren entre tots, i li demanen a Maria que sigui la seva ajudant, la seva educadora, la seva reina, perquè aquests nois vivien fora de casa i necessitaven aquests vincles. Des d'aquest moment fan el que s'anomena l'aliança d'amor, que és demanar-li a Maria que ells faran tot el possible perquè ella pugui establir-se allà i des d'allà ella regali les seves gràcies.
0: I a partir d'aquí el moviment s'estén, no?, arreu d'Europa.
1: Sí, això va ser el 1914, arriba la Primera Guerra Mundial, després de l'època de postguerra, arriba la Segona Guerra Mundial. De fet, aquests nois, la majoria, van marxar a la guerra, alguns van morir, i quan acaba la guerra, doncs el pare Kentenich els torna, bueno, torna a reprendre aquest projecte, i arriba una Segona Guerra Mundial, que ell és presoner de la Gestapo i portat a un camp de concentració perquè era considerat enemic del règim, sobreviu al règim i de fet en el camp de concentració comença la part més internacional perquè ja es posa en contacte amb sacerdots polonesos, pares de família d'altres llocs d'Alemanya i així comença, no? I després de la Segona Guerra Mundial doncs el moviment creix a partir de la comunitat de les germanes que són missioneres, van a Amèrica Latina, van arreu del món i així el moviment comença a créixer. De fet, és això, és un moviment perquè es mou molt.
0: I quin és el carisma?
1: A veure, la font de vida per nosaltres és el santuari, no? Des d'allà Maria és la nostra reina, és la nostra educadora i sobretot és aquella que qui de la mà ens porta Jesús, no? Perquè en el fons, com tot cristià, el que volem és això, no? Seguir Jesús. De fet, està pensat perquè a través d'aquesta aliança d'amor que ell va fer el 18 d'octubre de 1914, doncs tots nosaltres ens afegim a aquesta aliança, no? I demanem a Maria que sigui això, la nostra mare, la nostra reina, la nostra educadora.
0: I el moviment com funciona? Quantes famílies sou vosaltres? Perquè és un moviment, sempre m'has dit, de famílies, no?
1: Bueno, de fet, és un moviment que té molt, dona resposta a totes les realitats, no?, de la vida. Potser se'ns coneix més per les famílies, però no, de fet, el moviment, com a cada lloc on s'estableix, la idea és construir santuaris, no? I llavors, a Catalunya tenim el santuari a Valdoreix, però també cada família pot ser un santuari viu, no? I llavors tenim les nostres santuaris llars, no?, que anem consagrant les nostres llars perquè sigui això, no?, un lloc on Maria pugui actuar i portar-nos a Jesús. De fet, el moviment té també instituts seculars. O sigui, vindria a ser, com te diria, com les capes d'una ceba, no?, que en el meu jo, en el nucli està el santuari, llavors hi ha tota una xarxa, tot un moviment de peregrins, de gent que peregrina el santuari a tot el món, hi ha més de 200 santuaris, i és un lloc de gràcia espiritual, no? Llavors molta gent no està vinculada al moviment en si com a organització, sinó que són peregrins d'aquests santuaris, no?, on es reben bàsicament tres gràcies, la gràcia de l'acolliment, que bien que estoy aquí, com el Tabor, la gràcia de la transformació interior i la gràcia de l'enviament apostòlic. I molta gent hi peregrina simplement, que és molt, per demanar aquestes gràcies, no? I després hi ha tot un moviment que al voltant, que es diuen les lligues, la Lliga de Joventut, de noies, de famílies, de dones, de mares que només elles, o de pares, que només ells, o d'homes, que només ells participen en les reunions que són periòdiques, no? I també hi ha el que s'anomena les federacions, els instituts, o sigui, després hi ha altres, però no hi ha un cap visible, com si diguéssim, no? Sinó que cada realitat respon també a les necessitats de realitats de la vida diferents.
0: Mavi, tu has dit que les famílies, les cases són com santuaris.
1: Sí.
0: Tinc entès que a cada casa hi ha una imatge de la Mare de Déu i que la teniu molt protagonista a casa vostra.
1: A veure, no és especial que tinguis una imatge, no?
0: Però
1: potser l'accent que nosaltres posem és com l'ànima de la casa. Llavors, el santuari llar és un espai que de fet, tota la llar és el santuari, no? Llavors, això ens implica que nosaltres, les nostres relacions humanes, personals, no?, passen per intentar que sigui un lloc on l'ambient que hi hagi sigui entorn a l'amor, molt conscient. És un lloc que també pedagògicament ens serveix per viure els temps litúrgics en família. Llavors, doncs, quan arriba Advent, quan arriba Nadal, doncs és el punt on posem símbols, coses, o que cada membre de la família doncs té una coseta que el representa, no? Una figureta. O sigui, és un espai que pretén ser molt viu. A vegades sembla una mica xiringuito, perquè cada nen o cadascun de nosaltres hi posa coses, no? Però allà la Mare de Déu la intronitzem solemnement i a partir d'aquí és com volem que impregni, no?, l'estil de la nostra família. Llavors intentem que sigui el punt de trobada per incloure doncs, la pregària del matí, la pregària de la nit. Està en un lloc estratègic de la casa, no?, on hi ha molta vida, perquè volem que Maria, que ens porta Jesús, no oblidem mai, doncs, estigui present com una més, no?
0: Molt bé, Mapi. Us aneu trobant cada setmana, cada 15 dies, cada mes, tots els membres?
1: De fet, això és una mica com les necessitats sorgeixin, no? A vegades és cada grup decideix o cada grup fa el que pot, no? Llavors, doncs, poden ser-hi trobades setmanals, quinzenals, mensuals... depèn una mica de les necessitats i el que
0: decideix.
1: Sí, per suposat.
0: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge us trobeu a la Vall del Iemen, a les 10 del matí feu la benvinguda a l'Església de Llorà, feu una excursió, on teniu d'excursió, si es pot saber?
1: Sí, anem caminant fins al Pla de Sant Joan.
0: Ah, molt bé, molt maco.
1: Sí, i visitar l'ermita, també.
0: Hi ha una església molt maca.
1: Sí, sí.
0: Doncs després ja també us banyareu en una piscina, dinareu a Sant Martí de Llémena, i després a les 4 feu una xerrada, una conferència, no?
1: Sí, de fet, quan nosaltres iniciem el curs o l'acabem, sempre intentem fer-ho amb un ambient molt de família. Molt de família no significa només que hi hagi pares amb fills, sinó que molt de família amb tots. Llavors venen pues, totes les... qui vol, no? Llavors, aquesta vegada nosaltres intentem també fer-ho a nivell de Catalunya i aquesta vegada hem convidat a la resta de membres, no?, de persones que és un misteri, no sabem quan serem.
0: I a les 5... Sí, digues.
1: Llavors, això fem sempre una part més lúdica, que puguem xerrar, que puguem... No? I sí que acabem amb una part de petita formació per enriquir-nos també en aquest nivell, no? I llavors la xerrada ens la dirà mossèn Joan Soler, que és vicari general i rector del Mercadal, i és molt maco perquè el títol que ens ha proposat és Deixebles missioners evangelitzadors amb esperit, no? I això ha estat també això, és un moviment missioner, és un moviment de portes enfora, no? I crec que ens pot dir coses molt, molt boniques.
0: I a les 5, la missa, a on?
1: A Sant Martí, també.
0: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge, dia 28, hi ha aquesta trobada de convivència del moviment de Schoenstatt. Qui vulgui més informació es pot presentar doncs, en aquesta convivència, suposo, no?
1: I tant,
0: a les 4 a la xerrada, en el local social de Sant Martí de Llémena.
1: Exacte. I si algú té ganes de caminar i de fer aquesta excursió, doncs a Llorà.
0: A Llorà, a les 10 us trobeu a Llorà.
1: Sí.
0: Però qui doncs, escolti aquest programa més tard, també a les 5 de la tarda, a la missa de Sant Martí de Llémena.
1: Exacte.
0: Doncs molt bé, Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt, gràcies per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El Temple del Sagrat Cor de Girona està vivint el seu any jubilar amb motiu del seu 125è aniversari. Ara fa pocs dies, el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, va presidir la dedicació del temple expiatori. En la seva homilia, Fra Octavi va recordar que un temple només té sentit si és el signe d'una realitat molt més gran. Déu habita enmig del seu poble i vol fer-ho també en el cor de cada creient perquè també nosaltres som el seu veritable temple. Referint-se al sentit de la festa del Sagrat Cor, va subratllar que no es pot venerar només en paraules, cants o devocions, sinó que la veritable devoció consisteix a aprendre a estimar com ell estima. La part final de l'homilia es va centrar en el sentit del temple expiatori, que, segons va afirmar el bisbe, serà una veritable casa de pregària si aquí homes i dones venen a cercar Déu amb un cor sincer. Recordem, amics i amigues, que s'entén com a expiatori aquell temple sufragat només amb aportacions voluntàries i donatius. Durant aquest any, doncs, es duran a terme diferents actes al Temple del Sagrat Cor de Girona per celebrar aquests 125 anys. Moltes felicitats. Un cop al mes tenim el Música Sense Complexos, que ens porta el nostre company i amic Xavier Roca, sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Benvingut, Xavier.
1: Què tal? Com anem?
0: Molt bé, bon estiu, eh?
1: Igualment.
0: Quan vulguis, Xavier, què ens portes avui?
1: Doncs avui, a Música Sense Complexos, us porto una veu que potser encara no coneixeu, però que està guanyant molta força dins la música cristiana contemporània actual. Es diu Seth Schlitter, i és un cantautor nord-americà que ha sabut connectar amb molta gent gràcies a un estil molt actual, melodies molt cuidades i unes lletres que, sense ser complicades, arriben molt endins. La seva música veu de la mateixa font que artistes com Hillsong o Matt Maher, però amb una personalitat pròpia. És d'aquells cantants que busquen posar música a experiències que tots d'una manera o altra hem viscut. La cançó que escoltarem avui es diu Running Back to You, que podríem traduir com Tornant cap a tu. Parla d'una experiència molt humana. Tots, en algun moment, ens despistem o ens allunyem del que és essencial o intentem fer el camí sols. A vegades pensem que hem d'arreglar-ho tot abans de tornar a Déu, però la cançó ens recorda justament el contrari, que ell no deixa mai d'esperar-nos. Musicalment té aquell so que tan agrada als nostres seguidors habituals. Una introducció íntima i serena que va creixent a poc a poc fins a un final molt emotiu, amb una tornada fàcil de recordar. És d'aquelles que conviden a cantar, tant en una celebració com simplement escoltant-la un mateix. Si us agrada descobrir noves veus de la música cristiana actual, aquest és un nom que val la pena seguir. De fet, molts el consideren una de les revelacions dels últims anys dins del worship nord-americà.

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Bé, tal com dèiem, aquest diumenge, convivència de fi de curs del moviment de Schoenstatt a la vall del Llémena. A les 10 es troben a l'església de Llorà, hi haurà una excursió, piscina, dinar, xerrada, i a les 5 de la tarda, missa a la parròquia de Sant Martí de Llémena. El pròxim dilluns, aplec de la Mare de Déu de la Devesa a Montagut, missa a les 12 del migdia. També se celebra la festa de Sant Pere a la parròquia de Sant Pere de Figueres a les 12 del migdia, missa solemne. En acabar, tradicional repic manual de campanes des del campanar. I a les 7 de la tarda hi haurà un concert d'orgue del dia de Sant Pere. Dimarts que ve, dia 30, trobada espiritualitat compartida. A 8:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Es presenta el llibre Viure cooperativament, espiritualitat benedictina enmig del món, a càrrec dels seus autors, Lluís Plana i Anna Ragón. Organitza la delegació de la pastoral familiar i els cursets de cristiandat. I el dissabte que ve, concert de cor i piano a càrrec del cor L'Antàrtida. A les 8 del vespre, al monestir de Sant Miquel de Fluvià. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, tenir un record per totes les persones que estan, doncs, participant en el pelegrinatge a Lourdes. N'ha parlat el nostre company Víctor Gai en el punt de vista. I ara també ho farem aquí, tal com dèiem abans d'escoltar el significat de l'Evangeli. Ja sabeu que aquest pelegrinatge al Santuari de Lourdes està organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Enguany hi participen 593 diocesans, 593 persones, entre les quals 120 són malaltes o amb mobilitat reduïda. 202 hospitalaris i hospitalàries, que són els voluntaris que tenen cura dels malalts i els acompanyen durant tota l'estada. 165 pelegrins, 65 voluntaris joves, 14 infants, 11 professionals de l'equip mèdic, 11 capellans, 2 diaques i 3 seminaristes. Aquesta àmplia representació posa de manifest el caràcter intergeneracional i comunitari d'una iniciativa que cada any mobilitza centenars de persones d'arreu de la diòcesi. El pelegrinatge es planteja com una experiència de fe amb la participació en els actes litúrgics propis del santuari i també moments de convivència entre tots els pelegrins. Any rere any, aquesta proposta esdevé una oportunitat per aprofundir en la fe, compartir vivències i enfortir els vincles entre els participants. Tal com destaca el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Jaume Torrent, en una entrevista publicada a la pàgina web del Bisbat, tothom hi és molt benvingut i cadascú troba consol i alegria al peu de la gruta, on es respira la presència de la Mare de Déu. També subratlla que l'experiència de Lourdes transforma i ajuda a carregar piles per a tot l'any. Des d'aquí, doncs, una forta encaixada a tots els pelegrins que participen en aquesta anada, en aquest pelegrinatge, al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 28 de juny, amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Rafael, bon dia.
2: Bon dia, Àngel.
1: Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
2: Podem córrer el risc de pensar que una vida cristiana tranquil·la, sense dificultats, és una vida cristiana autèntica. Com si l'absència de problemes fos signe de fidelitat. Però Jesús no ho promet mai. La creu forma part del camí, no com un càstig o un fracàs, sinó com un lloc de confiança. Molts ens escandalitzem quan arriba en forma d'humiliació, contradicció o dolor, i ens preguntem, per què a mi? Però creure en Jesucrist és viure en ell. Jesús no ens demana buscar el sofriment, sinó prendre la creu que la vida porta i convertir-la en ell, en camí d'amor i de creixement.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14.

0: que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant cada un matí, com diem, el conjunt del país, molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
1: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de George Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
6: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
6: Notícies. Societat.
5: El cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cuplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.

0: Fa tres cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arreu de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests tres anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són cinc components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
1: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
2: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels cinc cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar dos sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i hem ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra. Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove, l'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, hi ha sardanes amb la Principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la Principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la Principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la Principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la Principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 9:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 9:45 i a les 10 de la nit amb la Principal de Tarragona, i també a 9:45 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a les 8 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la Principal de Caçà, i a les 8 també a Andorra la Vella, ballada amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la Principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la Principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a les 10 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 9:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a les 7 al Vendrell hi haurà la Principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 9:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la Principal de Banyoles. A 9:50 també a la Seu d'Urgell, la Juvenil Ciutat de Solsona, i a 9:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 9:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 9:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è plec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest plec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de l'Aplec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. L'Aplec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Aplec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de l'Aplec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Aplec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de l'Aplec amb tirabol final dels grups a la plaça Slottsbacken. A 1:15, l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a 4:00 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a 9:00, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de l'Aplec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caçà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Aplec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'Aplec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest ple comptarà amb l'Escopla Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vents de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urtí, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urtí, Sardanes.

0: www.plejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com, per exemple, la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'Associació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta, la seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com apuntant-vos. La inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del casal tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanor i que tancarà l'acte serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor, ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Arenys. Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
2: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que

0: l'Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana. Tot plegat amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
1: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sala, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
2: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç un cara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
1: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'Associació de Mollet contra el Càncer.
0: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: A primera plana, amb Benet Maimí.
6: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas le va el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.

0: bon dia a tots des de Radio Orange, avui 27 de juny, amb aquesta música de l'Orquestra Plateria, que els que venim d'un temps segur que ens sona i ens les associem al Pedro Navaja, a les Revelles que avui, a veure, dirigits aquí per a l'Eric Morales, que és el que porta el control i el comandament de tot el programa. Avui ens acompanyen en el programa. Jo estic molt content perquè el Nacho Moreno, no hi comptava l'exalcalde Nacho Moreno, però hi ha hagut una confusió, que m'alegro molt que estiguis avui al programa amb nosaltres. Benvingut, Nacho, bon dia.
1: Gràcies.
0: El Joan Fabregà, bon dia, Joan. Bon l'home que ens explicarà les verbenes, la revella, la bota i una mica l'històric de lo que hem passat, lo que vindrà i lo que farem. Una mica com el cronista local. Jordi Saragossa, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Noemí Llorenç, bon dia.
3: Bon dia.
0: Manolo, bon dia, Manolo, que ens estàs al telèfon.
4: Bon dia,
0: Manolo. I bon dia, el Marc Colomer va prometre que vindria i suposo que arribarà d'un moment a l'altre i si s'ha dormit, doncs ja el disculpem. Bé, aleshores, a veure, avui fem un programa que jo la meva idea era amb aquesta música que tenim aquí de fons de l'Orquestra Plateria. Comença l'estiu, ja pràcticament. La setmana que ve el fa el company Joan Mola al programa. Josep Mola al programa. I aquest és ja l'últim que fem a l'estiu, i per això jo volia que fos un programa fresquet, un programa que parlem una mica de la revella de Sant Joan, revella Sant Pere, que teòricament seria demà la revella Sant Pere, hi ha la crema de la bota el dia 29, i llavors ja tenim revella Sant Jaume, ja no se celebra tant la revella Sant Jaume ara, abans no. Es celebrava, jo quan era jovenet celebrava Sant Joan.
2: Però això és el juliol,
0: No, ja ho sé, home, ja ho sé, però jo vaig l'últim programa i també parlant de la Festa Major.
2: I el Carme, també.
0: I també, la Mare del Carme, és a dir, que ara comencen ja totes.
2: I el Sant, que
5: es diuen. L'única que era festa era Sant Jaume.
2: Sí.
5: Perquè la Mare del Carme és una diada normal i corrent. Però vull dir, com a revetlla, Sant Jaume,
0: Sant Pere
5: i Sant Joan.
2: Abans teníem com 20 festes tranquil·lament, Vull dir que, escolta'm...
0: Això ha anat canviant.
2: Eren més productius, feien més festes,

0: Exacte.
1: Sí, ara sí, treballava sí. Més cada dia.
0: No, llavors també tocarem temes d'actualitat. Jo que us preguntaré quan sigui el moment que fem un tancament de curs escolar, perquè més o menys aquest programa funciona com un curs escolar, que és el més important que ha passat en el curs aquest que tanquem avui. Bueno, tanquem, en el cas meu, tanquem avui. I com preveieu que serà el curs vinent. Però jo, ara que hem començat amb les revelles, Joan, que aquí ets l'home expert en revelles, no. I estàs molt connectat amb l'Església. No. Jo no la podré veure perquè estic fora de viatge dilluns i no podré veure la famosa cremar a la bota i els focs del campanar. Ja no es fan ara els focs del campanar, amb l'estat que està el campanar, o es podran fer aquest any?
2: No, és que ja fa un parell d'anys...
0: És que fa un parell d'anys que no es fan.
2: Fa un parell d'anys que ja no es fan. Vull dir, degut a les obres i també alerta que cal anar en cura, doncs llavors l'Ajuntament ho fa a la platja. A la platja munta una mica de castell de focs.
0: I a la plaça de l'Església només es crema la volta?
2: A la plaça, sí.
0: Ni es fa la mascleta aquella que es feia, o sí, es fa... Tampoc.
2: No. Vale.
0: No, jo sé que fa 2 anys que no es fa, jo pensava que igual ja s'hi ha pogut restaurar o recuperar, però encara no. Bueno, què m'explica el
1: Ja no incendiem el campanar.
2: No, el que passa és que s'il·lumina el campanar. A veure, en aquests moments, no sé si heu passat per davant de la plaça de l'Església i heu alçat la mirada, allò que dèiem, alça la mirada, sí. Veuràs la llum del campanar, molt bonica, vull dir, fa goig. L'any passat van estrenar
0: l'il·luminació.
2: No sé aquest any si realment també estarà encès o no estarà encès, no ho sé. Però abans tots recordarem, quan érem petits, aquelles llumanetes que es posaven a les finestres, vull dir, aquelles llumanetes de colors. Primer eren paperines de colors, amb sorra i tal, i després al final van acabar amb els llantions, al final, no? I l'any passat, doncs, es va il·luminar, no ho sé, aquest any.
0: De les revetlles que hem fet, de Sant Joan, la que ve Sant Pere, i Sant Jaume que no se celebra, i el que pugui venir, a veure, quina és la que celebreu més? Nacho, comença tu i anem aquí. De les revetlles, com... Tu quina celebres més? Quina et fa més il·lusió? Perquè ara ja estem a l'època de revetlles i de festes.
1: Jo... Normalment a les de Sant Joan. Ho dic perquè fem el sant de la família. I llavors aprofitem per estar tota la família junts, els nets, estirant els petardos, i és la que tenim més simbologia, no? I com és a l'inici de l'estiu, entre cometes...
0: Que Sant Joan és el tret de sortida de l'estiu.
1: Entens? Doncs és allò de sortida. Però ara està molt reduït amb un ambient, amb un sopar, ambient familiar, fem la xerrada, juguem amb els nanos, i a partir d'aquí ja acabem la festa.
0: I tu, Joan, lògicament, deus fer la Sant Joan per raons òbvies.
2: Per nosaltres, clar, vull dir, és Sant Joan, a part d'això, que també tenim nosaltres, molta moguda.
0: Llavors,
2: nosaltres tenim casetes de petards.
0: Sí.
2: I aleshores, vulgues o no. Però com a festa, com a revetlla, Sant Joan.
0: Es venen tants petards com abans o menys?
2: Sí, que es venen. No. El que passa que abans potser se sentien abans. Vull dir, jo recordo haver tingut local al carrer de l'Església, que l'obries cap allà al 10 o així, i aleshores què passava? La mainada ja et venia a comprar 4 cosetes, i a la que sortien, a on era el lloc de tirar-los? A la plaça de l'Església, i per això la gent ja deia, ei, tenim Sant Joan a sobre, tenim Sant Joan a sobre. Ara no, la gent espera darrere hora, i espera els 3-4 últims dies. És així.
0: Jordi, què celebres tu? Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, el Mare del Carme, tu que ets un home de mar, amb el vaixell, amb la passeig.
3: Soc família de Joans, d'avis Joans, de pares Joans, de germans Joans, de cosins Joans, de cunyats Joans, vull dir...
0: Josep Joan Niasa,
3: ni a una casa.
4: No
1: hi ha color, tu.
3: De Josep no en tenim cap. No, jo celebro Sant Joan amb el meu nebot Joan i ho celebrem...
0: En plan petard.
2: Però veus, nosaltres, per exemple, la revetlla no podem celebrar-la mai.
0: Perquè esteu treballant, clar.
2: Perquè estem treballant.
0: Se passava a casa meva el dia de Reis.
2: Ho fem l'endemà tots plegats.
0: Sí. Noemí, què celebres tu?
4: Jo que sóc de Pineda, que ja sabeu que no... A Pineda nosaltres som un poble que mirem cap a mar... I celebrem, o almenys jo mateixa, celebro més Sant Pere. Més que res perquè es fa una revetlla a la plaça Sant Pere que està datada en els arxius des de 1904. Només es va haver-hi un parón durant el franquisme, que no es va poder celebrar aquesta revetlla, i a més he tingut la gran sort de formar part de la comissió organitzativa d'aquesta revetlla els darrers anys.
0: O sigui, per amb la pandèmia no el dia de Sant Pere com la crema de la gota, sinó la revetlla
4: de Sant Pere. La revetlla de Sant Pere, o sigui, demà, a Pineda... Demà. No, sí, demà, però la revetlla de Sant Pere se celebra sempre el següent dissabte després de Sant Pere. A no ser que caigui Sant Pere en dissabte, que llavors se celebra el mateix dissabte. Mm. Però aquesta és la revetlla que jo visc des de petita, doncs més intensament, fins i tot a formar part de l'organització, que és veritat que no la podem celebrar, però és igual, quan acaba el sopar, quan acaba tot, els que formem, els que organitzem, doncs tenim la nostra pròpia celebració, no? Post-revetlla.
0: Manolo, i tu què celebres? Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, ho celebres tot?
5: No, celebro solament Sant Joan.
0: Sant Joan. I com ho celebres, Manolo?
5: Ja hem fet una tradició aquí a la família, i és que hi ha una terrassa jardí molt gran, que convida tota Barcelona, i aquí se venen tres o quatre parelles de matrimonis, amics meus, cada any són els mateixos, i aquí fem un sopar, i veiem la coheteria de Barcelona, i veiem tot l'espectacle que s'està produint a la ciutat. I això és la tertúlia suprema de la nit de Sant Joan. Aquesta és una revetlla molt austera.
0: I llavors tens tota la... Hi ha tot voluntaris a Barcelona que et fan els focs artificials perquè tu els puguis gaudir de la teva terrassa al cost zero. Això és fantàstic, això, eh?
5: Sí, sí. Jo estic al costat del Parc Güell i aleshores què passa? Que domino tota Barcelona des de la terrassa de casa meva i aleshores mos il·luminen i mos inspiren tota la coheteria que des de l'aeroport, o sigui, des de el Prat de Llobregat fins a Barcelona, tot això és el nostre entreteniment.
0: Pues fantàstic, aquelles bons revetlles, les terrasses de Barcelona, que el Jaume Sisa també té una cançó, que és La nit de Sant Joan, que també és molt maca. A veure, Manolo, començarem per tu ara. Hem dit en la introducció del programa que avui és l'últim programa que faig jo a Ràdio Arenys, en aquest Primera Plana, i és el tancament de curs escolar d'aquest 2025-2026. Després ja mirarem què ens depara el curs que ve, 26-27. Però d'aquest tancament de curs 25-26, què són per tu, amb 4 o 5 pinzellades, les 4 o 5 coses més importants que hem viscut en aquest període d'aquest curs escolar 25-26?
3: Jo m'anirem amb l'escolar.
0: Perdó?
3: Escolar.
0: Bueno, curs escolar, ho dic per fer una referència. Bueno,
3: una metàfora.
0: Una metàfora, vaja.
5: Bueno, aviam, a nivell internacional, a mi el problema més seriós que se deixa com a herència aquest any és el desastre de l'ordre internacional totalment alterat. Alterat per esta triada capitolina de cervells desaforats com és Trump, Putin i Tilkin. A mi em pareix el món ens ha d'una fase de redefinició perillosíssima. Si algú vol buscar el diable dels pastorets, ahí té el senyor Netanyahu posat al pitjor lloc del món per anar-la ben grossa. Per tant, aquesta és la primera cosa que jo crec que hem de tenir present en aquest moment. La segona cosa per mi és el Golfo Pèrsic. El Golfo Pèrsic està enverinant els interessos econòmics internacionals a través del que significa aquesta estúpida guerra del senyor Trump amb Iran. I les conseqüències d'això seran eminentment econòmiques i geopolítiques i no s'acorregeix la virtualitat tan pugnaç del senyor Trump. És molt perillós. I la tercera, per mi, és el desastre de la democràcia espanyola de la mà del senyor Pedro Sánchez. Jo mai en la vida podia esperar que sortiria un personatge tan alterat mentalment, repeteixo, tan alterat mentalment i capaç de destrossar el que ha sigut la gran transició espanyola i el que era la pau, l'ordre i el creixement d'Espanya. Tot això ho pagarem molt car i molt aviat. Molt car i molt aviat, perquè per la gent experta que coneixem la metodologia del cop d'estat xavista o bolivarià, l'estem vivint directament en Espanya sense que la gent sigui capaç de donar-se en compte i de reaccionar. Per tant, som molt pessimistes respecte al futur immediat del nostre país mentre el senyor Sánchez estigui fent animalades contínues i tota la seva màfia posi el desordre i la anticonstitucionalitat com a norma de conducta pública. Per tant, amics, sóc molt pessimista.
0: Bé, no, ara fem el resum del que ha passat aquest curs i després ja farem una previsió de què, com creieu que serà el curs vinent 26-27. Noemi, a veure, les tres o les quatre o les que tu creguis coses més importants han succeït.
4: A nivell internacional, totalment d'acord amb el que diu en Manolo, és a dir, aquest ordre, nou ordre, que jo diria desordre mundial, perquè ja d'ordre ja no tenim res d'ordre, tot ha canviat i tot sembla un caos, no? Totalment d'acord, no afegeixo res més perquè ho ha definit perfectament. A nivell estatal, totalment d'acord també amb el tema del PSOE i la pèssima imatge i vivències que estem vivint en directe cada dia en els mitjans de comunicació de la incapacitat d'aquest govern de governar. I de les mentides i dels fakes que ens estan intentant vendre cada dia. No? Afegir també que es barreja aquí tot. Es barreja la corrupció amb la incapacitat i el lawfare, perquè estava fent repàs ara fa un any de lo de Santos Cerdán. I això potser sí que té pinta de corrupció. Lo de la seva dona, la Begoña, potser és lawfare. I estic d'acord. Lo del germà, una mica també. Però lo d'últim que hem vist de l'Avalos, això és corrupció total. Vull dir, estem vivint a nivell estatal una incapacitat i una deriva. I a nivell clau Catalunya, ens hem de recordar del col·lapse de Renfe, de les vagues dels docents i les seves reivindicacions, de tota la comunitat metge, que també estan en vagues. Vull dir que hi ha un panorama bastant, bastant fosc. I com a toc, diguéssim, positiu o de llum, la visita del Papa, que aquí tots vam estar d'acord, que d'una manera o altra vam marcar una diferència a nivell país Catalunya, i també el mateix Papa ens va traslladar un missatge a la ciutadania, doncs, que vam estar d'acord amb que va ser positiu i un punt o un bri d'esperança, almenys els dies que va estar per aquí. Aquest és el resum. Crispació, frustració, injustícia i desordre mental.
0: És una cosa positiva, mare meva.
4: Però és que, esclar, tenim aquí una maquinària de comunicació, unes agències de publicitat en comptes de departaments de comunicació del govern que intenten vendre'ns un aparador, però la que entres a dins la botiga, escolta'm, és un caos total. Això és el que veig.
0: Jordi.
3: Bueno, jo... estic d'acord amb el Manolo, estic d'acord amb la Noemí, perquè vull dir, són coses que estan sobre la taula de tots. Però jo m'agradaria dir una cosa de sota aquesta, sota la taula, que és que hi ha dos autopistes paral·leles, aquesta que veiem nosaltres, que surt als diaris, etc, i una altra que les mou. O sigui, quan veiem que ataquen amb drons, doncs és... no t'has sortit de drons, com és possible que hi ha es fabriquen 2 milions de drons i tal. Per tant, per mi hi ha una cosa molt interessant, que és la geopolítica de la intel·ligència artificial. Això, aquesta sobirania tecnològica que s'està lluitant i de la que Europa havia quedat uns passos enrere i que sembla que ara a marxes forçades vol avançar, és molt important. No sé si sabeu que Aràbia, doncs, ha creat uns centres en el mig del desert que no sé com importarà l'aigua per refrigerar-ho, però són inversions bilionàries. Mm-hmm. Vull dir que Aràbia... Vull dir, tornem a estar en el poder no de la geo, sinó de l'economia. O sigui, el fet de que l'economia és el que permet, diguéssim, ser davant amb aquest món tecnològic, que serà el que ens donarà la informació i que ens donarà, a més, el poder que estem veient actualment. I un altre tema que a mi m'interessaria dir, que és la transformació a través d'aquesta cultura woke, aquesta cultura que tot és maco, tot és bo, vull dir, tots, de que s'està més pels percentatges mínims de la societat que pels grans percentatges, o sigui, per la gent desvalguda, pels immigrants, per les LGTBIs, per les dones maltractades, etc, tenen una sobirania a nivell, diguéssim, de presència en els mitjans de comunicació i en la societat, que realment a l'altre 90% de població. Això és, per mi és interessant. I això reflexa en l'educació dels que venen, perquè cada vegada el món educatiu... tot el que està aprovant i posant en marxa és la permissibilitat. O sigui, està traient el rigor de les escoles, està traient, diguéssim, l'efecte que hem de treballar amb l'efecte de que hem de viure de les subvencions. O sigui, és una
0: la
3: manera...
0: La falta de rigor i de cultura de l'esforç, vols dir? Que s'ha desaparegut la cultura de l'esforç.
3: Sí, s'està desapareixent el fet de que hi hagi tanta gent que la seva, diguéssim, el seu delit és ser funcionari de l'Estat. O ser mosso d'esquadra, o ser treballar a la Generalitat, o treballar a la Diputació... una cosa, diguéssim, que anul·la la persona. Vull dir, ja pot venir el papa, amb tot respecte. Però, vull dir, el que predica a mi no em serveix. O sigui, anul·la la persona. Si ens preocupem, tornem a... El papa fa una cultura woke, es torna preocupada dels desvalguts, de no sé què, de no sé quantos, i s'oblida de l'esperit de les persones, del que fa que les persones tinguin aquesta alè de lluita i aquesta alè de fer coses. I les escoles, que haurien de ser el bressol d'això, no hi és. O sigui, no hi ha ningú que pugui desenvolupar, que ensenyi que s'ha de desenvolupar el jo de la persona, aquell que permet fer coses, aquell que permet escriure, aquell que permet fer portes, aquell que permet inventar, fer coses, un micròfon, el que sigui. No, anem a treballar a l'administració. Ens llevarem, marcarem i tal. Ja no parlo de Suïssa, que ja et donen 1.000 euros solament per llevar-te. O no llevar-te, per dir-ho així. O sigui, anem en un moment i, a més, no pensem que si a Suïssa donen 1.000 euros, que és el que acaben fent aquí a Espanya, que acaben donant euros a tothom, doncs si, d'algú els hi treuen. Uh-huh. O sigui, dels 7.000 milions de persones, hi ha un colonialisme amagat.
0: Molt bé. Joan, a veure, resum d'aquest curs, què creus tu que és? Podeu dir coses positives, veure, també, no cal, sí, que tot sigui negatiu.
2: No, i tant que no, i tant que no. És a dir, que jo estic d'acord, vull dir, per exemple, el papa, vull dir, el missatge que ha predicat, sí, és molt bonic, és molt bonic, però és clar, vull dir, fins a cert punt queda una mica allà aparcat, no? És que la igualtat no hi serà mai. És que voldríem que tots, que la gent, doncs, visqués, que la gent es guanyés la vida, però això ja som els humans, els que no estem per la feina, no? A veure, jo en quant, per exemple, vull dir, fets que em suggereix, vull dir, és el mil·lenari de Montserrat. També el mil·lenari de Montserrat realment ha estat tota una sèrie d'actes que durant l'any, doncs, s'han dut a terme. I després també que ha coincidit amb l'any Gaudí i la visita del papa, que tots recordarem realment l'espectacle que ens van oferir aquí a Barcelona i Catalunya. Va ser impressionant. Jo crec que tothom, qui més qui menys, va gaudir del que ens van oferir les imatges de televisió, no?
0: Vam gaudir de l'any Gaudí.
2: De l'any Gaudí, sí, senyor. Després, una de les coses que també recordo és el segrest del Nicolás Maduro. També va coincidir, també ara, vull dir, amb aquest... Vull dir, per què? Vull dir, el senyor Trump, doncs, és, vull dir, com aquella persona que és com si es volgués fer l'amo del món, no? I sobretot d'allà on em pot treure profit, realment. Altres coses, el debacle també dels partits catalans, també fins a cert punt. Vull dir, que és realment entre Junts, Esquerra i una cosa o una altra, és llestimós que haguem de veure unes imatges per televisió que, vull dir, realment, jo, vull dir, a mi personalment, doncs, és, vull dir, no m'agraden, no em van. En comptes d'anar a una, cada vegada veus que hi ha més, doncs...
0: Això si llegis la història de Cambó i ja passava a finals del XIX, principis del segle XX. Això és un clàssic,
4: Bé, no canvia.
2: No canvia. I després jo tinc, vull dir, els 5 anys, doncs, ja d'esclat de la pandèmia, també el que és la manca de manteniment de Rodalies, que ha estat llestimós durant 2-3 mesos, el que hem viscut, i si no han hagut més accidents durant aquests anys és perquè Déu no ha volgut, no? Perquè ens han ofert unes imatges, per exemple, dels túnels de Garraf, que dius, són esfereïdors, dius, com és possible? I no se'n donen compte de com funcionaven les coses. Jo ho veig així, no? I després, vull dir, aquí tinc anotat, en quant escolar, el promig de les matemàtiques, que també ens varen oferir...
0: Suspès.
2: Sí.
0: Nacho, resum de l'any.
1: Les vagues és molt difícil.
0: Ai, perdó, que volies dir alguna cosa, Joan?
2: No. I les vagues de professors, que això ja no en parlem. Ja no en parlem.
1: A veure, és difícil fer un resum en positiu.
0: No, no, jo dic el que... Espera, jo ho suggeria, perquè no, com que tot era negatiu, que poseu algú positiu.
1: Com últim, que soc d'aquí, veig que tot és negatiu. I jo crec que la vida no hi ha tant negativitat. Vull dir, una cosa és la dinàmica internacional, nacional, en la qual els interessos de la gent sembla que estiguin una mica aparcats, i l'altra és la relació normal que tenim la gent com nosaltres aquí de poble. Mm. I jo parlo amb la gent i m'estan identificant una sèrie de problemes molt diferents de lo que ens surt amb els diaris i lo que surt a nivell internacional. Però, bueno, cal saber que la notícia en positiu no surt en els medis de comunicació. Sempre surt la notícia en negatiu. I aquesta és una constant de qualsevol medi de comunicació. Referent a l'últim que trucava, deia en Joan, la referència al papa. Jo no sóc una persona especialment religiosa, com vosaltres sabeu, la gent que em coneix. Però, abans de començar, li deia... Jo vaig estar a la inauguració del Mundial, vaig estar als Jocs Olímpics, com diputat que era en aquell moment, i també l'altre flash que tinc, important per la transcendència de Barcelona i de Catalunya, és precisament la visita del papa i la inauguració espectacular que va fer en el resum total d'aquella majestuositat, perquè no es pot dir d'una altra forma, a part de que som la més alta del món i altres coses. Mm. L'espectacle que va rebre el món, jo crec que és una cosa que no té preu. Sobre el tema de les infraestructures, a veure, no hi ha solucions de 24 hores. I això transcendents als que hem fet política, i tu has fet política amb mi, de que això es solucionen en 4, 8, 10 anys. O tens una planificació en la qual passa les opcions polítiques, aquesta transcendència, després jo ja sé que podríem deixar el detall. Jo podria donar molts detalls, i més de l'època que venim del 82 cap aquí. Per tant, la història pot ser molt llarga, no tan puntual. Referent a la descripció a nivell internacional que ha fet el Millán Mestres, jo estic totalment d'acord. I dic que encara és pitjor el que s'està passant. Teníem una referència del respecte a la legislatura a nivell internacional que ha saltat per aires. I aquest senyor és un pistolero d'Arkansas que ordona i mando. Uh-huh. I es posa a Europa uns arancels quan ell vol, aquest dematí. Vull dir, hi ha una sèrie de temes que per mi, i la meva forma de pensar, bueno, em sembla irreal. Vale. I aquells que han tocat el peu-peu hem tingut la necessitat de donar solucions a la gent, doncs, bueno, ara estem una mica desprotegits. En referència al PSOE, jo crec que la història del PSOE no es correspon a el que ens està passant ara. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo tinc que ser també una mica crític. Però jo sé que el Manolo és molt intel·ligent, té molta història, i ell sap d'on sortien, com es va fer tota la transició i de quina forma es va plantejar aquesta Espanya que no començava als Pirineus, sinó que quan vam entrar es van convertir. I podria explicar algunes anècdotes que m'han dit, sobretot els francesos, i la quantitat de diners que ha arribat a Espanya i la transformació que s'ha fet. Estic parlant d'un primer ministre que, per desgràcia, ja està mort, el Lionel Jospin, a França. Mm-hmm. Els comentaris que et podria fer. Bueno, hi ha, com totes les coses, hi ha blanc, hi ha negre, hi ha el que sempre passa. El gris, amb els seus matisos, és la realitat que ens trobem una mica amb l'entorn on nosaltres ens situem.
0: D'aquest primer torn, tu, Noemí, volies fer una interpel·lació. Sí. Ho dic perquè després hi ha un altre tema i llavors ja anirem a l'expectativa del curs. Bueno, ara sigueu molt breus a la segona roda.
4: Molt breu. Només volia fer un comentari que ja l'he fet altres vegades. No? Escoltant el tema de les infraestructures, que això ve de lluny, no ve d'aquí, i és que cada vegada hem anat a menys l'espècie política. I ho he dit moltes vegades. Aquí tenim un mal de fer estratègia i fer política electoralista. I això ens porta a tenir la infraestructura que hem acabat tenint, la sanitat que estem tenint i la comunitat docent que estem tenint, perquè no creiem en els pactes d'estat. I això ens porta
1: aquí. Una pregunta. Això és fer política?
4: El què?
1: A veure, la política, per definició, és defensar els interessos de la gent. I els interessos de la gent passa per sobre de tot.
4: Sí, però això no passa.
1: Escolta'm.
4: Això no passa.
1: I jo defineixo la política des d'aquest punt de vista. I aquí em carrego a tots.
4: Sí, bueno, jo també. Però no, quan... No, no, però quan no. Ja hi acabo, ja acabo. Quan en Pedro Sánchez diu que traurà uns pressupostos
1: si
4: ara
1: no
4: a final d'any...
1: Si no és el Pedro Sánchez, la infraestructura passa per sobre d'en Pedro Sánchez.
4: No, però estic
1: passa
4: posant...
1: per sobre d'en Mas, passa per el final d'en Pujol, passa per tantes coses...
4: Però si ho acabo de dir, he dit exactament el mateix. He dit que el mal dels nostres dies i dels anys passats és fer política electoralista. Això. Que això ens porta a 4, més 4, més 4, més 3, més 2, això, més 4, més 4.
0: Hi havia una frase del Durant que deia hem de pensar en les properes generacions que sí, no pas en les properes eleccions.
4: Exacte, exacte.
0: Manolo, vols dir d'aquesta primera roda i tu, Jordi, també.
1: Anècdota d'aquest tema. El Durant, quan venia a Arenys, saps que venia al despatx. Sí. Era un tio educat i em venia a saludar. Era una de les seves frases.
4: Perdoneu, eh?
1: Superem aquesta immediatesa que tenim del regat curt. I a mi em sembla correcte.
4: Perdoneu.
1: I en Manolo suposo que també està d'acord.
4: Reivindico el present i el futur. M'esteu parlant de passat.
1: No.
0: Manolo, que t'han fet al·lusions. Per tancar aquesta primera roda.
5: Anem a veure. Jo estic d'acord amb moltes coses que dieu. La política és el servei del poble, no mos enganyem, eh? Uh-huh. Jo no aconsegueixo així estrictament.
4: Hauria de ser.
5: No podem renunciar a la teoria, eh? La política és un deure de servir al poble. Jo ho he tingut així de mi, de clar tota la meva vida. I ho he fet renunciant l'altre dia a Igualada, en una taula rodona, amb Sala de Martín i dos senyors més, molt coneguts, aquella taula rodona davant de 500 empresaris, ho vaig dir ben clar. Quan un país s'emporta tots els talents del món, aquest país acaba sent la primacia i l'amo del món, que és el que ha fet els Estats Units. Els Estats Units ha robat, a base de pagar molt bé, els talents del món universal. Per això portem un segle de disparo en la presència mundial dels Estats Units. I vaig dir clarament, que a mi em van oferir l'any 82 la direcció mundial de la Associated Press International en Nova York, val? Amb un sou d'un milió de pessetes al mes, l'any 82. Vareu compte el que estic dient. I vaig dir que no, perquè vaig voler tornar al meu país, vaig voler tornar aquí per treballar amb les meves idees polítiques i fer el que en consciència crec que s'ha de fer. Per tant, hi ha persones que han renunciat a les carreres i a les fortunes precisament per la política i la vocació política. Dit això, en aquest moment per mi hi ha un problema gravíssim de consciència col·lectiva. Gravíssim. Mm. I és un problema gravíssim bé, i vosaltres ho heu al·ludit, de la fonamentació humana de les persones de les noves generacions. No se pot tenir una educació escolar tan catastròfica com la que estem tenint. Amb l'escala de valors l'han retirada de tot. Amb el wokisme ho està podrint tot. I amb l'esprit d'iniciativa, d'esforç personal i de prosperitat s'ha perdut. Tots volem viure de la pagueta. I la pagueta és la ruïna d'un país. Perquè si no hi ha iniciativa econòmica, empresarial, industrial, no hi haurà prosperitat, perquè no es poden pagar ni impostos per mantenir la pagueta.
0: Manolo, i ara que parles d'això...
5: Però estem en un fundament d'una autodestrucció de la societat nostra a partir de la pèssima educació que s'està fent. No vull criticar aquestes, eh?
0: Una pregunta. Perquè vosaltres sabeu...
5: Banatges de dalt. Però el que no he sentit és veure el que està passant a les escoles, i ja des de les primàries, i com l'autoritat no torna a l'escola als mestres que puguen ordenar l'educació d'uns nois que el dia de demà se trobaran amb problemes gravíssims, perquè l'esprit que requereix un esquema de valor s'haurà perdut. Aquest, per mi, és el fonament del problema immediat futur.
0: A veure, tu, Jordi, volies dir alguna cosa?
3: Sí, és que abans m'he deixat el tinter una cosa...
0: Que però pots parlar al micro, parlar al micro.
3: Sí, abans m'he deixat el tinter una cosa que per mi és interessant, que és... és aquest substracte, o sigui, l'Ignasi diu jo parlo amb la gent està estona, tal. Sí, està molt fantàstic. Però hi ha aquesta estructura subliminal que fa que teníem una escola i no la tenim. Que teníem una manera de pensar i no la tenim. Que teníem un concepte del treball i ja no el tenim. I tothom està bé. Però hi ha una cosa que ens va dominant per sota. L'altre dia vaig escoltar unes declaracions...
1: L'escala de valors.
3: Què?
1: Jordi, l'escala de valors, sí, en la referència de la responsabilitat, de l'esforç, de la constància, tot això s'ha perdut. I això ens fa que estiguem navegant...
3: Jo dic, permeten.
1: Sí, sí.
0: És que, jo dic que sigueu molt breus perquè sí, fem la segona roda del que ve el curs que ve.
3: No, no, jo estava dient això amb un sentit. Amb el sentit de que hi ha una tendència general de que Europa, Espanya en particular, i ara ho hem vist a Sud-amèrica, hi ha una tendència cap a la dreta. En diem cap a la dreta, que diu, sap ben bé què és això de la dreta, o cap a l'ultradreta, que encara sabem menys el que és l'ultradreta, però ens ho inventem per dir el dimoni o els àngels, o els arcàngels, que encara són millors. Llavors, el Felipe González, l'altre dia vaig escoltar-lo i va dir una cosa de les poques que jo estic d'acord, que és que va, diu, quan es fa bé, quan el que mana ho fa bé, no hi ha dret a que valgui. O sigui, si els que manen ho fan bé, la gent està d'acord amb el que ho fan. Quan els que manen ho fan malament, la gent busca alternatives. La gent no és de dreta ni d'esquerra. Mm. La gent és de del que ho fa bé.
0: Correcte.
4: Del que soluciona.
0: Un moment, a veure, abans de començar...
3: No anem a vendre fum en el mercat.
0: I ara hi ha una cosa que també és molt actual. Algú sap quin sant és avui?
3: Avui és Sant Pelai.
0: Sí. Sant Pelai, però a part de Sant Pelai, quin és?
3: Sí.
0: No, hi ha un altre sant avui. Avui és la Mare de Déu del Perpetu Socors. Sí, sí. Sabeu de qui és la patrona? De tots els agents d'assegurances, dels treballadors d'Hisenda i de la Seguretat Social.
2: Dels metges i del cos de sanitat.
0: Molt bé, molt bé. Joan, molt bé. Veig que tens
3: però això cau en dissabte, eh?
0: Sí, no.
3: Sempre cau en dissabte.
0: Escolta, el tema de l'impost del patrimoni, la renta i tot això, vols dir que no hauríem de, aquí a Catalunya s'hauria de reduir, de treure tot aquest impost del patrimoni, de successions, de donacions, que estem aquí sobrecarregats d'impostos en relació a les altres comunitats autònomes?
3: Jo,
0: tu que has estat?
3: Ell que no parli.
0: Jo només dic
3: una cosa. Com sempre estarem contra, no com sempre no, però jo estic d'acord amb que s'ha de gravar el patrimoni no productiu, això és molt important, és una filosofia, i s'ha de desgravar el treball. El treball és el que s'ha de gravar.
0: Tu creus que l'impost del patrimoni està bé que es pot...
3: No, jo l'augmentaria.
0: Cony, molt bé.
3: El no productiu, el que acumula aquest diner, aquest local, aquesta casa, aquest tenir, aquests boscos i tal, que no produeixen, aquests els fas produir o se'ls queda l'Estat.
4: I jo també, el treball no remunerat. El treball no remunerat, bueno, tenia moltes cures, moltes entitats benèfiques, tot això també faria jo que ho arreglessin una mica, perquè l'altre dia escoltava la Maria Àngeles Durán, que és una sociòloga catedràtica madrilenya boníssima, que deia que si suméssim o que si paguéssim tota aquesta feina que no s'està pagant però que s'està fent, que és productiva però que la fem amb donació, seria el 12% del total del pressupost espanyol, que són 24.000 milions.
0: A veure, jo m'apuntava, si algú estava molt emprenyat amb la declaració de renta i patrimoni, veig que tots esteu encantats de la vida, tu també.
1: No, jo saps que m'he dedicat professionalment precisament amb aquest tema. Jo al final voldria solament deixar una frase i deixar la part proporcional. El tema de fons, per mi, de 40 anys dedicar-me a Hisenda, sempre és la redistribució dels beneficis.
0: Però Catalunya no creus que està més castigada que altres comunitats?
3: Hi ha d'haver-hi beneficis.
1: Fixa en el que acabo de dir. La redistribució més equitativa de, al millor, aquestes grans fortunes, per dir alguna cosa. I no és una idea que sigui, sinó gent que juga a la banca. Tenim de referències del famós columna Foster de gent que és molt rica, diuen, eh? I comenten, després no ho sé què passa, que tindrien que fer més aportacions a la societat. Però, bueno, vale. Aquest seria un altre debat. No,
3: jo crec... Això se'n diu caritat.
1: No, jo crec que la redistribució i anar cap a més igualtat de les persones.
0: Sí, però jo no estic parlant de redistribució. Estic dient que Catalunya, en comparació a altres comunitats autònomes, nosaltres... està sobrecarregada.
4: Sí, però si no paguem tot això, qui paga la festa?
2: I aleshores,
4: perquè
2: altres comunitats doncs no hi ha tants impostos com aquí?
4: Perquè hi ha catalanofòbia.
3: No, hem sigut un crac amb aquest aspecte, m'entens? Sí.
4: No, no, jo crec que venia d'en Pere Aragonès, això, eh?
3: Bueno, però aquest senyor...
0: No, amb el tema de... I molt breu, es demano molta brevetat de què són els temes més importants de cara al curs que ve, del 26-27. A veure, digues.
5: Home, mira, jo, la fiscalitat dels impostos, me pareix que està mal plantejat, ho he cregut sempre, i els anys que estava jo en la Comissió d'Hisenda, al Congrés de Diputats, hi havia coses que jo no compartia. Jo crec que no s'ha de valer a la persona que treballa i s'esforça. S'ha de traure la part percentual de benefici per poder ser solidari amb la gent que ho necessita. Això, per mi, és un principi moral sagrat. Però, evidentment, el que està passant aquí és un abús. El que estem pagant en Catalunya no ho paga ningú a Espanya. Ningú a Espanya. El privilegi que tenen els bascos d'autoadministració no ho té ningú més. No ho té ningú més. I aleshores, clar, quan veu tot això en la projecció històrica, un se preocupa de veure aquestes desigualtats que estem vivint. Per què? Perquè moltes empreses catalanes han marxat a la realitat a Madrid, perquè a Madrid no paguen certs impostos i tenen avantatges. I això no hi ha dret. No hi ha dret. Perquè la producció està en Catalunya i el benefici se l'emporta a Madrid. Això no hi ha dret.
3: Jordi,
0: farem un programa dedicat als impostos, us ho prometo, al curs que ve. Però ara, molt, molt breu, Manolo, perquè estem molt, ja anem molt, molt justos de temps i vull parlar un moment de la Festa Major. Els tres temes o quatre més importants que es viuran l'any 26-27, per tu, quins seran?
5: Bueno, primer de tots, és salvar la Constitució espanyola. Perquè el senyor Sánchez se l'ha cargada. No se l'està cargant, se l'ha cargada. Segon, que el país té que tindre pressupostos per poder fiscalitzar el gasto i per poder distribuir correctament la inversió arreu del país, d'Espanya. Tercer, jo crec que hem de buscar la reflotació del clima de convivència i de cooperació de tots els ciutadans, tant a Catalunya com a Espanya. Això per mi és condició sine qua non. Perquè això és el que jo vaig viure en la transició i és el que va permetre...
0: Això és el que tu t'agradaria, Manolo, això és el que tu t'agradaria que passés. Jo et dic les tres coses més importants que creus tu que passarà, no el que tu t'agradaria que passés, el que creus que passarà.
5: Bueno, és que què passarà? Primer, la caiguda de Sánchez a les bones o a les males. Això per mi és inevitable. La segona cosa que passarà serà el tenir que reconscienciar a la població perquè puguem tenir una reconstitució que ens permeti la convivència, perquè si no això anem malament. La tercera que crec que passarà serà, evidentment, una guerra contra el narcotràfic, que és el que pervers, la perversió de la convivència social. I això en Barcelona ho estem vivint amb totes les màfies i gràcies a la senyora Colau ens hem vingut a erradicar-se entre nosaltres. I l'última cosa que jo crec que pot passar, hauria de passar, és la recuperació de la consciència educativa, en el bon sentit de la paraula, a les nostres escoles i a les universitats.
0: Molt bé. Noemí?
4: A mi m'agradaria que passés tot el que diu el Manolo, però jo crec que algunes coses no passaran. La caiguda de Sánchez crec que sí, però aguantarà fins al final, i tot el que pugui, però bueno, tenim les eleccions municipals també l'any que ve, vull dir, a veure com va tot això i com acaba el, si la dreta o extrema dreta ens acaba engolint a tots plegats, i la reordenació aquesta mundial, jo sóc pessimista, eh? No ho veig clar. Jo crec que continuarem amb els conflictes i que anirem a pitjor.
0: Jordi,
3: el que ha de passar...
0: No, el que tu creus que passarà el curs que ve més important. El que creus que passarà. Què creus que passarà el proper curs?
3: El més important.
0: Home,
3: jo penso que el més important per bastanta gent és que pujarà les pensions. Jo penso que és important. Perquè, si no, la meva proposta és fer un partit de jubilats. I la meva pregunta és... Per què no es fa un partit de jubilats com hi ha a Itàlia? Són 12 milions de votants... Ni Sánchez, ni Feijós, ni Puigdemont, ni res. M'entens? I aquesta gent, els jubilats, tenen resolt tots els problemes que estem dient en aquesta taula. Perquè ells els han resolgut i ens han portat on estem. I saben el valor de les coses. I saben el que cuesta un pelo.
0: Un peine.
3: M'entens? Per tant, el meu desig és... que pugin les pensions i fer un partit de jubilats.
0: Molt bé, vinga. Joan, molt què bé. Creus tu que passarà aquest curs que ve?
2: Aquest curs que ve, vull dir, jo veig que cada vegada anem pitjor. Jo vull dir, una de les coses que aquí s'ha comentat, realment estem perdent els valors. I els valors, vull dir, clar, a vegades diuen és que això és l'ensenyament. No, a casa és on realment... Vull dir, diguéssim, hi ha d'haver-hi més apropament, hem d'estar més els pares i els fills. Vull dir, realment s'ha de parlar, s'han de comentar les coses. Jo aquests dies he tingut ocasió, per exemple, vull dir, que on estava en una caseta de petards, vull dir, que passava molt de jovent que s'anava, doncs, al Caparabo, o s'anava al McDonald's, als cines, o el que sigui, i sents una manera de parlar que t'esgarrifa. I penses, Déu-nos en guard, vull dir que algú dels teus, vull dir és llestimós, és llestimós que haguem de viure aquesta societat.
4: Això ha fet molt de mal.
2: Sí, sí, és que realment els veus tots amb el mòbil. Vull dir, realment, i passes pel costat d'algú, i li has de dir hola, vull dir, tots amb el mòbil. Això és una llàstima. Això realment és denigrant.
3: Sí. Però algú compra el mòbil.
2: Jordi, se'ls ha d'educar, se'ls ha d'ensenyar per què serveix el mòbil.
0: Li toca al Nacho, sisplau. Nacho, a veure, què creus tu que passarà?
1: Jo, per desgràcia, penso que continuarem amb aquesta inèrcia molt preocupant. Sí. Això és la realitat que jo tinc de percepció. I l'altra, estic d'acord amb en Manolo, que caldria que a nivell de societat, en el que implica... la paraula convivència. Cal recuperar això. Des de tots els sectors. Sectors educatius, sector econòmics, sectors d'empatia personal. Si es donguessin aquest desig, jo crec que tornaríem a recuperar un tipus de relació personal, perquè la societat està canviant molt. La intel·ligència artificial s'està transformant el món. Però sí crec que nosaltres tindríem que ser crítics, molt crítics, davant de certs posicionaments, flexibles i empàtics amb la persona que tenim endavant i, per sobre de tot, allò que deia, fer política. I política vol dir pensar en les persones, realitzar en les persones. Aquest seria el meu desig. Però, d'entrada, he dit que era... molt
2: això,
4: pessimista.
2: Tot això és molt
4: bonic. Però com es fa? És una
3: utopia. Les iglesies estan buides. Ho entens?
1: Les iglesies estan buides.
3: O sigui, prediquen...
1: El discurs que va fer el Papa l'altre dia...
3: No les omplirà.
1: No, si no és qüestió d'omplir o no. És saber què és el que diu, el que va dir a la gent que ens representen allà i el concepte de societat. M'és igual que ens va dir aquest missatge. I no podem tenir nens que es moren al principi de les platges. I si no reconeixem aquests valors, també em sembla dir, que és molt preocupant.
4: També va dir immigrants integreus, eh? Sí. També ho va dir al final.
1: També,
4: eh?
1: També. Però tenim una senyoreta de Ripoll que de tot això
4: no
1: diu res.
4: No, senyoreta no. Totes som senyores.
1: Totes som senyores.
3: I se l'ha d'escoltar ben escoltada, aquesta senyora. No se l'ha d'especificar què.
1: Quan parlem d'integració, ho qüestiona molt.
4: No, és un discurs electoralista, igual que això.
1: Vale.
0: Hi ha una cosa que no heu comentat, que és la intel·ligència artificial, i ja veig que la
3: Marxiva... Jo ho he dit.
0: Ah, ho has dit tu, perdó, no t'he sentit. Perdona.
4: No, té tota la raó.
3: Però t'ho he explicat des d'una perspectiva, no de tècnica, t'ho he explicat d'una perspectiva ideològica política.
0: Ah, val.
3: Sí, o sigui, hi ha una lluita, soterrània, entre Estats Units,
0: Xina... Pel control de la intel·ligència artificial.
3: No pel control, no. Pel reomplir la intel·ligència artificial.
0: Bueno, clar. Sí,
3: o sigui, tu quan vas al ChatGPT et dona unes contestes pròpies d'Amèrica.
4: Sí, no.
3: És la consciència global.
4: Sí, però ara ja s'estan entrenant, eh? Bueno, vaig conèixer un enginyer que hi ha una empresa aquí a Catalunya, a Barcelona, que estan entrenant ja aquesta intel·ligència artificial per donar respostes...
0: Noemí, nosaltres en aquest programa, i en sou testimonis els que vau venir, havíem parlat de la intel·ligència artificial fa 4 anys. Us en recordeu? Fa 4 anys que ningú parlàvem. A veure, aquesta música que ens posa l'Eric de fons és ja l'últim programa que fem, i l'única cosa que... la cosa important que tindrem és la Festa Major. Els que sou d'Arenys, la Noemí és convidada i el Manolo també a distància està convidat a la Festa Major.
3: Això és el que ha de fer el programa, convidar.
0: Sí, com es presenta la Festa Major? A veure, qui vol començar?
2: Com es presenta bé.
0: Presenta bé, en Joan.
2: Un any més. Podria veure, podríem els mateixos actes i fa no fa, vull dir que altres anys i endavant. La gent té ganes de gresca, home. Vull dir, a partir d'ara, de la Revetlla de Sant Joan, la gent ja espera l'estiu. Això és l'inici de l'estiu. Les Revetlles de Sant Joan, Sant Pere, i això, la setmana que ve tenim la Festa Major de Canet. Canet,
1: 29.
2: El 29, no? Vull dir,
0: la gent
2: té ganes de gresca.
1: Sant Pere i Sant Pau.
0: I Sant Jaume és la de Sant Pol. Bueno, però què fareu per la Festa Major d'Arenys? A veure, tu, Jordi, que estaves aquí...
3: Home, jo aniré a ballar a l'embalat.
0: Si no hi ha embalat.
3: Jo t'ho hi podré anar a ballar.
4: T'agradaria anar a ballar a l'embalat.
2: Però estaràs més fresc que fan aquí a l'embalat.
3: Faltaria que vingués...
4: Falta l'embalat.
3: No sé, la copla de...
4: La Meravella.
3: La Meravella, una d'aquestes i tal.
4: La Principal de la Bisbal.
1: Baixava amb el cor.
2: La Salvatana,
3: A més de fer funcalacracs...
0: Què és funcrà?
3: Se diu
0: futcracs.
3: Futcracs. Bueno, perquè no he esmorzat encara avui. El tema és, en vez de fer això tant d'història d'aquesta, que no és nostra ni no sé d'on també, ara això sí, omple la panxa i tal, amb bocates d'aquestes horribles, doncs un concurs de salvatanes. Ja està.
0: Bueno, però, algú sap quin és el programa de la Festa Major o no ha sortit encara?
3: No, encara no ha sortit. No,
0: però sempre venen orquestes bones, la Bisbal, la Montgrins...
2: Un parell acostumen a venir.
1: Referència, com a norma.
0: I ara l'orquestra més ben valorada, quina és? La Malavella, la Bisbal, la Salvatana?
2: Bé,
0: que sou balladors, tu ets ballador,
2: no,
0: Joan.
2: No massa.
0: Bueno, tu, Donatxo, també ets ballador.
2: Qualsevol d'aquestes, Montgrins, Salvatana, Principal de la Bisbal, Meravella, totes omplen.
0: Doncs, bueno,
2: totes omplen.
1: La que més s'omplia de la nostra època era la Meravella.
2: La Meravella. Ara ha fet els 75 anys. L'altre dia
0: jo la que tenia referència és a l'orquestra de Meravella.
2: La Meravella,
0: sí. Que totes eren de Girona, curiós, eh? Caldes de Meravella, Torrella Montgrí...
2: Caçada de la Selva...
3: Aquí d'ells teníem els Maris.
2: Sí.
3: La família Mari...
1: Els germans Maris...
3: El pare i els germans, sí.
0: Manolo, aquí estàs tu una mica desplaçat amb la Festa Major d'Arenys, però et convidem el dia 9 de juliol, que és la Festa Major d'Arenys i té un nom d'un patrici romà, Sant Zenon.
2: Sí, senyor.
4: Sant Zenon.
3: El maco és... Jo penso...
2: Jo vaig tenir problemes amb aquest.
3: Perdona. El que perdura és les coses relacionades amb el sant i a l'Eglésia.
0: Sí.
3: Això sí que perdura. Però...
2: Hi ha una cosa que també no acabo de...
1: Us explico una anècdota d'això de la divisió comarcal.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Bueno, si en recordeu, a nivell comarcal jo vaig ser ponente del PSOE junt amb en Camps, de Convergència.
0: Sí, Ramon Camps. Sí, Ramon Camps.
1: En Ramon Camps.
2: En Ramon Camps.
1: Sobre el tema aquest de la divisió comarcal. Bueno, no sé per què el bisbe de Girona es va enterar. I van fer un acte aquí amb el rector, el recordat i bon amic Martí. I em va agafar el rector, el bisbe, i em va comentar, escolti, alcalde, vostè acaba de fer unes declaracions sobre la divisió comarcal, bueno, la història que comporta això. Diu, li vaig a dir una cosa, diu, la millor divisió comarcal és la de l'Eglésia.
0: Sí, senyor.
1: I em va fer rumiar molt. Nosaltres som del bisbat de Girona.
0: I Caldetes és una cera de cada banda.
1: I a Caldes fem la mitjana. I, bueno, em vaig quedar en aquell moment que dic, bueno, senyor bisbe, possiblement vostè tingui la raó, però, bueno, la història ha anat d'una altra forma. Teníem la referència dels mercats, no? Mm. I això ens donava doncs, la distància, precisament, de la primera divisió comarcal. Però és un tema que em va fer pensar molt.
0: No, no.
1: Perquè aquí hi ha gent que diu la selva.
0: La selva. La selva.
1: La selva.
2: La marina de la selva.
1: Marina de la selva, el Maresme. Tenim un company que viu a Arenys de Munt, que suposo que teniu totes les notes del santuari, el bon amic, i, bueno, ell té també aquesta teoria. I van tenir una discussió aquí a l'Ajuntament, precisament a partir d'aquest assumpte.
0: Molt bé, doncs escolta, Manolo, vols dir alguna cosa de Sant Genoll? Vindràs a la Festa Major? Perquè, a més, ara ja passa una cosa. Abans tothom d'Arenys, o la majoria treballava en Arenys, i tothom celebrava la Festa Major. Ara jo veig que les famílies, la major part de la família, treballa fora d'Arenys, amb la qual cosa ni Festa Major ni punyetes. Vull dir, és un dia normal i no es pot celebrar, però bueno.
2: I el que sí que ha canviat és el dia de les completes, el dia 8, al vespre, a les 10, allò, el xou que es munta.
0: Jo sempre he defensat que el meu tio, el Xavier Maimí, Miró, el tenien que canonitzar perquè és l'únic home que compra l'església d'Arenys i la plaça de l'església el dia de l'himne.
2: El cant de l'himne.
0: És l'únic dia que s'omple l'església.
6: Això és fantàstic.
0: Bé, escolta una cosa, doncs, Manolo, vols dir alguna cosa de la Festa Major? Perquè ara, com que era un tema local, t'hem tingut... Digues.
2: Una de les coses també que, per exemple, voldria aclarir, perquè veig que arreu es fa això, la Festa de la Cervesa, això de diguéssim, els correbars, vull dir, això d'aquí, que això... Vull dir, per una banda, mirem, doncs, sobretot,
0: no
2: on hi ha aquestes campanyes publicitàries, i per altra, l'Ajuntament sembla que promocioni
0: el consum d'alcohol.
2: Això no ho acabo d'entendre.
3: Si els cervesa sense alcohol.
2: Ja t'ho miraré després.
0: A veure, no sé, Manol, ja no tens temps. Si vols dir alguna cosa, ha de ser 30 segons. Manol, ens escoltes encara? No, s'ha penjat? Ah, vale. Bueno, doncs escolta, ja estem al final del programa amb aquesta música de la Trinca, de Festa Major. Donar les gràcies a l'Eric Morales, que ha fet possible tot el programa. Gràcies, Nacho, que has vingut per error, però estàs benvingut. I celebro que hi hagi nosaltres. Joan Fabregat, moltes gràcies. Jordi Saragossa, moltes gràcies.
3: A tothom.
0: Noemí Llorenç, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Manolo, moltes gràcies.
2: Bon estiu.
0: Bon estiu. I ens tornem a trobar els micròfons de Radio Arenys a partir del mes de setembre. Bon estiu i bona Festa Major. Adéu-siau.
2: Molt bé, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez i després de que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular de Catalunya torna a celebrar també un congrés avui dissabte. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president, Alejandro Fernández, sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández, després que el secretari general, Santi Rodríguez, no opti a repetir en aquest càrrec. Els populars afronten el congrés sota el lema "Volem més", amb què volen mostrar l'ambició per millorar els resultats a Catalunya. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ofera el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar ahir unes 48 hectàrees durant tota la nit. Els bombers han estat treballant-hi aquest matí i mantenen encara 14 dotacions, resseguint el perímetre afectat i apagant

0: Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. Els trens amb origen a Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 11 00.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
11: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
11: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
12: Munt Bikes a Arenys de Munt.
11: La teva botiga de bicicletes de referència.
12: Treballem amb les millors marques.
13: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
12: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
13: Finançament a 24 mesos.
12: Moonbikes.
13: Ens trobaràs a Arenys de

0: Amunt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
0: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
2: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 30 00.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
7: Ràdio Arenys.

0: Vale. Molt bon dia i bona hora. I què hauríem de dir? Bueno, que estem aquí una setmana més.
1: Sí.
0: Els de temps era temps. Eufòrics totalment, com m'imagino que la majoria dels oients. Primer, diré que sense l'Eric, aquest meravellós Eric, nosaltres no estaríem aquí. El Pau tampoc tindríeu les informacions que teniu. I després, què haig de dir? Que anava a dir abans. Suposo que tots els que veu venir, les 265 persones van venir, eh?
1: 265?
0: Sí, van faltar 5 persones, dues perquè es van trobar malament a l'últim moment, tenien les entrades reservades, yeah. I tres que van ser les úniques que no es van vendre. Però estava el teatre de gom a gom.
1: A tope.
0: Des de baix a l'escenari es veia una cosa espectacular.
1: Sí.
0: I amb tothom que m'he trobat, tothom m'ha dit el mateix. Els que van venir per primera vegada, que vindran a totes, que no els ho perdran mai més, perquè la veritat és que tots, deu ser molt bons. Tu, diu que haig de dir, del Joan Cintes.
1: No,
0: eh?
1: Jo igual que els altres.
0: Que el Daily Street, aviam, tots tenen, com diuen Serrat,
1: sí.
0: Tots tenen el seu mèrit, el seu a cadascú. Però per ell, ningú com en Kubala. Doncs per mi, això, tots són molt bons. Per mi no hi ha ningú diferent, però sí, s'ha de reconèixer que cada vegada ho feu tots millor.
1: Molt bé, molt bé.
0: I com que sou els que esteu aquí, doncs el Joan Cintes, el Daily Strip, va estar sobretot... Però és que saps el que m'ha dit la gent? La posta en escena, a part de l'actuació, que la foto aquella que circula, que estàs... Que ets tan autèntic que no pot ser-ho més. I què direm de la Txarín?
1: Sí.
0: Valdivieso.
2: Sí. Que no s'entén.
0: Jo, és capaç d'eso
1: i
0: de más eso. De todo eso.
1: Sí.
0: Ha estat perquè... I després una altra, per exemple, perquè, clar... S'ha d'entendre que la Txarín va debutar en solitari. Va ser la primera vegada que ho feia en solitari,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: El que més havia estat de músic o havia actuat en parella, que sempre ho ha fet molt bé.
2: Bueno, una vegada amb ell.
0: Una vegada amb
2: perquè
0: ell.
2: Perquè fa poc que ho faig.
0: Sí. Però aquesta vegada tota sola, la veritat és que va sorprendre el personal que hi havia i els que els hi hem enviat el vídeo.
1: Sí.
0: La Txarín Valdivieso. I aquí estem, aquí, tinc aquí, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem
1: molt bé.
2: I unes ungles maquíssimes que portes.
0: Sí. Les porto, jo les portava la setmana passada, però tu no vas venir, doncs no ho vas veure.
2: No vine la setmana passada.
0: No.
1: A veure
0: estàvem
1: si
0: tots...
1: te la robaran, tant d'or.
0: No, sí.
2: Ah, no, perquè
0: no,
2: la setmana passada
0: jo vaig
2: festival,
0: dir que,
2: no?
0: Que estava amb l'Eric i jo sols, ho vaig posar en el Facebook.
2: Sí, és veritat.
0: Que estava amb l'Eric i jo sols perquè tot l'equip
2: sí.
0: Estàveu preparant-lo de la tarda en el teatre principal.
1: El tinglado, sí.
0: O sigui que molt bé.
1: No, no, pas que anem, tindrem que fer dues sessions.
0: Jo crec que és una pena, la veritat és una llàstima, que això es quedi... només es faci tota la feinada que heu tingut, tot el que heu fet ara mateix, de tota manera, ja tenim la sala per l'assaig el mes de setembre,
1: sí.
0: Us heu de trobar per les cançons, o sigui que és un no parar,
1: És un no parar. És que si vols fer les coses bé, les has de portar molt ben preparades.
0: No, i a més sou un equip sensacional, perquè què hem de dir de la pantalla del Pic del Porra?
1: Sí,
0: la
1: home.
0: Pantalla és això extraordinària.
1: Quan li vaig enviar la foto del Roquer... li vaig enviar d'una manera i ell m'ho va canviar perquè diu, trobo que aquest fondo no queda bé i te'n faré un altre.
2: Ah, no,
1: i
2: veritat,
1: la va clavar.
0: Sí.
1: La foto que va sortir del Roquer la va clavar.
0: No, realment realment...
2: La Cibeles mía.
1: La Cibeles també.
0: Oh, la Cibeles es increíble. Sí.
2: Ay, qué gracioso. Ayer le enseñé, porque me dijo, hice de jurado de las cocas de aquí, del pueblo.
1: Ah, també vas venir aquí.
2: De jurado, sí, porque siempre me llaman para hacer de jurado.
0: ¿Y cuándo fue esto?
2: Ayer a la tarde, de concurso de cocas.
1: Debía hacer calor, ¿no?
2: Hombre, está el aire acondicionado. Ay, tenía trucada y ya...
0: No.
2: Ah, no. Y entonces un señor que estaba allá em va dir, diu, ai, diu, tu és la Charín, diu, he sentit parlar de tu. Sí. I diu, no tens... I li vaig dir, dic, sí, dic, mira, ara he començat i tal, bueno, vam començar a parlar mentre que començava l'acte. I li vaig ensenyar el vídeo. I diu, ui, això és Roma, no? I dic, no, és la Cibeles. I em va fer gràcia perquè em va dir, diu, clar, el primer que es veu és la Cibeles, clar. Però diu, ai, això és Roma, i mira, em va fer gràcia, diu, Roma, dic, no, és la Cibeles.
0: Ah, no, és la madrilenya bonita, com vaig dir, que porta més de 60 anys a Catalunya, que no li pas, no va fer com tu. Perquè ella va començar a parlar el català quan feia 52 anys que vivia a Catalunya, casada amb un català, que tota la família, els pares i tots, i els fills, entre ells parlaven el català, i ella parlava en castellà. No havia parlat mai català. Va començar a destapar-se aquí, a la ràdio. Sí, o sigui que és tenir nassos, començar a parlar... el micròfon per tanta gent. No és allò de dir, començo a casa i... No. I l'acabat parlant, doncs, més bé que tothom. Ara, realment, en actuació, ja ho vaig dir, com diuen Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. Ella la identitat no la perdrà mai, perquè veritablement... El xotis va ser...
2: I mai una, havia fet un xotis, jo. No, mai. El que passa que vaig pensar que faré i vaig pensar,
0: mai,
2: mira,
0: mai havies ballat un xotis, vols dir?
2: No.
0: Perquè actuació no
2: havia cantat.
0: Actuat,
2: bueno, no havia actuat mai, però així com el pas doble m'agrada molt
0: ballar-lo. I tal.
2: Sí. Bueno, el Fox, tot, m'agrada. La Jota la ballava molt bé, però un xotis no... Però mira, se'm va córrer, què faré? Pues el xotis. Bueno. I la veritat... que ho vaig sentir a dins meu.
0: A la Sant.
1: És que un grup de playback, facis el que facis, quan t'adintres a dintre d'un cantant i d'una cançó, t'has de posar al seu lloc.
0: Has de sentir
1: al seu lloc i fer més o menys el que fa aquell cantant o entonar com ho entona ell.
0: Jo, sincerament... i això que ens l'havia fet aquí abans, molt abans,
1: sí.
0: Dir, a mi me gustaría hacer un xotis y lo pusieron y no, tú lo cantaste
2: lo que
0: aquí,
2: hice,
0: ¿no?
2: No, lo que hice, no. ¿No estás este? Confundido. Era un cuplé. Era el batallón de modistillas.
0: No, cariño,
2: que me
0: no.
2: puse aquí. Yo xotis no lo había
0: no,
2: hecho
0: No,
2: nunca.
0: Pues lo hiciste aquí, lo cantaste aquí.
2: ¿Lo canté?
0: Que yo pensé que, bueno, lo canté, lo pusieron.
2: O lo canté,
0: pero
2: no
0: bueno,
2: sé,
0: es
2: no.
0: igual.
2: No sé, recordo lo del batallón que me aquí.
0: Posem el señorito,
2: Eso es.
0: Y la Pantoja el canta como el cantaba ella. Vale? Sí. Però l'actuació no l'he vist mai actuar, la Pantoja, amb aquesta cançó.
1: Amb aquest tema, no.
0: Però dubto molt que ho faci tan bé com ho va fer la Charín.
2: Vaig fer el que em va sortir. A més, ja ho sabeu, que em veu veure ensenyar, que mai ho feia igual. I de la gorra... Pues
0: ho vaig
2: estar
0: fer per
2: molt,
0: últim dia, l'últim assaig.
2: L'últim assaig se'm va currar allò de la gorra.
0: Però és que, a més, el dia que vas fer-ho davant del públic, se't va enganxar.
2: Sí.
0: O sigui que encara va semblar que tingués més mala llet.
2: Sí,
0: jo, clar, sí. Jo t'estava veient
2: que se'm va enganxar
0: des de
2: darrere
0: les bambalines. I, clar, des d'allà la tenia al davant. I quan va... van a tirar la gorra rabiosa. Va ser espectacular.
2: Tots.
0: Tots.
2: Ho van fer molt bé.
0: Perquè el Pepe, que era la primera també, vegada també, va fer el Mediterrani, i va ser estupendo. Que... I el Porras, i el Julio,
1: tots.
0: És que no es pot dir un més que l'altre, però tu, totes. Sent la primera vegada, i sí. Plat, i que coi, que sou els meus... Noia, és que em quedeu, per no tenir tanta tota la vida. I els altres dos no han vingut, ni el Porras ni el Julio.
2: Nena, fa molta calor,
0: Un estava, pues, tontos, aquí s'està molt fresquet. Un està passejant el gos, que m'he trobat a la Emi, m'ha dit, digo, va venir, diu, ha ido a passear el perrito. Digo,
1: que
0: vale.
1: També estaven ayer al Calisay.
2: No, estava la Charo, el Porras, el Diego i la...
0: I la Chari.
2: I la Chari. D'acord. Ells no.
0: Però després, els que van actuar...
2: Bueno, el grup nostre, eh?
0: Sí. Els que van actuar en parella, les cançons que van fer en parella i que són matrimoni, si jo normalment estic nostàlgica i trista i amb enyorança del meu marit, veient-los amb ells, encara més. Perquè treballen, o sigui, ho fan amb tant d'amor com a parella, que és extraordinari, de veritat.
2: Bueno, i el que va fer el Joan amb la Rosa... Allò del fantasma.
0: Bueno, allò va ser espectacular.
2: És que
0: no es pot dir un més que sí. Perquè la Rosa faci el que faci.
2: M'encanta com ho fa.
0: La Charo és que va comer-se el mundo. És home, toda chulería.
2: Sí.
0: I la Emi parece una lagartija. Sí. És que la veritat és que tots, no es pot dir un més que l'altre. Ja dic, el Joan, el Pepe i la Charo, que casualment...
2: Charín.
0: És que en tinc tres,
2: Con acento en la I, Charín.
0: Charín. El Pepe, que va fer el Mediterrani, també és madrileny, i la veritat és que ho va fer. Tots. La veritat és que tothom va quedar al·lucinada. La Montse me dijo, no, la Montse de Argentona és...
2: Sí.
0: Me dijo, Rosa, no ho havia vist mai, no havia vingut mai, però no deixaré de vindre mai més, perquè m'ha encantat. Això m'ho va dir molta gent,
1: sí.
0: Venir per primera vegada i que va al·lucinant.
2: A mi també m'ho van dir.
0: I el Sergi, el Fortuny, deia que si em deia, és que esclar, és que fa quasi més dues hores, és que fa... Però que la gent... Vol, no, més que res, perquè es deuen estar cansant. Dic, però què dius?
1: Però que va.
0: Si la gent ho troba curt, nano.
1: Sí.
0: La veritat és que... Molt bé, molt bé. Bueno, mira, per...
2: Començar el xoquis.
0: Comencem el temps. Era temps amb la de la Charín.
2: El senyorito.
0: I després posarem el Daily Strip amb...
1: Walkoy Life.
0: ¿Vale?
2: Hay que ver cómo hablas el inglés.
0: Sí,
1: hombre, que no me oíste cantar inglés.
0: Y tan. Venga, andaban el señorito.

0: Vale. Molt bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Glòria.
0: Què tal, amor? Com Hola. Estem?
2: Hola, guapa, bon dia. Ui, estic afònica.
3: A veure, és que no tinc paraules. Bon dia.
1: Això bon sí, dia.
3: Enhorabona a tots. És que, a veure, la senyorita del senyorito encara em té al·lucinada.
2: Que mona.
0: I tant.
3: Que mona. Al·lucinada.
0: Pues sí.
3: I no et dic res al roquero, tu. Mare de Déu, els roqueros, que n'hi havia més d'una dalt de l'escenari,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
3: Molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, ja que no mal que em digui res, ja ho sabeu tot.
0: La veritat és que jo vaig sortir a 1:45 de la Cruzen, que vam tenir els cambrers allà, pobres, que fins que vam dir, potser que marxem, no?, que aquesta gent voldrà anar a dormir, voldrà plegar. I vaig baixar, clar, el dissabte a la nit jo anava sola, i em vaig trobar a 2 o 4 persones, perquè anaven de parella, que em van dir el mateix. Que quina passada, que maco, que fantàstic.
3: Tot el teatre ple.
0: Tot el teatre, de gom a gom,
3: eh? Els aplaudiments ja ho diuen tot, que sí?
0: Sí, sí. Però, i que tothom que va venir per primera vegada han dit que tornaran, perquè és que té la posta en escena, que és extraordinària, les cançons, molt bé, però és que les interpretacions són espectaculars. I la pantalla, tothom parla de la pantalla,
1: sí,
0: també, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és que tots són artistes, tots, doncs, de veritat, eh?
3: A més, a veure, a quin teatre vas tu, que quan surts pots felicitar els artistes.
0: Exacte.
3: Aquí vaig poder felicitar a molts artistes.
0: Clar, això passava amb la Cubana. Sí,
3: hi ha teatres que no veus a l'artista,
0: no,
3: jo,
0: quan
3: l'he vist a l'escenari, eh?
0: Sí, sí.
3: Però aquí, al sortir i poder felicitar la EMI, i bueno, tot el que em vaig treure per allà, dic, és que de veritat és que més bé és impossible.
0: No, no, va ser molt xulo, perquè la gent no se n'anava del carrer, eh? La gent estava al carrer, no se n'anava. Va passar una noia que havien de venir, van dir que vindrien, i em va dir, diu, bueno, jo després vaig preguntar, què veu venir? I em diu, no, diu, perquè anàvem amb el meu marit, diu, i va dir, quan m'havien dit que sí, no?, i diu, i anàvem cap a casa, diu, i ell em va dir, diu, però escolta'm, si aquesta tarda tenim la casa plena, que venen gent a veure el futbol.
2: Ah, que de futbol.
0: Diu, i clar, diu, jo passo de futbol, diu, però clar, havia de venir amb el marit. Sí, diu, i després, diu, doncs mira, és una persona que té molta, molt, bueno, molt creient, diu, i me fui a rezar. Diu, i quan salí de la iglesia, estava saliendo del teatro. Diu, i vaig pensar, madre mía, que lleno, quina generació... Clar, imagina't, sí. 265 persones al carrer, més els tècnics, més... Va ser una passada.
3: Jo, per cert, jo esperava un artista per felicitar-la, però és que hasta em van arribar a tancar la porta uns nois.
2: Ai, sí, pobre.
3: Que s'estan fent fora. És veritat. Sí, però l'artista, aquell artista que té tant d'arte i que és madrilenya, de naixement, doncs me la vaig perdre.
0: Te la van perdre?
2: Sí, sí.
3: Home, que me van fer fora, me van tancar la porta dos nois.
2: És veritat.
3: Llavors, bueno, doncs ja marxem.
0: Sí, els dos nois són els dos tècnics.
3: Exacte.
0: Que deien a mi que... Em deien a mi que anés de pressa perquè el públic estaria
2: cansat.
0: Ja estaria cansat. I després es va demostrar que de cansat res, perquè tothom es va quedar al carrer. O sigui, el carrer estava col·lapsat.
2: Després, Glòria, amb tot el que m'has fet i m'has dit, ja em vas felicitar de sobres.
1: Sí,
2: però... De sobres. Oi, com estic amb la voz, madre mía.
3: Faltava l'exempció personal.
2: Bueno, és igual.
0: Però va ser una passada. Mira, ara ens arriba l'altre artista.
1: Sí.
0: El senyor Borràs.
3: Pues felicitat de tot, sí senyor, ja li pots dir? Bueno, ja ho sap el senyor Porres, que tothom va quedar encantat a casa.
0: Hombre, i que la pantalla...
1: Les fotos de les pantalles...
0: Les pantalles van ser extraordinàries. És que la posta en escena, a tot, les interpretacions són immillorables. Dintre de que tot es pot millorar,
3: no? Perdoni una cosa. I la presentadora...
2: Bueno, és veritat que n'hem parlat, de la presentadora, és veritat, eh?
0: Bueno, Se hace, lo que, se hace lo que se puede.
2: Somos unos egoístas.
3: Ara que ja hi ha que surti allà a l'escenari, que només surt i ja l'omple. Dius, ostres, si només gràcies. Ha sortit una persona. I goita-la, picable.
0: Però reina, jo sempre dic, jo sempre dic moltes gràcies, veritat. Tothom m'ho diu, però tothom li agrada la, diuen, ah, la presentadora i tal, no? Bueno, vam anar a veure un altre grup i de la manera que vam presentar anàvem tota la colla i jo vaig dir, bueno, dic, em sembla que no perdré la feina.
3: No, no. Ja li vas trobar un defecte, vaja.
4: No, no, no, no va... més d'un.
0: Però la veritat és que jo ho faig molt a gust, em sento... molt honorada que triessin a mi per fer-ho, no? Però realment el meu té un mèrit relatiu, perquè jo no porto ni guió, és sobre la marxa, però clar, és molt un mèrit relatiu.
3: Això té el seu encant, eh?
0: Clar, perquè segons el moment puc dir una cosa o en puc dir una altra, però jo hi he estat, moltes vegades a dalt d'un escenari presentant i actuant en perruqueria, no? Per tant, el meu no és que em vulgui treure tampoc cap mèrit, perquè ho faig amb tot l'amor del món, això sí, però que... Aviam, què passa?
2: No, dame una hoja que me ahogo.
4: Uy, que foguis,
0: que una hoja, pongo más fuerte. Ah, espera't un moment, Glòria, un segon.
4: Que una mica s'afoga.
3: Sí, tant i tant.
0: Que no ens
2: olia agafir. Espera't, anem. No, que tu lo mismo tienes frío, Glòria. Ay, Glòria.
0: Vale. Apa, si tengo...
3: Pues yo ahora mismo tengo calor, porque yo tengo todavía...
0: Y nosotros... Tenim a l'aire, però ara tu, hem posat una miqueta
4: treu,
0: més baix.
4: La Rosa es treu mèrits, però sí que té el seu mèrit, perquè ja sapiguer triar les paraules adequades, la frase adequada. Pel moment aquell, mentre ens canviem, hem d'anar de pressa, però a vegades ens falta temps.
3: Oh, que tineu de pressa,
4: valga'ns Déu. Ens falta temps, i ella té que estar allà xerrant i té sempre que recreu.
1: Si no, amb algun número tindríem que sortir amb calçotets.
0: Però és veritat, de totes maneres, el que diem de la pràctica... És veritat, perquè jo hi havia hagut algun número anterior que havia dit, bueno, aquesta gent no acaben. Què? Acabeu o què? Sí. Vull dir, però és donar-li una miqueta de canya, per això, segons el moment, però a mi m'agrada fer-ho i em surt de fer-ho doncs, tot el millor que puc. Però de veritat que disfruto moltíssim. Jo dic que en aquests moments el que m'omple més la vida, a part del millor d'amigos, el que m'omple més la vida, la meravellosa família que em va deixar el meu marit, la família. Però, de veritat, el que m'omple més la vida en aquests moments és la ràdio i el playback, la presentació del playback. De veritat que...
3: Pues tot el que està a gust, tot el que està amb el cor, tot es fa bé i surt bé,
0: sí.
3: Perquè es nota.
0: Jo...
3: I el públic ho rep.
0: De tot
3: sí, que som artistes, totalment, que es fa d'acord i surt fantàstic. Millor, impossible.
0: De tota manera, jo no sé fer res que no ho faci amb amor, eh?
3: Pues sí, que és bo, però hi ha gent que potser no... I aleshores, pues de vegades, aquí es pot notar... Bueno, pues res, macos.
0: Vale, carinyo, moltíssimes
3: les
0: gràcies.
3: Les felicitacions ja són a tope, i bueno, i esperant el proper, que ens hi apuntem, no?
0: I tant.
2: Sí, ja t'estic guardant les entrades, eh?
3: Oh, ja tinc guardant les entrades, en la fila 8.
2: Exacto, correcto, en la fila 8 ja tienes las entradas guardadas.
3: Vale. Pues estuvimos divinamente en la fila 8. Además, tenía amigas detrás, amigas al lado, digo, ay, filla, rey, venir aquí a més amigues i bueno, i al sortir les amigues que estaven a dalt, com la nostra Maricín, que va ser un plaer, i la seva germana, un plaer fer-li un achoncito, de veritat que sí.
0: Molt bé, carinyo. I bueno, el Jordi, també no, feia cara de molt satisfet.
3: Sí, totalment. Bueno, i la música li ha agradat sempre, ja que a la seva època ja allà a Massanet ja tocava el bateria, li deien el Ringo.
0: Mira, no ho sabia, això.
3: Duia el serrell fins aquí, com tots, fins a davant el nas, que hi ha una foto que diu, home, Déu, i ja t'hi veies, i sí, perquè ell, com que era el bateria, doncs com el Ringo, etcètera.
0: Sí.
3: Molt bé. I la música li agrada molt, també. O sigui que també em va disfrutar molt, la veritat és que sí.
2: Molt bé, molt bé. Bueno,
4: tenim de tot, tenim rockeros, tenim d'òpera, tenim de tot.
3: Ah, Déu, sí. És que el rockero, dic, a veure, jo aquesta faceta de rockero, no, és que no li he vist ni un pèl, i va ser una sorpresa. Dic, home, ja m'imagino que el Charles Chaplin no, perquè ja va ser una altra actuació. Però dic, alça tu, mira, mare meva, com ens adaptem a tots els...
2: Aquí és el mèrit. En 13 anys que farà que està aquí, el Joan Cintes... Sempre
3: sorprèn,
2: em sorprèn amb algú. Però ja no amb les actuacions, que també és artista nat, ho diuen les seves filles, ho diu els seus germans, realment és un artista. Porta l'ànima i té...
1: Un artista de pacotilla.
2: Sí, home. I el Porras...
3: Escolta, Joan, els aplaudiments no van ser de pacotilla, eh? No, els aplaudiments no eren de pacotilla.
2: I el Porras...
3: Per tant, de pacotilla no n'hi havia ni un, de pacotilla. Ni un.
2: I el Porras i la seva dona, la Charo... Bueno...
1: És que
2: és veritat, tots, tant en solitari com a músics, com en parella, extraordinaris, com a grupal. I mira que el grupal primer, el de...
4: La revolució sexual,
2: els hi va costar... suor i llàgrimes arribant-la a fer...
5: Dios y ayuda.
2: Com la van fer... Però va ser fantàstica, la veritat. Bueno, i quina cançó vols, amor meu?
3: I fins al proper. Doncs mira, parlant de tanta música, no he pensat res. Tria vosaltres, el que us sembli. Tot segur que m'agradarà.
1: Bueno, com que ara a la pròxima posarem la que vaig fer jo dels Dire Straits, doncs mira, et dedicarem aquesta.
2: Bueno, i també per la Montse.
1: Per la Montse i per la meva dona... per tothom.
2: La Montse ha trucat per felicitar-nos, però la Montse d'Arenys Amunt no vol mai parlar. Llavors, que també hi era. Estava allà... Molt bé, tot. Pues per ells, el rockero aquest, el Daily Strip...
1: Sí, pues en White Coat Life.
2: Vinga. Bueno, Glòria, carinyo.
3: Adéu, una abraçada moltíssima. Molt gran.
2: Petó, una abraçada molt forta.
4: Adéu,
2: reina.
3: Adéu.

0: I tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Bon dia. Hola, Maria Antònia.
1: I guapos tots aquí, nena, quina gozada, eh?
0: Que sí.
1: Quina gozada d'espectacle. Escolta, i aquello de... Ha nascit una estrella.
0: Que sí.
2: De moment encara no ens hem estrellat.
1: No, no, bueno, no. No, de veritat que tots, porres, vull dir, tu como alma pensante y dirigente, desde luego tú curras y molt macos
0: no,
1: tots,
0: ¿eh? No, es que tots, sí, sí. Perquè la coreògrafa, o sigui, la directora d'escena,
1: sí, sí,
0: és extraordinària, i a més, si la veiéssiu darrere les bambalines, mentre ells estan actuant, està amb el cor encongit, que jo li dic, però deixa de patir,
1: ja.
0: Que ho estan fent de meravella. Però està sempre pendent de si mouen els peus, de si no els mouen. És increïble.
1: Sí. I una pregunteta. Qui escolleix les cançons? Cadascú que la fa? O sigui, és el que diu, mira, jo vull fer aquesta, i la prepara, no? És així com funcioneu, no?
3: Sí, sí. Funcionem així. Si vols cantar, doncs ja saps, agafes una cançó,
1: no,
3: te la prens,
1: jo,
3: i la tens que memoritzar.
1: Escolta, mira, jo ja he desistit.
3: No, no per ella.
1: Jo ja he desistit perquè una vegada...
3: Sí,
1: mira... Y ahora, como soy, diguésemos, una criticona, pero en positivo, voy a decir, vaig notar a faltar les famoses sardanes i vull dir que sempre fèieu, eh? Vull dir, home...
0: És que depèn, hi ha vegades
1: que... No sé, porres, eh? Sí,
0: però, sí. Hi ha vegades que, penses en una cosa o penses en una altra i no hi ha temps per tot.
1: És un comentari, no?
0: Sí.
1: El mateix que, escolta, el Porres, i a vosaltres també us ho vaig dir, que vull dir, jo encara conservo un mitraje de pubilla, i jo ja li vaig dir, però bueno, ara ja desisto, perquè seguro que ja no me cabe, perquè me encorda mucho, però jo sempre li vaig dir, home, jo seria capaç de cantar la sardana aquella, soc de la Barceloneta, i en honor a todos los de la Barceloneta que vinieron, vull dir, això també li vaig proposar alguna vegada, que se'n recordi, Porres, eh?
0: Saps què passa?
2: Sí, sí, me'n recordo, sí.
0: Saps què passa, Maria?
1: Ara ja desisto.
0: Maria Antònia, saps què passa? Que, aviam, com t'ho diria, amb tots els grups hi ha quan comencen són una història, i a mesura que van passant el temps i tal, hi ha un clivatge, no? Fins que arribes a ser els que som. I aquí... fins aquí, en els estatuts del grup, en principi no hi cap ningú més. O sigui, perquè...
1: Però escolta, però si jo només ho feia, diguéssim, i he comentat pel tema de la sardana, però i ja que ha vingut a cuento, pues per això diu, si quieres proponer algo, diu, yo ya lo propuse, pero ahora ya fuera de tiempo, que m'entens, o sigui, per lo que m'heu dit.
0: Sí.
1: Bueno, però molt bé. Escolta,
0: digue'm.
1: Pues mira, jo li dedico, a tu també, nena, i tu, oye, a mi, tu estilismo va estar fantàstic, eh? Sobretot a la primera blanqueta, escolta, que mona, eh? De veritat, molt maca, nena Roseta.
0: Moltes gràcies, guapa.
1: Tens molt altirisme, molt estilisme. I la posada en escena, no te digo, eh?
0: És que tots... Bueno, tots. La posta en escena és increïble, vull dir, jo ja ho dic sempre.
1: Vinga, va, corregimos, eh? La posada en escena, perquè la posta són los huevos que ponen las gallinas, ¿vale?
0: Això.
1: Ellos ponen, ella és la posta de los huevos, però lo de la escena és la posada en escena, ¿vale? Aquí, parezco aquí jo...
0: No, molt bé.
1: L'observadora, és igual. Vale, pues mira, li vull dedicar a la Charín, porque es la estrella, del lugar que nació.
0: Sí.
1: I segur, que des del cel li cantaria a su chato.
0: Ai, aquesta
1: de los guapos, guapa.
0: Ai, que mona. Tres veces guapa.
1: I he buscat una cançó que es diu Los Chaqueros, ja li he dit al nen, que també
0: sí.
1: És molt guapo, el nen.
0: Hombre, el nen.
1: La foto aquesta que em vas enviar...
0: Però tu per què et penses que el vam comprar?
1: Pero
3: es
1: no,
3: muy rico,
1: no,
3: oye, Eri, es muy rico.
1: A la gente no hay que ficharla por guapa, por no, lo de fuera, no, ¿eh?
0: És que, és
1: jo
0: que
1: por aquest, lo de dentro,
0: sempre. És que aquest noi, el que es veu per fora és el que hi ha per dins, li surt de dintre, saps? Vull dir,
1: bueno,
0: és guapo per dins i per fora.
1: Hay que reconocer la belleza, ¿no? Pero bueno,
0: pues sí.
1: lo importante es el fondo, como siempre.
0: Es un mexicanito bonito.
1: México lindo y querido, que haremos hecho las paces, ¿eh? Chaval, muy sí, bien, no, así me gusta.
3: Ay, qué gracioso.
0: Fem l'amor i no la guerra, que la naturalesa...
1: Claro que sí.
0: La naturalesa ja se'n cuida de fer neteja.
1: Y no como aquella de tu tierra que ara representa a tu ciudad, vull dir, fue allí a meter el lío y bueno...
0: I la van fer fora.
1: Venga, hombre, vale. Bueno, pues va por todos, venga.
3: Venga, gracias, guapísima, me hace mucha ilusión porque es una canción que me gusta mucho.
1: Por eso.
3: Gracias, Juanita, gracias, María Antonia.
1: Un abrazo a todos, venga.
3: Adéu, guapa.
2: Adéu.
0: Que la canta el Pepe Blanco.

0: Bé, doncs després d'aquest sentidíssim record per tots els que han marxat, que és el que estàvem dient, no calen guerres, si la naturalesa ja se'n cuida de fer net, si és que són masses, d'una manera molt bèstia, eh? Tan bèstia com les bombes o com els drons o totes aquestes coses. Eh? O sigui que, de veritat, fem l'amor i no la guerra. És la meva frase, la que dic més, però veritablement és que és així. Jo tinc una molt amiga, una nena que m'estimo moltíssim, que és d'allà, i un amic que precisament el seu marit, que el dia 2 havia de marxar cap a Venezuela per hi té feina i tal, i no crec que hi pugui anar. O sigui que, carinyos, fins després. Mira tal.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requerís informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta política i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
3: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, dia de l'orgull, amb la Manirrua, pels carrers del municipi.

0: xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
9: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
10: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
9: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
10: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
9: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
10: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
9: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
10: Info i reserves al 93 131 11 00.
9: Visiteu www.elportinyol.com.
11: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
12: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
11: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
12: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
13: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
14: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
13: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.

0: Moon Bikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moon Bikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moon Bikes, perquè cada pedalada compta.
2: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 30 00.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: L'Agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda. La revista d'Arenys.
7: Ràdio Arenys.

0: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans a Ràdio Arenys.
1: Obrir els ulls, atendre llums,

0: Bé, aquesta colla, que veureu aquesta setmana penjats, bueno, retratats per això de penjats en el Facebook, eh? Avui estem, bueno, falten el Jan i el Cristian, però com que aquests estan desaparecidos en combate, tenen tanta feina que ja no se n'en recorden. Quan un batim no se n'en recorda del que passava. Però ells ho perden.
1: Ja no se'n recorden qui els hi va donar la fama.
0: L'altre dia li vaig dir al Cristian, dic, no, carinyo, dic, jo ja entenc que no vinguis. Dic, hi ha dos motius. Primer, gràcies a la ràdio tens tota la feina, gràcies al programa tens tota la feina que tens, perquè imagina't si t'has fet famós amb la ràdio, no? Dic, i després, clar, han passat 7 o 8 anys. Dic, i clar, t'has fet vell. També ho entenc. És que vinc lluny. No, diu, és que clar, diu, vinc lluny. Dic, nano, dic, quan vas començar vivies més. Primer vivia a Mataró. Després va viure a Santa Susana.
2: A Caldetes, no?
0: Primer va viure
1: a Santa Susana.
0: I ara vive en Malgrat, o sigui que està... No, Malgrat és... No.
1: Sí, em sembla que...
0: Pineda. O sigui que està...
3: És fatal, això.
0: Però, bueno, sí, jo ho he fet 25 vegades.
3: Jo he fet una vegada i va dir mai més.
0: Però...
2: Una i només Santo Tomàs.
3: No, que heu canviat de mòbil. Que no.
4: Perquè l'has fet una vegada, què és el que has fet una vegada?
3: Canviar-me de pis?
4: No.
3: Una vegada l'hi fiu, una vegada l'hivern.
4: És que té una filla, millor només l'ha fet una vegada.
3: Una vegada tenia molta calor i una altra vegada tenia molta fred. Una d'estiu i una l'hivern.
0: Bueno, i si continuem, per exemple, amb la Rosalía.
2: Ah, eso te iba a decir.
0: Claro, que parece que ya se ha acabado el programa.
2: Pobre hombre, estará escuchando la ràdio.
0: Cristian. Leandre, amor meu, que seguim pensant en tu i que ens honora l'honor d'haver-te tingut el programa en viu i en directe i de que formis part de nosaltres per sempre, això per nosaltres és un tresor. Vale, carinyo? T'estimem molt. I ara, pel Lluís Collet, li posarem a la Rosalía en Malamente.
2: Malamente.
5: Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo.

0: malamente.
1: Aquesta, joven. Ese niño es que no se calla ni bajo la mano. Aviam, doncs després d'haver escoltat aquesta cançó tan fenomenal de la Mònica i de la Rosalía pel Lluís Collet, carinyo, ja veus que no ens n'oblidem de tu, escoltarem a la Mònica Naranjo en Vivir Así pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan. No sé, no sé quin és exactament, però que el Collet me la demana. O sigui, sempre em diu que posi a la Mònica Naranjo per aquest senyor.
2: Li agrada molt, sí.
1: Vinga.

0: Molt bé. I ara, per la penya, per la colla Pessigolla, els nanos que ens seguiran, si ho vol, per el Guiu, la Pia, el Pau, el Fèlix i el Biel, escoltarem els tiets, el de Tiets, que vingui.
1: Pues això,
2: que vingui.

0: Que vingui, que vingui. Sí. Bé, truquem ara quan... doncs ara per la Montserrat Fita. Jo m'agradaria posar-li una cançó que a mi m'agrada molt, i també per la Ramona d'Arenys de Munt, i per totes les
1: Rita
0: que tenim...
1: La Rita Balcells i la Magdalena Fita,
0: I tots els que tenim, exacte, tots els que tenim aquest sentiment i aquesta enyorança. El Christian ens interpreta fa temps, molt de temps, amb tot el sentiment de l'ànima.

0: Jo tinc aquesta cançó, doncs la porto en el cotxe. I porto aquesta i a continuació Ghost, del Cristian. Sí, I vaig, com que tinc el canvi en el volant, la vaig tirant enrere. I vinc des de Mataró, que és on t'arribo amb el cotxe, no vaig més lluny, vaig escoltant-la. Una i l'altra, una i l'altra. És que és una sí. passada. Per cert,
1: és que tienes sabor tan
0: tu li vols dedicar Ghost a la teva dona,
2: sí,
0: per exemple,
2: home,
0: de Don Cristian?
2: Sí.
0: Doncs Ghost, pel, de, tu. Ai, que tenim trucada. Una trucada.
2: Ah, sí.
0: Bon dia, Benora, amb qui parlem, sisplau?
3: La Carme.
0: La Carme.
2: La Carme. Hola, Carme.
3: Hola, bon dia a tots.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Vale.
2: Digues.
0: Quina Carme ets?
3: La Carme...
4: Ai, ai, ai.
3: La Carme, bona amiga de la Rosa, de tota la vida, com a germana.
0: Hombre, amor meu! Perdona! Perdona, carinyo, perdona.
4: Ai, quin lapso he tingut,
0: nena. És veritat, si és que, carinyo, és que no t'havia conegut, Carmet, amor meu, perdona.
3: No m'havies conegut, no?
0: No, no. M'ha estranyat. Saps què ha passat? Que és que ens ha dit que era la Carme.
1: Sí.
0: Clar, llavors hi ha una Carme que ens truca a vegades i tal, que té una veu molt particular, no?
1: Sí,
0: i
1: no,
0: jo,
1: no, no aquesta
0: i jo dic... No, és, i clar, esperava no que fos ella.
1: Sí, ja no,
0: saps? I jo dic... M'he quedat així una miqueta, per això dic, quina Carme ets?
1: Clar, no sabíem quina Carme.
0: La meva Carme. No amiga de la Rosa de tota la vida, la meva Carme.
3: I la meva Rosa, de tota la vida.
0: I tant. Mira, tu encara la tens, aquella foto que ens va fer el retratista aquell que corria per Sant Isidre? Que jo tenia 8 anys i tu en tenies 9.
3: Escolta'm, Rosa.
0: Digue'm.
3: De la infantesa guardo molt poca cosa perquè va anar a casa meva a Bonaterra i llavors, quan jo ja no vivia a casa meva, vivia ma germà sol.
0: Yeah.
3: Llavors, la infantesa es van perdre moltes coses perquè ma germà era molt despreocupat, pobret meu.
0: Yeah.
3: Llavors, de la infantesa tinc poca cosa. El que passa que amb aquests anys de la generació de i recuperar que almenys tinc 40 àlbums que el dia que jo me'n vaig allà on tinc que anar, com tothom, no sé què faran.
0: Bueno, el que passa amb tots, carinyo.
3: No, és igual, sí.
0: I tant, i tant.
3: Ara ja no tenen cap problema, perquè ara tot va al mòbil.
0: Al mòbil, i tant.
3: Però a casa hi ha més de 28 àlbums.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig a començar amb el meu net petit,
0: sí.
3: Un petit que farà 25 anys. Vaig dir, mira, l'àvia ordenarem per a avis, les avis, m'entens? Ordenarem i llavors dic, farem tota la família. Vaig a començar i vaig acabar dient, bueno, ja ho anirem fent i no s'ha acabat de fer.
0: És que no s'ha acabat. Jo les he tingut sempre en una caixa, eh? L'Antonio feia àlbums, però jo no.
3: Sí.
0: Jo la major part les tinc amb, amb caixes.
3: Caixa.
0: I llavors, quan les vaig traient, mira quina sorpresa, perquè clar, estan barrejades totes.
3: Sí,
0: si en vull una concreta, doncs és molt difícil. Escolta'm una cosa, el teu pare era ferrer?
3: Sí,
0: oi que sí?
3: I tant, ferrer.
0: Ferrer de cavalls.
3: Ferrava
0: cavalls.
3: Tots els cavalls.
0: Sí, sí,
3: mira,
0: sí.
3: En aquella època...
0: I tant.
3: Els escombriaires...
0: Sí.
3: Anaven en cavall i carro.
0: Me lo dices...
3: No portaven camions.
0: Me lo dices o me lo cuentes, carinyo meu?
3: Sí. Llavors el meu pare hi havia pocs ferrers.
0: Clar.
3: I el meu pare pues, tenia feina.
0: Sí, sí.
3: Tenia molta feina.
0: Sí.
3: Després ja va canviar les coses
0: i bueno... Com sempre, quan s'acaba una cosa és com els videoclubs, per exemple.
3: Sí. Molta gent es va llançar a muntar videoclubs i també
0: tot té el seu moment. De totes maneres,
3: sí.
0: El moment dels cavalls va ser molt més llarg, eh?
3: Sí, i tant.
0: I pensa una cosa. Ara, en aquests moments, hi ha animalistes... que estan en contra de que es montin cavalls. O sigui, ara els cavalls ja no treballen, evidentment, no? Però la gent està amb... Els animalistes, eh? Amb que facin salt... Jo tinc el meu germà, el germanastre, vaja, però el meu germà, el cel sigui, també, no? A casa meva, els cavalls s'han viscut tota la vida. I els cavalls se'ls tractava amb tot l'amor del món. Però em deia... El dia que es va morir el Joan, em va venir un noi... que viu de la hípica. És més, té una hípica a Terrassa. I explicava que si surt a muntar, per descomptat, no es pot posar espueles.
1: Ah, no fer-les dany.
0: Perquè no, ni espueles, no ni làtigo, ni
4: nada. I que no li petons, i el cavall, i per la vida, i mala, i bé.
0: Sí, carino, no, però carino, això per descomptat. Vosaltres no heu vist la pel·lícula que hi ha l'hombre que...
4: Ara corre.
0: Que se susurra a los caballos.
5: Com que t'entenen, saps?
3: Aquesta pel·lícula és preciosa.
0: Que i tant.
3: Jo et dic una cosa, jo els animals m'encanten. El primer és els cavalls, al darrere un gos.
0: Ja.
3: I el tercer, un gat. Vull dir, vaig amb aquest ordre.
0: Ja.
3: Home, per anar a la comuna, no el gat, no, la comuna havia de passar.
0: Sí.
3: A casa meva.
0: Sí.
3: Vull dir que no, ben petita ja no tenia pas por sota els cavalls els adoro.
0: I tant.
3: A mi em presenten un cotxe de luxe, d'aquests que va tant milions, i dic, no el vull, em presenten un cavall...
0: Un carruatge i un cavall, clar.
3: Sí, i tant.
0: Sí.
3: M'han encantat els cavalls, sempre.
0: Ho hem portat a les venes. Ho portem a les venes, vaja.
3: Sí.
0: Molt bé, Carmeta. Bueno, amor meu, i quina cançó voldràs que et posi? Que et posem?
3: A veure... Mediterrani dels Rebates, estic una mica en blanc, tinc la ment una mica en blanc.
0: Bueno.
3: Això que m'estava preparant tot el rato que diré aquesta, i ara m'he quedat una miqueta en blanc, Rosa.
0: Pues
3: però Mediterrani dels Rebates, o alguna dels Rebates.
0: Vale, doncs posem el Mediterrani, vale?
3: Molt bé.
0: Vinga, carinyo. Un petó
3: una
0: molt
3: abraçada.
0: Fort i bueno, ja durant la setmana anem estant en contacte, però el dissabte que ve, compte, eh? Com et vaig dir ahir, de 10 a 12, prohibit dutxar-se. Vale?
3: Estic aquí esperant que has d'escoltar la cançó per anar a dutxar-la.
0: Doncs vinga, ara te la posem.
3: Un petó i molt... Salutacions per tots companys.
0: Moltes gràcies, carinyo. Ja t'enviaré la foto que ens ha fet el Sergi, l'Eric, perquè vegis lo guapos que estem. Això, Carme, que n'hi ha un que s'està rifant un bolet. I té tots els números, eh?
3: Ai.
0: T'ho juro.
3: Ja, cuidado,
0: Quin mal de ventre, tio. Bueno, carinyo.
3: Bueno, bon dia a tots.
0: Adéu, reina meva. Adéu.

0: Julio,
1: tu demana, Julio?
2: No, ah, jo he demanat.
3: Sí, jo
1: sí, però dedica-li a la teva dona.
3: Ah, hola, va, sí.
2: Sí.
3: A la meva dona. Bueno, la cançó aquesta és per la meva dona, que me l'estimo molt, molt, molt, molt. I cada dia més.
2: Sí,
3: molt bé. Guapa.
0: Que mono.
1: I la cançó és?
3: La cançó és de...
2: En Llorenç Santa Maria.
3: En Llorenç Santa Maria.
2: En Bailemos.
3: Bailemos. Gràcies al Joan, que la tinc aquí al costat, que si no...
2: Sí, sí, sí,
0: és un geni de la música, en Joan.
3: Gràcies,
0: bueno, de tot.

0: camí.
1: A veure.
0: Pues les 7 hores de la Jurado. Ah. Per la meva dona, la Charo.
2: No, algú més.
0: Que és el meu suport. És tot
2: només,
0: per mi, la Charo.
2: Només el teu amor, el teu cariño.
0: Tot, ho és tot.
3: Resumiendo, todo.
0: Todo.
2: Sí, però,
0: endavant.
3: Ay, qué suerte. Aquel dia.
0: Cortinita. La meva cortinita.
3: Endavant.

0: Bé, i ara tots sabeu que sota de casa meva tenim la Pelo. Sí. Doncs bé, ara cada dissabte quan baixo em demanen una cançó, sí, demanen una cançó perquè els hi posi, i a més avui hem estat parlant d'un tema que ja fa molt de temps que em balla pel cap i li ha semblat fantàstic. No vull dir res perquè és qüestió d'una col·laboració i primer ha sigut la primera persona que li ha dit, però que són unes nenes molt maques i que treballen molt bé i que es mouen molt. Llavors, per tot l'equip de la perruqueria La Pelo de la platja de Cassà 2, a l'Eric els hi dedica...
1: Bueno, dedicarem Everybody dels Backstreet Boys.
0: Doncs Everybody, Everybody, bueno, això.
2: Molt bé.
0: Lo que sea.
1: Tothom.
0: Eso, tothom. Vinga.
3: Foli.
4: Foli canya.

0: Molt bé, doncs parles de la Pelu, ja ho heu sentit,
1: sí.
0: Això, todos, però en anglès, que no tinc ni idea com es diu. I ara, a continuació, escoltarem... ens en caben dues o una només? Sí, ens caben dues. Doncs primer posem la migrant del Peret, l'home del Maresme, per tot Catalunya, perquè la versió de Peret a mi em posa pell de gallina. I veure'l és impressionant. Endavant.

0: Bé, no voldria acabar el programa sense fer menció a un descobriment que vaig fer ahir. De, jo no sé si vosaltres l'havíeu, el seguíeu, el Jordi Pons, quan dirigia teatre i feia les funcions en el teatre principal.
1: Sí, sí.
0: Bueno, sí, jo l'havia vist ja en el teatre principal. Ahir, parlant amb el Lalo, el de la ferreteria Fita, em va comentar, no sé com va sortir, sí, em va dir que el seu nano feia teatre i tal, i llavors em va comentar que ell també n'havia fet, que n'havia fet amb el Jordi,
1: el Jordi,
0: amb el Pons. I jo vaig parlar de Laura a la Ciutat dels Sants i em va dir que ell sortia, que a més que tenia un bon paper. I em va dir que estava a YouTube i que tenien no sé quantes centes visites. Realment, ahir la vaig veure. O sigui que qui ho vulgui veure, veu que hi ha penjades en el YouTube funcions del Jordi que s'han fet aquí. Clar, jo vaig conèixer, per exemple, a l'Esperança d'Oi. Vull dir, hi havia... Em va xocar perquè vaig conèixer alguns actors d'aquí al poble, però sobretot el Lalo, que té el Lalo i el...
2: I, el I en Quimet Pou, Moïnou.
0: I el Pou, el Roger Pou,
2: en Roger,
0: també té paper de protagonista. I tal. Bueno, doncs això. Qui vulgui disfrutar, que posi el YouTube i posi el títol de l'obra de teatre que vulgui veure... I li sortirà aquesta. Bueno, li sortirà. Bé, volíem posar una altra cançó, però ja no hi som a temps. Llavors, només queda dir que, si Déu vol, la setmana que ve tornarem a estar aquí, si Déu vol, en l'Eric, el Pau, allà fora,
2: en Joan Cintes,
0: perdona, a lo millor a Julio, a la millor en Porres, gairebé segur en Cintes,
2: sí,
0: i gairebé segur la Xerín.
3: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes. Mua!
1: Ui, uau!
0: I la Rosa Munné, perquè junts ho passem
1: molt bé.
0: I tornar a dir-vos que us estimem i fins la setmana que ve.
3: Adéu!
0: Adéu!
4: La chica del 17 lleva...
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
7: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
6: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el Congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.

nosaltres, benvinguts. Genial, ja hem passat el que és el canvi de cicle, el canvi de les nostres vides, que és passar al Sant Joan. Tots els de costa ja sabem que una vegada has superat aquest escull, ja el que et ve ara ja és diferent, ja és alegria, ja és ganes de passar-ho bé, ja és xerinola, i nosaltres també ho intentarem, i ho intentarem a través d'aquest programa. Tinc dues convidades molt fermes avui, que ara us ho presentaré, però abans vull fer un agraïment. Vull fer un agraïment perquè en aquest món cal també ser agraït. I en aquest món també hi ha sants i santes, però n'hi ha un que supera tots, que els Jordis, déu-n'hi-do, hi van, els Joseps també hi van, però pocs, o pràcticament ningú, poden superar el Joan. I menys en el nostre país mediterrà, això està clar. Per això, a tots aquells que us n'heu recordat i que m'heu felicitat, a tots vosaltres, moltes gràcies, perquè jo, bé, d'alguna manera, us tinc presents i me'n recordo. I fins i tot els que m'han sorprès, no?, gratament, no?, de gent que feia de dies que no coincidíem. Però és una de les màgies que té aquest sant, i que és aquest Sant Joan, sobretot per tots aquells que som de collita mediterrània. Aquest any ha fet el programa 19 temporades. Fa diverses que comencem sempre amb una cançó. I comencem una cançó que la vam ficar fa molts anys, quan venia aquesta època que senties per Alacant o per Almeria, o sobretot pel sur, que algú havia fet esclatar algun petardo per la cosa del turisme. I jo, després d'aquest petardo, va arribar un altre que va ser més agraït, que va ser un que li deien Àfrica. I nosaltres comencem sempre el primer programa de l'estiu amb aquesta cançó.

0: Vull donar la benvinguda a una gent molt ferma del món de la comunicació, del món de les notícies, que han vingut a veure'ns, i jo els estic molt agraït perquè vam coincidir en un event fa uns mesos i vam dir, va, doncs vinga, per què no venim? I mira, avui he coincidit després amb la Pilar de quadrar agendes i avui estan aquí. Benvinguda, Toni.
1: Gràcies, Tona. Sí, i escolta,
0: digue'm,
1: per molts anys celebris el teu sant, que felicitem ara, que tenen cap vuitada.
0: Ah, exacte.
1: I és fantàstic, és veritat, és dir-se Joan o Joana, amb la nit tan meravellosa que tenim, i sobretot aquí a la platja, a la costa.
0: Realment...
1: És un premi extra.
0: És un premi, jo extra, estic força content. Inclús com parles amb gent d'interior, que de vegades no coneix, o... Digo, pot ser real? Dic, vés-hi prou un dia i veuràs...
1: No, jo m'estic a Calella.
0: Val. Aleshores coneixes molt bé el tema.
1: I canto habaneres...
0: Què dius, ara?
1: Sí.
0: Escolta, estem descobrint aquí a la Tona...
1: És la part no periodística, sí.
0: Explica'ns una mica què fas periodísticament.
1: Sí, mira, nosaltres som un grup de dones periodistes que ja l'any 92 ens vam plantejar moltes coses com a dones dins de la professió, a nivell de salaris, horaris, llocs...

0: llocs de direcció, de responsabilitat, i ens vam anar plantejant moltes coses a nivell professional. Però també ens en vam plantejar una de molt bàsica, que és com i quan sortim les dones a les notícies. Perquè
1: important, som, no, aquest detall?
0: Em sembla que és molt important, perquè som més de la meitat de la població, 55%, i segons el monitoreig global de gènere, que es fa a molts països del món, no la totalitat, però una immensa majoria de països, el de fa un any, només, que es fa cada 4 anys, el de fa un any diu que les dones sortim a les notícies un 26%. Però si som el 55 o el 56... perquè només són protagonistes de les notícies un 26%. Ostres. És increïble. I això és la mitja. Sí. És a dir, i nosaltres estem mitja, potser un punt i mig, dos, que després de tants anys de fer feina i encara estem aquí. I després encara una altra cosa, no? Que per mi també, dins d'aquest 26%, quin tipus de notícies? Perquè malauradament n'hi han moltíssimes, que és perquè la dona és protagonista, víctima, de la violència masclista.
1: Això ja és un tema més greu.
0: Molt greu. I després també, per una altra part, hi ha moltes notícies, podríem dir, de caire més superficial, no? No d'investigadores, no de directores, no de líders, sinó, doncs, relacionades amb el món de la moda, de l'esteticient, no?
1: Que és la casa, no?
0: La casa, la llar, la cura... Bueno, en aquest cas, normalment, a més, surten no nomenades com a tal, sinó la dona de, la mare de... I aquest de és sempre un subjecte masculí. Però bé, això és només com una...
1: L'entrada. L'entrada, perquè els nostres oients diguin, escolti'm, preneu llàpids i bolígraf i paper, llàpids i paper, perquè avui, déu-n'hi-do, eh? Pilar... Què tal? Benvinguda, també.
2: Molt bé, molt bé. Encantada d'acompanyar-vos.
1: Sempre amb aquest somriure que tens, eh? És un somriure realment sí. Espectacular, eh?
2: S'ha de riure sí. Encara que plogui. Sí.
1: L'acompanya sempre? Esteu, feu equip? Com funciona?
0: Som de la mateixa xarxa.
2: Sí, la Tona, a més, és fantàstic escoltar-la perquè... està formadíssima i és un plaer acompanyar-la. Jo sóc una lluitadora de base, de les que posen el seu granet de sorra, i ella és una...
0: És una exagerada, sóc més gran. Sí. Resumint, sóc més gran, he tingut més temps per aprendre.
1: Però el que sí que està clar és que ets una fan de base, no?
2: Sí, i tant, i tant. És que hi ha molta feina, molta fe.
1: Ara, la paraula que més s'ha repetit aquí és dona. Nosaltres ens hem anat a l'any 1976, que hi ha un congrés de dones a Barcelona, en el Paranimf de la universitat. Han passat, ha plogut molt, però ja hi passen coses importants, no?
0: Sí. El maig del 76 es van fer les primeres jornades catalanes de la dona. I per sorpresa d'elles mateixes, encara que les que ho van organitzar ja mica en mica anaven notant que hi havia com una efervescència, no? Però la invasió, no?, de 4.000 dones al Paranimf, les persones que hem estat al Paranimf que sabem com que és, 4.000 dones allà sí. Apretades, eh?, amb les fotografies tan maques que hi ha de la Pilar Aymerich, per exemple, no?, doncs, a veure, que són unes històriques. Jo no hi vaig poder ser, era adolescent, però sí que me'n vaig assabentar, però companyes nostres, que després són les que han fundat l'Associació de Dones Periodistes, que dèiem el 1992, o després la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, que és la que som la Pili i jo, la Pilar i jo, que és del 2005, que la vam formar a Morelia, a Mèxic, perquè és una xarxa internacional, no?, de dones, periodistes i comunicadores, sobretot d'Amèrica Llatina, l'estat espanyol, també n'hi ha Suècia, Alemanya i Itàlia, de la part europea i Portugal, perdó, i hi ha poques d'Estats Units. La majoria és d'Amèrica Llatina.
1: Déu-n'hi-do, no?, l'expansió.
0: Sí, perquè en aquell temps, a més, el poder parlar una llengua, no?, que ens facilitava la comunicació. Ara ja és més fàcil parlar amb tothom, no? Fins i tot les companyes de la xarxa mediterrània, del sud de la Mediterrània, no?, que també era complicat relacionar-se a nivell lingüístic, no? I en canvi ara...
1: És més fàcil.
0: Sí, ara ja més facilita.
1: Nosaltres fem com sempre, avui en tenim dues de trucades. Avui tenim el telèfon al Fèlix. Fèlix!
3: Sí, ja.
1: Què tal? Com anem? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Et sento molt, molt malament. Fèlix.
3: Digue'm, no et sento molt així, però bé, bueno, digue'm.
1: No, però estàs en un lloc tancat?
3: Pues ara he sortit aquí al carrer, perquè a veure si ens entenem millor.
1: Bé, escolta, anem ràpids. Jo des d'aquí també volem convidar a que hi ha una exposició de maquetes de trens a Arenys de Munt, correcte?
3: Sí, bueno...
1: Fèlix.
3: Digue'm.
1: Fèlix, et trucarem en una altra estona perquè no ho rebem bé. D'acord? Fèlix, et tornarem a trucar. No, ara, seguim. Ja dic jo la notícia i així ens ja... No sé si us agraden els trens, aquests sí. Que van també a la costa.
0: Sí, bueno...
2: Que funcionen i quan no fan vibracions
0: els patim molt.
1: Doncs ara, en el nostre poble veí d'aquí a Arenys de Munt, hi ha una exposició de maquetes de tren que és preciosa. Jo he tingut el gust d'anar-la a visitar i que fins diumenge hi és, de matí i tarda. Jo dic que a la gent que li agrada el tren i que li agradi les maquetes, en aquest sentit, de trens, és per passar-hi una bona història. Després, si convé, tornarem a parlar amb el Fèlix si tenim millor connexió.
0: La jornada, sí, del 76.
1: Sí.
0: Jo penso que molta gent que ens està escoltant ho recordaran, no? Per exemple, sense anar més lluny, les relacions en la generació que van ser els nostres pares, no? Pensa que en aquell temps les dones, el passaport, tenia que donar permís per sortir al marit.
1: O el pare.
0: I si no, el pare. Els tutors eren homes. Pare o germà gran. El divorci, ni parlar-ne. La llibertat sexual, increïble, no? Per prostitució la dona podia estar detinguda, l'home, no. Els anticonceptius no van aparèixer fins a finals dels 70-80 i de Magatotis. Què més? L'avortament, ni parlar-ne, no? Vull dir que és un gran recorregut i que moltes d'aquestes coses es van posar... es van visibilitzar, no? En aquestes jornades, a les de 1976. I allà hi havia periodistes interessants i importants, i periodistes feministes amb visió de gènere, com la Montserrat Minovis.
1: Per exemple.
0: La vaig conèixer,
1: sí.
0: Jo moltíssim, sí. Érem molt amigues. Va ser la presidenta de la sí. nostra xarxa.
1: I va ser molts anys, va ser membre de l'executiva de la Unió Democràtica de Catalunya.
0: És veritat, de més jove, sí. després ho va deixar, sí. Però després va entrar Nacionalistes d'Esquerra, sí. Allà sí. Jo la vaig conèixer allà, justament.
1: Era una persona molt activa.
0: La vaig conèixer allà, sí. 78. És superactiva, i moltes capacitats.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: va ser la primera directora de Catalunya Ràdio sí. Gana, la primera degana dona del Col·legi de Periodistes, en fi. La Montse era una crac, eh?
1: Sí, sí, i no parava mai.
0: No parava, no parava. Era superinquieta, sí, sí, treballadora...
1: Sí, és veritat, mira per on.
0: I sempre amb mil contactes, sí, sí. No? I, doncs és una de les meves mestres, no? I de retruc, doncs, vam organitzar tallers, no? Per formar a periodistes amb visió de gènere, homes i dones, també a comunicadors i comunicadores d'associacions, d'ONGs, no? Perquè... Si una organització és important, potser té recursos per un periodista, però sabem que si no hi ha recursos, els periodistes ràpidament desapareixem. I llavors se n'encarrega una tècnica.
1: Com tot. Sí, sí,
0: una tècnica o un tècnic.
1: Que doncs... fa la funció tècnica.
0: Exacte. Fa els comunicats, sí, fa el que sigui, no. Exacte, no té tot l'aprenentatge, no? I, doncs, en tot això vam començar a aprendre totes... També va ser molt important poder fer aquest salt internacional l'any 2005, que ja ho explicava, que vam anar a Morelia, a Mèxic, i allà vam fundar aquesta xarxa, i les catalanes ja hi érem. És a dir, vam anar 5 de Catalunya i ja vam ser del motor inicial. I aquesta xarxa perdura, fins avui en dia. De fet, aquest any anem a Xile, jo també hi penso anar, si no hi ha cap problema. Ja a les... a la 12 o 13 trobada, perquè és cada dos anys, no?
1: Fa gràcia, perdona, fa gràcia anar-hi, Pili?
2: I tant.
1: Ja sí, ho saps, eh? Ja te l'apunto, eh?
0: Ojalà puguem anar quantes més millor, no? Però, bueno, la intenció és anar-hi un grupet, no? Perquè sempre així, tot i que ens relacionem bàsicament online, per internet...
1: Però mai és el mateix.
0: Però mai és el mateix. Estic d'acord amb tu. Que compartir allà, estem quatre dies juntes, compartint l'habitatge que ens donen, o l'hotelet, o després les sales, ens organitzem, no?
1: I que se n'aprèn molt, també, en aquestes...
0: Moltíssim, són diferents experiències. I ara, tornant a això de les jornades, no?, que vam haver de lluitar tant, però ara, i sobretot Europa, no?, però sobretot tot Amèrica Llatina, aquests que estan guanyant moltíssim, ultraliberals, no?, o gent de dretes, molt de dretes, doncs, malauradament, molts drets assolits per les dones tornen a estar...
1: No estan arrasant a Sud-amèrica. Exactament. I a bon grup també...
0: també s'hi acosta, no?
1: Escolta, amb la teva experiència, i ara que estem en família, per què es deu aquest canvi?
0: A mi m'explicaven les companyes...
1: Pregunto, així, sense...
0: A mi m'explicaven les companyes argentines, perquè, clar, tu has de pensar que les mares són, per exemple, de la nostra xarxa, no? I han vist com fills, potser no tant fills perquè tenen més, no? Però, doncs, els companys, els nòvios de les filles, dels fills, els cosins, els nebots, no? Han votat a Milei, no?, en aquest cas.
1: Que és un i... cas que també...
0: Sí.
1: Que és un...
0: Perdoneu. I deien que és una mica la desesperança. És a dir, que quan veuen que no tenen alternatives, no?, de planificació de vida per sous, per habitatge, veuen que hi ha molta corrupció en els partits que estan molt de temps en el poder, no?
1: Estàs tocant la llaga, ja ho saps, no? Estàs tocant la llaga.
0: És el que ens van explicar, i jo ho trobo molt, molt clar, i sobretot també ho explicaven la gent jove. I llavors, doncs, és com un rebot, no?, dir, doncs, si amb això no s'ha pogut fer, doncs ara anem a provar aquest, no?, a veure què ens dona, no?, encara que molta gent s'arrepenteix, no?, ja, això també ho diuen, eh?, molta gent, però... Tot i així, me'n recordo que Argentina van perdre en unes provincials, però van tornar a guanyar a les de l'Estat, no? Però estan dividits en estats, en províncies, que són confederacions, en teoria. Doncs això seria. I la corrupció hi fa molt, no? Perquè la corrupció a les esquerres o en els demòcrates...
1: Però ser corrupte d'esquerres és un fort.
0: Fa mal, sí, sí.
1: Perquè corrupte de dretes es diu, va, encara d'allò per l'esquerra.
0: Pot ser com... No hauria de ser, evidentment.
1: Si parlem en teoria, parlem filosòficament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, exactament. Però la gent que se sent d'esquerres o que vol, que està acostumada a una cosa més horitzontal, de compartir més de l'educació, la salut, tots aquests drets humans...
1: Allò que diu el Zapatero, no? En tenim poc, però donem molt, no?
0: Vaja.
1: Això fa mal.
0: Sí, fa mal, exactament.
1: Això fa mal.
0: Fa mal, sí. Doncs és això, que per tant també estem en un moment que ens torna... Hem de tornar a fiançar uns drets humans de les dones. I com a periodistes tenim aquesta responsabilitat. I si a més som periodistes dones, que els homes també la tenen. Però a més, si som periodistes dones... És que ens hi va l'ànima, no? Perquè són les nostres companyes, són iguals, no?
1: Jo, fixa't si estic d'acord amb el teu plantejament, que ja vaig trobar també un xicot brasileny, que també com va haver el canvi, i jo també li vaig fer el comentari aquest una mica que fas tu, i em diu, escolta, com és que aneu d'un cantó a l'altre? Diu, és que les esquerres m'han fet molt malament. Uh-huh. I aquí és on tenim el cantó i l'altre, no? I
0: que... Sí, ara me'n recordo que també deien que comunicativament també ho havien fet molt malament. Perquè coses bones o interessants que havien fet, per exemple, Argentina, allò dels salaris per les mestresses de casa, que eren dones que no tenien absolutament res i van fer un salari mínim per mestressa de casa, un salari mínim,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Però bé, és un reconeixement, no?, de tants anys de feina, de pujar criatures i atendre pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies. I bueno, no parlem de la feina normal de cada dia que hi ha una llar, no? Doncs que comunicativament no ho havien explicat i que, en canvi, la gent de dreta liberal no tenia cap problema, amb, sobretot la gent jove, els influencers, tota aquesta gent, no tenen cap problema amb fer anar les paraules com volen...
1: Dominar el mitjà, també. Estan dominant el mitjà.
0: Com que no tenen tallafocs propis, no? Doncs, au... I això
1: és curiós.
0: Això arriba.
1: Això a nivell sociològic també és per digne d'estudi, eh?
0: Sí, sociològic, sociolingüístic també, no? Molt. Anàlisi del discurs, no? Tots aquests temes que els periodistes...
1: No, ara com parles, ara hem tingut un exemple molt clar i, a més, un exemple que tothom pot interpretar a la seva manera, que és com ha guanyat el Sabadell. Des d'aquí, felicitats al Sabadell, que hi ha hagut el porter...
0: Cert,
1: hi ha hagut el porter...
0: El discurs del porter a l'Ajuntament.
1: Oh, però és que, a més, jo fins aquí vull arribar. Para el Carles. Ell el que diu són dues paraules.
0: Sí.
1: Ell no diu ni blanc ni negre. És una mica el que estem dient. Ell diu Pedro Sánchez. I els altres contesten. Ells estan dominant aquest substrat, eh? Aquest. Després entrarem si està bé, si no està bé, si t'agrada més, si t'agrada... Però realment el feedback hi és.
0: Sí, se senten com peix a l'aigua, no?
1: Exacte, és aquí on vaig.
0: Tot i que hi ha gent conscienciada que també és influencer, que estan fent podcasts magnífics, etc, no tenen aquest ganxo, no? Tan extens. Sí? Hem de rumiar sobre aquest tema i veure també, no?, comunicativament, sobretot a la gent jove, no?, com ens adrecem a la gent jove. També nosaltres, eh?, també des de les dones periodistes, també tenim com una manca de discurs en aquest sentit.
1: És tota una tasca, eh?
0: Sí. Hi ha gent, que s'hi està posant. Hi ha tallers, per exemple, d'IA, d'intel·ligència artificial, que no tinguin biaix de gènere, no?, i això ho estàvem fent aquí i allà, vull dir, s'està treballant. El Col·legi de Periodistes, per exemple, també està fent cursos en aquest sentit. Jo espero que ens en sortim, però no és fàcil.
1: Pilar, digues alguna cosa. Pots ficar la cirereta, que estem arribant a la mitja part del programa.
2: Moltes vegades sembla que quan els joves pugen, part del coneixement s'ha perdut i l'has de tornar, diguem-ne, a oferir i ensenyar, no? I et sorprèn perquè dius, vaja, una cosa que ja semblava que havíem avançat i una altra vegada...
1: Tornes, eh?
0: Sí, com falla la transmissió, no?
2: Sí,
0: generacional,
2: falla la transmissió.
0: És veritat.
2: Sí.
0: Falla, i a més, a vegades, al revés, a vegades els hi sembla a la gent jove que han inventat la sopa d'all, no?
1: Sí, que han descobert, i han descobert Amèrica.
0: Exacte.
1: Eh? Sí,
0: a vegades hi ha això, però és veritat que ens costa. Que després vas, per exemple, a les jornades, que jo vaig anar com a periodista a cobrir, perquè hi han hagut dues celebracions de les jornades feministes del 76. Una al Perenimf,
1: de la universitat,
0: de les dones més properes a... sobretot organitzat per les dones del Partit Feminista al Congrés, però també dones afins al Partit Socialista, que es diferencien bàsicament amb els altres col·lectius de dones de Catalunya amb el tema de la prostitució, no? Perquè són abolicionistes totalment, i després...
1: Aquest també és un tema que el tindríem de tocar a part, no?
0: Sí.
1: Aquest requereix un programa, perquè
0: però
1: aquí...
0: Però és un dels temes que,
1: no,
0: dins
1: clar,
0: del feminisme es debat molt, no?
1: Però realment aquest és un tema que és a part, no? Perquè sí. Jo ara el primer que em dius, la primera paraula que em ve al cap és avalos, vull dir que...
0: Ja.
1: Ja. A veure,
0: sí.
1: Vull dir...
0: Sí, vull dir, i
1: em ve la Jonquera.
0: També,
1: eh? Vull dir,
0: també.
1: Però bueno, és
0: mira,
1: un tema...
0: Mira, al costat de casa meva, Calella, ara, de nou de trinca.
1: Ah, sí? També?
0: Sí, bueno, ha fet una giragorça pel poble i ha aparegut, sí.
1: Però
0: sí,
1: això tampoc és normal, no?
0: No hauria de ser-ho, en absolut. En fi, és un, jo, és jo un pregunto, tema, eh? És un tema. Jo ara t'ho plantejava com a periodista, sí, perquè no vull donar la meva opinió personal, no? Però
1: no, aquí, realment... Aquí ens tirem tots a la piscina.
0: Aquí ens tirem tots a la piscina.
1: Tothom t'hi has tirat, amb les teves, sí, idees. Vull dir, que, vull dir, home, perquè com que...
0: No, però vull dir, en aquest, sí, cas, sí, que estava reflectint, sí, sí, els dos espais, no? D'aquest... Però, bueno, si vols, en parlem, eh? En parlem d'això. I l'altre tema, que també és debat i que també és diferent, és el tot el tema aquest de la transsexualitat, les dones trans, els homes trans, que també és un altre tema. Per això t'ho deia, quan m'has dit això és un tema a part, dic que aquest també, no?
1: A més, aquí entraríem en un món, sense un més passat per sobre, en el món de l'esport, que també és molt problemàtic.
0: No, exactament.
1: També és molt problemàtic, no? També és molt problemàtic. Sí, sí, sí. Ja no en el sentit social, sinó en el món de l'esport, no? Que hi ha queixes per totes bandes,
0: tot
1: aquí.
0: Tot el que ha passat, eh? Vull dir que... i el que està passant, és veritat. I per l'altra banda, aquestes es van fer el Paranimf i també van tenir molt d'èxit, eh? I després, per altra banda, aquest 12, 13, 14 de juny s'han fet les que organitza la xarxa feminista i Caladona, que s'han fet a la Fabra i Coats, que han estat multitudinàries i que són molt àmplies i moltíssima gent hi ha participat, moltíssima. I aquests grups o aquests col·lectius que formen part, aquests no són abolicionistes i afavoreixen, doncs, tota la legislació trans, per entendre'ns.
1: Que també és un món que també...
0: Exacte.
1: Ara em sembla que és el dilluns, que hi ha el dia de la LGTBI.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, la celebració. Sí,
1: vull dir que...
0: És diferent, eh?
1: Els
0: drets de la llibertat sexual de gais i lesbianes.
1: Ja els vaig posar tots.
0: I la part... Sí. Transsexual, sí.
1: A més, perquè vulgui mirar-ho, és una història apassionant. Això comença la nit del 28 de juny a un bar de Nova York i hi ha tota una sèrie de... A mi, perquè un professor m'ho va explicar, és qui tingui interès d'un surt, això és espectacular. Resumint-ho molt, per la gent que és un pub de Nova York, que on l'amo tenia subornat als policies de Nova York, diguem, a la Guàrdia Urbana o la policia local, i no hi havia cap problema. Entraven allà, prenien la seva copa, LGTBI, estic dient, i no passava mai res. Però un dia, per aquelles coses que passen també, que passen als Estats Units, hi va entrar-hi els federals. Clar, els federals estan per sobre de... I van començar a agafar gent i bueno, ja es va fer tot un sidral i llavors la gent es va rebotar i d'aquí ve tot el tema, per això es celebra aquest dia. Per això també necessitaríem un programa per explicar-ho,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sobretot San Francisco, també.
1: Sí,
0: no?
1: Però comença a Nova York.
0: El dia... Jo conec més la part de San Francisco,
1: perquè San Francisco
0: va ser organitzat tot. Sí.
1: Però és en aquest pub de Nova York, uh-huh, que no em vull estendre perquè ho estava mirant, perquè preparo un programa d'aquest tipus, uh-huh, i és clar, i a partir d'aquí és on... A mi sobretot és que la policia n'hi havia un que cobrava i els altres no cobraven, i és els que van entrar. Uh-huh. Uns... També ho diuen, també ho diuen. Uns no estaven preparats perquè la multitud els rebotés. Llavors, com es van rebotar, llavors ja van entrar els antidisturbis, i llavors d'aquí ve tot el...
0: I
1: San Francisco és com que després va tindre també més,
0: tot el ressò,
1: més repercussió, etcètera, etcètera. Sí.
0: Bé, el que et volia dir és que tant en una jornada...
1: Veus que aquí ens mullem,
0: altres...
1: Aquí ens mullem,
0: Sí.
1: Que aquí ens tirem a la piscina, a vegades no saps si hi ha molta aigua o què, però digues.
0: No, la nota positiva era que tant en unes jornades com a les altres hi havia moltes dones joves. Moltes.
1: Això és important.
0: I això, per el que deies tu, Pili? Uh-huh. I per això jo vaig estar contenta en aquest sentit, no?, de poder escoltar-les i veure-les, sí.
1: Eric, fem mitja part? Com ho veus, tu, això? Fem mitja part, deixem que els nostres oients es relaxin una mica i anem a la... Donem... Nosaltres no perdem mai de vista el port, girarem i tornem cap aquí. Eric, endavant.
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
9: Ràdio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig. We're expecting you. Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Molt bé, que quedi clar. Escolta, seguim. Fes la segona trucada, eh? I a la primera també, com acabis, li dius que ho fem per telèfon. Hem avançat o hem anat enrere? Com ho veus? Mulla't.
2: Jo sóc de les optimistes. Hi hauria companyes que dirien que no hem avançat. I fins i tot hi ha companyes expertes que han escrit llibres que diuen que no hi ha res a fer, que no s'ha consolidat ni a l'estat espanyol, eh? Que no s'ha consolidat prou com per no patir ara canvis irreversibles si hi ha un canvi de tendència política, no? Jo, pel que fas aquí a Catalunya i per on et mous més, no? Jo sóc optimista. Jo crec que sí que se'ns dona una mica més de veu a les dones, també a les dones periodistes. No molta. És a dir, sempre com molt restrictiva i molt amb uns programes puntuals i així. No és normal incorporar-ho transversalment. Costa molt, hi ha unes inèrcies difícils. Però també, per exemple, mitjans públics o organismes com el CAC, no? El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o com el Col·legi de Periodistes, estan bastant amatents a que no surtin notícies flagrants, no? De masclisme supurant, masclisme en el titular, en les fotos. Hi ha avisos, no? Hi ha avisos que abans no hi eren. I jo, per això, doncs, sóc una mica més optimista.
1: És un tema, per això, que depèn de quina part del riu te la miris, és d'una manera o és d'una altra, eh? Depèn del prisma, de si estàs al cantó. Escolta, però jo ara vull parlar d'un altre tema. Us en recordeu de Manuel Vázquez Montalbán?
2: I tant.
1: Te'n recordes d'un dels bars on anava, un dels restaurants?
2: A Leopoldo, que el tanquen definitivament, quin greu. Quin greu em sap.
1: Genial.
2: Mira que hi havia anat jo a dinar. No molt, perquè era car per mi. Sí. Quan jo era jove, era car. Però feia una il·lusió enorme.
1: No, ja ets entre la Montserrat Minovis i la Casa Leopoldo, ens hem ficat d'acord, eh?
2: Sí, eh?
1: Vull dir que...
2: Ai, sí. Sí, preciós. A més, la mestressa.
1: La Rosa.
2: Sí.
1: Jo
2: agradable.
1: Vaig tindre el ple d'anar-hi amb un company, allò que paga l'empresa, i encara és dels llocs on es podia menjar bé.
2: Molt bé.
1: En tot una sèrie d'història, no? I que el Vázquez Montalbán sempre era un lloc que em parlava i que em parlava sí. Molt bé, i que anava a escriure allà. I amb la Rosa, que era la mestressa, doncs també hi havia una... La vaig conèixer a través d'una entrevista de ràdio i la vaig anar a veure. I vam estar parlant i tal, una gran persona. D'ella ens va explicar, va explicar per la ràdio, que ella tenia artistes, tenia escriptors, tenia policies, perquè hi ha molta secreta també, al barri i tot això, de tots els colors, però esclar, ella sobretot tenia la psicologia amb els clients, no? I ella ho dic tal com ho va explicar a la ràdio la Rosa en el seu moment, diu que en el client el coneixia en seguida depenent del menú en qui anava. Si demanava un menú normal, és que anava amb la senyora o amb algú de feina o tal. I si demanava un menú en closca i tal, diu, ella ho deia així a la Rosa, diu, era un menú de puta, que sortien a pariar més a saber què. Realment, per què s'està perdent tot això, pregunto? Aquest tipus de locals, aquest tipus de... Jo crec que... aquesta essència, no?, de país.
2: Jo crec que això és la part dolenta de la globalització, no? Vull dir, jo de Barcelona soc de l'esquerra de l'Eixample, però molt a prop de Sant Antoni. I Sant Antoni és un dels barris que més ha patit la globalització. Es va posar de moda fa 5-7 anys, no ho sé.
1: I tots són
2: experts.
1: Abans
2: de la pandèmia es va posar de moda i ara, doncs sí, doncs tot està fet de... Entres a qualsevol bar, a qualsevol botigueta i tot sí, fet amb el mateix. Que són bonics, però clar, són uniformes.
1: Però és exagerat.
2: Sí, i que a més no... perd tot el caliu de tot que hi havia.
1: Nosaltres, en la nostra tertúlia, tenim un tertulià que també havia anat molt a Casa Leopoldo. Benvingut, Joan Miquel.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta...
3: Salutacions a vosaltres i aquestes contornotulianes que estic escoltant, que m'agraden molt.
1: Són molt trempades i molt fermes. Escolta'm una cosa. Una mica que parlàvem aquí... Algo se muere en el alma, no? Com tanca, que diuen a Girona.
3: Sí, a mi m'agradaria explicar-vos una mica coses que la gent no sap de Casa Leopoldo.
1: Digues.
3: Per exemple, es va fundar l'any 1929 a l'Exposició Universal. Mm-hmm. Va fundar el senyor Leopoldo Gilmes Ferrer, ferroviari i membre de la CNT.
1: Sí.
3: El va seguir el seu fill, Germà Gil, que era torero, que li deien l'Esquisito. Durant la postguerra. Per això hi ha la relació del món del toro amb el Casa Leopoldo. La seva neboda, la Rosa Gil, és la que va continuar fins al dia d'avui. Els plats típics...
1: No, el dia d'avui ja no, eh?
3: I... No, el dia d'avui no, perdó. No. Fins que es va retirar.
1: Fins que es va retirar, llavors ho van agafar uns altres...
3: Ho van agafar 4 o 5 persones al final.
1: Exacte.
3: Hasta els xinos i no va anar.
1: Vale.
3: Els plats típics eren la cua de bou i les albergines en sèpia.
1: Sí, senyor.
3: Era la segona casa d'en Vázquez Montalbán.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Per la seva taula hi van passar, doncs, per amb el Hemingway, l'Oscar Wells i la Lola Flores i el Manolo Caracol. Són famosos, si heu estat, tots aquells mosaics,
1: sí.
3: Tots aquells mosaics. Aquells museus que hi ha a la paret, que són, a mi m'encanten molt. Sí. Hi ha anat moltes vegades.
1: Que és tipus casa sevillana, no? El pati andalús,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una mica aquest tipus de ceràmica, sí. Florejada.
1: Sí, exacte.
3: Era un lloc de reunió...
1: Escolta, Joan Miquel, perdona, has fet els deures, avui?
3: Eh?
1: Has fet els deures avui, eh?
3: Espera't, que acabo de seguida. Era lloc de reunió del centre intel·lectual dels anys 70-90 i que moltes vegades...
1: De la Goix Divin, allà hi anava.
3: Bueno, la Goix Divin també. Allà hi anava el Terenci Simón, la Maru Petorres... Sí.
2: Que vivien al barri.
1: Sí,
2: que...
3: La Rosa es va casar amb un torero portuguès que es deia José Falcón, que va morir a la Monumental de Barcelona l'11 d'agost de 1974 per un brau que es deia Cachatero, de la graneria de l'Ollo de la Presència.
1: Què passava el toro? Ja ho saps tot. No, tira.
3: Hi havia també una tertúlia del món del toro que es deia el Tendido 2. I és curiós que en aquesta tertúlia es cantava una cançó que es deia La Rosa se va a retirar. O sigui, que era una mica que hi ha una
1: premonitòria del tema, no?
3: Sí, i això, més o menys, entre moltes altres coses, és una mica explicar la vida d'aquesta casa. Jo havia anat moltes vegades amb el meu oncle quan era molt més petit, després hi vaig anar-hi més gran, havia anat amb la meva dona, havia anat amb companys de feina, i era molt agradable, era molt, molt agradable. Inclús vaig estar en una empresa que hi van fer el sopar de Nadal, que va ser preciós, i la Rosa, com sempre, maca, preciosa, generosa... Una gran dona. I aquí és el que jo us volia dir.
1: Doncs penso que has estat molt bé. Jo avui, per la casualitat, avui estic de tot... M'he trobat baixant amb el Joan Major, el propietari del Major. No li he dit que tindríem aquesta conversa, però penso en aquest tipus de gent que ha dedicat la seva vida al negoci i que és un negoci que fa feliç a la gent, com és aquest cas, no?
3: I tant.
1: Escolta, Joan Miquel, felicitar-te, perquè avui tu has treballat molt bé,
3: No, quan tu em vas dir de Casa Leopoldo, vaig dir, mira, vaig, avui que no sé què tinc que fer, vaig a buscar coses una mica perquè la gent, doncs, a part de dir que ha tancat, que ens sap molt de greu...
1: Etcètera.
2: I ha estat també un homenatge a la Rosa, que s'agraeix, que també tinguem en compte a les dones que aixequen molts dels negocis i que hi són del dematí fins l'hora de dormir.
1: 24 hores.
2: A banda d'encarregar-se de la casa.
1: Sí, 24 hores.
2: Sí.
1: No, no,
3: no, jo he volgut explicar alguna cosa, potser algun detall que doncs, la gent no sap, però que jo crec que està lligat, i sobretot la vida de la Rosa amb el torero, que se li va morir molt jove, molt jove, molt jove, i que sempre la Rosa, si parlaves amb ella, a mi m'agraden els toros, jo una vegada parlàvem amb ella, sempre treia el nom.
1: Jo la vegada que vaig ser-hi ens va atendre a mi un company a mi, i sempre hi havia aquella idea, tu l'has dita, jo no l'havia tret, però hi havia aquell aire de CNT, ja, eh?
3: Sí, sí. Era el fundador era del Terol. Ell era provenia del Terol. Era ferroviari i membre de la CNT. I l'any 29, quan l'Exposició Universal va fer el Casa Leopoldo.
1: El que jo us agraeixo... Tots, això ho fem per intentar a la gent que mantingui aquest negoci, però sobretot aquest esperit, no? Perquè, com deia un amic meu, que també que és amb el que vaig estar, que don voltes per tot el món, és que vas a París, vas a Nova York, vas a Sydney, i tot és exactament el mateix. Les mateixes cadenes, els mateixos hotels... El mantenir aquesta personalitat és el que dona vida.
3: Sí, sí, no. Però hi ha coses curioses, eh? Jo una vegada, de casualitat, vaig aterrissar a París en un restaurant que, bueno, a prop del Fibus Sant Honoré, en un carreró d'aquells allà. I el curiós és que, on ja estàvem dinant, menjant, tot això, va baixar una senyora perifollada de dalt a baix, no podia anar més elegant, més estirant.
1: París, nen, París.
3: Ja gran. I era la propietària. I llavors ella baixava només aquella hora a veure els clients, a saludar els clients i a preguntar-los si havien menjat bé.
1: Fantàstic, escolta'm, fantàstic. Escolta'm, una abraçada, donar-te les gràcies perquè ens has il·lustrat, no, com sempre.
3: Gràcies a tu per deixar-me col·laborar, que avui potser m'he passat una mica.
1: No, sí, escolta'm, amb les dues amigues que tenim també t'han escoltat, igual que els oients, amb molta atenció. I noi, és que han anat totes les coses rodant, estan sortint totes les coses molt bé, dintre dels temes punyents que hi han. Vull dir que...
2: Greus temes
1: que hi ha. Jo, Miquel, moltes gràcies.
3: Gràcies. I una salutació a aquestes dues periodistes que ho han fet molt bé, i jo estic d'acord amb elles, i ànimos, i seguir lluitant, que com deia una d'elles, ens en sortirem. Vinga.
2: Doncs gràcies. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Merci. Veieu la gent que tenim aquí a l'equip, ell forma part d'un dels tertulians que tenim normalment un cop al mes i que, bueno, d'alguna manera sempre col·laboren, els agrada col·laborar amb el programa. Sí que estem molt contents i va tot bé, però és el que deien, no? Els temes són punyents, no?
2: Molt, perquè ens hi va la vida. Potser nosaltres directament no, perquè dintre de ser dones tenim certs privilegis, no? Però hi ha altres llocs del món on les dones... Em deia una companya periodista l'altre dia a les jornades que estàvem parlant, una companya afganesa, deia, la dona no val ni la vida d'un gos al meu país. I ens deia, com em demaneu que parli de les dones periodistes, deia aquesta companya, Sarima. I com voleu que us parli de les dones periodistes si no hi som? Si som a l'exili, si som mortes, si les que hi som, que posa que en quedin entre 300 i 600 en aquest moment, en aquest país, només són a la clandestinitat. No poden parlar, no poden escriure. Quan ho fan és per publicar-ho a un país proper a Orient i amb pseudònim. Com voleu que us parli de les dones periodistes? He de parlar de que vosaltres heu de parlar de les dones afganeses, que tots els mitjans han de... que se'n va aquest tema, que es perd, no? Que no és notícia ja. I quan una cosa deixa de ser notícia, desapareix. Desapareix. Per això estem les periodistes aquí, feministes o amb visió de gènere, per explicar què passa en aquests problemes.
1: Però superant el de gènere, com a persones humanes, és molt greu, eh?
2: Molt, molt.
1: El que estàs explicant.
2: Clar, però és així, és així. I ens n'hem oblidat, els periodistes i les periodistes també molt. Bueno, ara hi ha allò de Venezuela, no?
1: Sí.
2: Que també tinc moltes ganes de parlar amb les companyes, n'hi ha algunes a l'exili, perquè és clar, com que som una xarxa internacional, a Venezuela mateix hi havia periodistes d'ambdós cantons, no? Mm. Perquè el que ens uneix són els drets de les dones. Llavors, pot ser que en un país que estigui així polaritzat hi hagi, no? I tenim aquí la Marta Aguirre, per exemple, que està aquí a l'exili des de fa anys, però també companyes que estan allà, i jo espero, perquè això passa, no?, quan ets una xarxa així, que les companyes de Colòmbia els estan fent costat, les estan ajudant, com quan va passar el terratrèmol d'Haití, van ser les companyes de Santo Domingo, no?, que ens feien arribar les notícies, etc. És a dir, que nosaltres treballem a Catalunya, però com que som una agència internacional, i tenim aquest òrgan que és la Independent, no?, que és com la nostra agència de notícies amb una agenda pròpia, a banda d'agendes que són de periodisme, no?, però una agenda pròpia de dones, doncs a la Independent anem reproduint aquestes notícies des de la mirada de les dones.
1: Nosaltres aquí som, ja ho diuen, eh?, som una mica tremendos a la ràdio en aquest programa. I el que hi ha molta gent que es pregunta ara també, vols dir que no en fem un gran massa? D'això, de les dones, de voler...
2: Pregunto. De voler que més de la meitat de la població tinguin els seus drets reconeguts? No en farem mai un gran massa, no?
1: Però saps que hi ha una tendència i una corrent, no?, que està parlant d'aquest tema.
2: Sí.
1: Fins i tot en el seu moment el Pedro Sánchez va dir que sí, que tranquils, que... I jo me muevo en unos sitios que esto tampoco gusta.
2: Sí, clar, però... Bueno, també es referia als altres temes, eh? Però,
1: sí, sí, però en aquest en concret.
2: Sí, però ho tenim claríssim nosaltres. És a dir, els drets de les dones han de ser... Ja estan, reconeguts a la CEDAW, a UNESCO, a ONU Dones, a la regulació del Consell Europeu. El que es tracta és de que es compleixin. I això és el que moltes vegades, països molt demòcrates, per inèrcia, per ser hereus, no?, d'un patriarcat familiar que ens anem passant generacions, també les dones, el anem passant, generacions a generacions no ho complim, i en altres països del món, perquè ja ha instaurat uns governs que en diríem, digue'l-li com vulguis, no?, dictatorials masclistes.
4: I tant, maten les dones, simplement per no portar bé el vel.
1: No, això,
4: no portar prou bé posat el vel.
1: Sí, o les fuetegen, depèn de com vagin vestides, també.
2: Sí, com ha passat ara mateix, per tant, 76 fuetades.
1: Per exemple.
2: A una cantant, per anar amb el cabell
4: suelto.
2: Sí. Com el que porta ella. La pila avui.
1: La dona a Catalunya està bé o no està bé? Jo és que t'ho dic des de... Que ara, per exemple, tenim la coronel, la Cristina Moreno, de la Guàrdia Civil, que és una coronel de la Guàrdia Civil. Això ho haguéssim dit l'any 76, haguéssim dit que tu no estàs bé del cap.
2: Jo ja t'ho diré, no és un tema amb la Guàrdia Civil. Si fos una coronela dels Mossos d'Esquadra, m'hi avindria més. Però és un fet que a la República les dones a Catalunya tenien més drets que arreu de l'Estat. I ha vingut també en drets sexuals i en autoconcepció. Hi havia la segona clínica mundial, era a Barcelona, al carrer Diputació, a cantonada Urgell. No sé si la primera era Londres o Nova York, també, però la segona, Barcelona. És a dir, que venim d'una tradició, tot i com el vot no, però amb molts drets, la Francesca Bonmaison, creant la Casa Bonmaison. És a dir, Catalunya històricament ha hagut una tradició.
1: I quan es dona el vot a la dona, l'any 34 guanyen les dretes.
2: Bueno, això és l'altre tema, no? Però evidentment que s'havia de donar el vot.
1: Sí,
2: no? Evidentment.
1: Una
2: cosa no treu l'altra, és a dir, a la propera, doncs ja no, entens?
1: Sí, però llavors va haver-hi una guerra civil.
2: Això és la construcció. Sí, però l'home es diu... No, no li donarem ara la culpa a les dones.
1: No, no, no, dic això. No, no, jo parlo de fets.
2: Ja, que... però les causes... No,
1: clar, clar.
2: No tenen... No és causa-efecte, per entendre'ns. I, doncs, també en aquestes legislatures hi ha hagut avenços, hi ha hagut legislació positiva sobre les dones, la llei de violència masclista integral de Catalunya, antiviolència masclista, és més... sèria i més ben conformada, més important que l'estatal, i va ser més pionera. I també s'han desenvolupat sistemes, no?, de la coeducació, per exemple, tot i que també ara està en debat i això. Però jo crec que sí, que a Catalunya s'han reconegut bastants drets, però que el que manca potser és la vigilància, els recursos. Recursos. Si no hi ha recursos... No fem. Si no tenim més recursos per ajudar les dones víctimes de violència masclista, no denunciaran, no se'n sortiran.
4: Si mires qualsevol estadística per sexes, veuràs que no se sap per què, o sí que se sap, la dona està en pitjor lloc. De salari, de llocs, de salut, de tot.
1: Ara costa, eh?
4: Estadístiques.
2: 23% menys de salari. 23% menys.
1: Hi ha el que es diu els convenis col·lectius, que no diferencia
2: aquests
1: entre...
2: Aquests no.
1: Val. Però tenim de ser sí, també correctes, eh?
2: Sí,
1: no, no hi ha ningú que digui, no, tu per ser dona pagues, pagues per un càrrec i per una feina.
2: Ara amb els convenis col·lectius, sí. Però aquesta diferència del 23% també moltes vegades és pel càrrec que tens.
1: Oh,
2: i llavors, com que és una transmissió moltes vegades entre homes d'aquests càrrecs, hi ha majoritàriament hi ha homes que estan cobrant més que dones. Vull dir, no és tan senzill, no? Però,
1: no.
2: Però és veritat que les estadístiques analitzades bé demostren,
1: sí,
2: això, no?
1: Com deia un amic meu, les pots torturar perquè diguin el que vulguin.
2: Les estadístiques.
4: Però no cal torturar-les.
2: Però, no, però en aquest sentit...
1: Això diuen els de màrqueting.
2: Jo, per exemple, també hi havia...
1: No,
2: que deies abans, sí, d'aquests exagerats, que deien no sé què de les denúncies falses, no? Tantes denúncies falses de dones per la violència masclista. Després vas als jutjats i mires realment i era un 0,03.
1: No,
2: ja... A veure, que evidentment estem en contra de que hi hagi una denúncia falsa, però és que és un 0,03.
1: Bueno, però ara en tenim una de molt famosa, també.
2: De la denúncia falsa de la víctima de violència masclista.
1: La de el meu amic Alorrejón.
2: Bueno, està dubtant perquè no és una, sinó que són vàries. Aquí no ho sé, jo no ho domino, aquest.
1: De moment la xicota
2: està buscant. Però les últimes que s'han dilucidat, sí, almenys a Catalunya,
1: no,
2: i també en el ram nostre...
1: Jo miro de la balança...
2: Ell sempre punxa a l'altra banda.
1: Sempre.
4: Clarament superiors les denúncies que no es posen.
2: També.
1: Mira, el que no pot ser que una persona, sí, per mi, mascle o femella... pugui passar per sobre l'altre, li el pugui agredir. Això,
2: evidentment.
1: Això ho tenim. I crec que entre tots tenim de fer... Escolta, us tinc de convidar per un altre dia a tocar aquests temes, perquè ja heu vist que la gent ha estat...
2: Sí, perquè ell diu, fixa't, diu que no pot ser ni una dona ni un home, no, que es posi damunt de l'altre, absolutament d'acord. Però és que resulta que és el 96% homes.
1: Jo torno a dir...
2: Els que maltracten dones.
1: Jo torno a dir que depèn de l'estadística on te la vagis a buscar, perquè també hi ha dones que maltracten homes.
2: Jo t'ho dic, 96%.
1: No. Jo no sé si és un 96, ho desconec. Però sí, això és que, com diem, els homes que ataquen a les dones, llavors podríem obrir un meló de quina nacionalitat són aquests homes. Que no ho farem aquí. No ho farem aquí, perquè llavors estic... entraríem...
2: No,
1: perquè hi ha cultures... on el valor de la dona, com tu deies, Afganistan, sí, però no fa falta tampoc anar a Afganistan, sinó a llocs més propers, a té el valor d'una cabra,
2: sí,
1: o té,
2: no,
1: o té el valor...
2: No
1: dir,
2: això no ho discutirem, és a dir, hi ha uns factors culturals, religiosos, etc, que fan que hi hagi un maltracte proporcionalment superior, és veritat.
1: Has tingut algun amor d'estiu?
2: I tant.
1: Pilar, has tingut algun amor d'estiu?
4: Ui, fa molts anys, perquè jo fa molt de temps que estic amb el mateix home i estic encantadíssima. No?
1: Doncs jo també he tingut un amor d'estiu i aquesta cançó em sembla que reflexa una mica allò que hem gaudit aquell estiu. Com vulguis.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Avui és dissabte, 27 de juny del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a dos quarts de dues us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. La tradicional crema de la bota a la plaça de l'Església torna un any més a Arenys de Mar, coincidint amb la festivitat de Sant Pere. La crema, que es farà a les 10 de la nit del dilluns, anirà precedida de les completes i donarà pas a la tronada aèria. El Teatre dels Seràfics acull aquest cap de setmana les obres de final de curs del taller d'adults. La cita, que continuarà entre dimecres i divendres de la setmana que ve, consta de 5 representacions de 3 obres diferents, Desconstruint Romeu i Julieta, La tragèdia d'un casori manegat i L'enigma del diamant. L'unanimitat dels 6 partits del consistori ha permès la lectura d'una declaració institucional coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGBT, celebrat el 28 de juny. Al ple d'aquest dijous, l'Ajuntament ha expressat el seu suport a aquesta data, que Arenys de Mar es tradueix en diferents activitats al llarg del cap de setmana. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè la façana de l'antiga rectoria s'enderroca pel perill imminent d'esfondrament. La previsió és treure el segon pis i avaluar el moment a moment fins a garantir la seguretat total de la zona. Una decisió que s'ha pres després de la caiguda de la paret de l'edifici el passat diumenge, que va provocar el desallotjament d'una vintena de veïns que ja van retornant als seus domicilis. L'Ajuntament aprova destinar 1,7 milions d'euros del romanent a noves inversions a Arenys de Mar. La mesura s'ha pogut tirar endavant després del decret del govern estatal que permet als ajuntaments utilitzar aquests diners per tal d'impulsar projectes i actuacions pendents. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura el desenvolupament urbanístic del pla parcial de Lourdes, una notícia que s'ha conegut en el ple d'aquest dijous. El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, ha assegurat que, en principi, la sentència no comporta responsabilitats patrimonials per a l'Ajuntament d'Arenys. La revetlla de Sant Joan Arenys de Mar del 2026 no ha deixat incidents destacats. La nit va transcórrer amb certa normalitat i la policia local va actuar majoritàriament en queixes relacionades amb petards, festes privades i fogueres a les platges. Ja es coneix tot el cartell de les barraques de Sant Zenon. Aquest 2026 arriben al seu 25è aniversari i faran activitats especials de commemoració que s'aniran anunciant els pròxims dies. I el sorteig d'adjudicació dels 50 pisos de lloguer assequible del Bareu es farà el pròxim dilluns 29 de juny a les 9 del matí al Teatre Principal. Així ho ha anunciat l'alcalde Estanis Forç durant el ple d'aquest dijous arran d'una pregunta del Partit Popular. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en dos aranyencs de referència.

0: I Sant Pau és una data assenyalada del calendari iranyenc. Ja a 9:15 del vespre hi haurà les completes a dins de l'església, que aniran seguides per l'entrada solemne de la flama del Canigó i l'encesa dels fanalets. Des de l'organització, Jordi Mas explica quin serà el desenvolupament de la festa.
1: El rest de completes, que és una pregària molt breu, dura un quart d'hora o així. Quan acaba el rest de completes, arriba doncs, tota la gentada de la flama del Canigó i, com que prèviament al matí s'han fet uns tallers d'elaboració de fanalets, amb la mateixa flama s'encenen aquests fanalets que després es pengen a fora, en un lloc ja especial per anar penjant els fanalets, i seguidament doncs, la mateixa gent de la flama del Canigó i el pobillatge i així doncs, són els encarregats d'encendre la foguera.
0: Coincidint amb els instants finals de la crema de la bota de Sant Pere, l'atenció es dirigirà cap al cel de la mà d'una tornada aèria que continuarà sortint de la platja de la Picòrdia, mentre el campanar de l'església de Santa Maria no estigui en condicions d'allotjar-la.
1: La bota va cremant i així quan ja, diguéssim, es va... consumint hi ha una tornada que es fa des de la platja perquè abans es feia des del campanar, fins que no el tinguem arreglat no s'hi podrà tornar i es fa una tornada aèria des de la platja.
0: Aquest 2026 se celebra el 340è aniversari de la dedicació del temple, que va ser consagrat l'any 1686 pel bisbe de Vic, l'aranyenc Antoni Pasqual i Lleu. I en clau cultural, el Teatre dels Seràfics acull aquest cap de setmana les obres de final de curs del taller d'adults. La cita, que continuarà entre dimecres i divendres de la setmana que ve, consta de 5 representacions de 3 obres diferents, Deconstruint Romeu i Julieta, La tragèdia d'un casori manegat i L'enigma del diamant. Totes 3 companyies, la de dilluns a la tarda, la de dilluns a la nit i la de dimarts, tancaran el curs pujant a l'escenari de l'equipament cultural aranyenc. El seu responsable, Roger Pou, ha explicat en què consistirà aquest comiat a la tasca feta durant els últims mesos.
2: El taller de teatre dels Seràfics, el taller d'adults, que són 3 grups, representen les obres de final de curs. Hem estat treballant un dia a la setmana, cada un dels grups, i aquest darrer mes doncs, ja hem fet 2 assajos, i cada un d'ells ens presenta la seva obra. A dalt de l'escenari veurem Deconstruint Romeu i Julieta, veurem La tragèdia d'un casori manegat i L'enigma del diamant.
0: Més enllà del rendiment artístic, Pou destaca i valora molt positivament la pinya humana i l'esperit de superació present entre la 30ena de persones que formen part dels grups del taller d'adults de Teatre dels Seràfics.
2: La implicació, la predisposició, la gent, la vida moderna, no? Que tot passa molt de pressa i que tenim 25.000 ocupacions i no atenem, i en canvi el teatre és un moment per evadir-nos. I la gent ha trobat aquest forat. Vaig a provar a fer una activitat que s'allunya molt d'una activitat individual, és una activitat totalment col·lectiva. I han vingut, i molta gent que no es coneixia de res, ve gent d'altres poblacions, a més d'Arenys, i han fet molta pinya. Jo valoro això, no? La qualitat humana.
0: L'únic, però, que expressa Pou és la desproporció entre els alumnes pel que fa al gènere. Hi ha moltes més dones, motiu pel qual convida aquells homes interessats a animar-se i incorporar-se al taller de teatre d'adults dels Seràfics. El preu per cadascuna de les 5 representacions que es farà és de 5 euros. Tampoc variarà l'hora d'inici, que serà sempre a les 8 del vespre. La representació de Deconstruint Romeu i Julieta es podrà veure avui i també dimecres. La tragèdia d'un casori manegat demà i també dijous, i L'enigma del diamant només el divendres 3 de juliol. La unanimitat entre els 6 partits del consistori ha permès la lectura d'una declaració institucional coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGBT, celebrat el 28 de juny. Al ple d'aquest dijous, l'Ajuntament ha expressat el seu suport a aquesta data, que Arenys de Mar es tradueix també en diferents activitats aquest cap de setmana. El ple municipal d'aquest dijous ha estat l'escenari en què la regidora d'Igualtat, Marta Serrano, ha estat l'encarregada de llegir un text subscrit per Junts per Arenys, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP, Arenys en Comú i el Partit Popular. Serrano ha començat el reconeixement, ha començat fent un reconeixement de la lluita del col·lectiu LGBT i el bon moment

0: que viu ara en comparació amb temps passats.
1: Catalunya és terra de drets, de llibertats i de diversitat. Ho és gràcies a moltes generacions de persones que amb valentia van decidir alçar la veu quan encara fer-ho significava persecució, estigma o violència. La història del moviment LGBTI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país.
0: La declaració institucional, però, no ha volgut instal·lar-se en el conformisme, malgrat el canvi social viscut i l'aprovació recent de la llei 13/2025 dels drets de les persones LGBT. De fet, ha posat la lupa també sobre els altres aspectes més foscos que, a parer seu, encara persisteixen.
1: Però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGBTI+, en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre LGBTI-fòbia continuen sent alarmants. Les agressions, els insults, la discriminació i la violència persisteixen als carrers, a les escoles, a l'esport, a la feina i també a les xarxes socials.
0: Política institucional al marge, aquest cap de setmana hi ha diferents activitats vinculades a aquesta data. Una d'elles, la visita del Museu d'Arenys amb visió queer, que es fa avui a les 6 de la tarda amb Jessica Pulla. De cara a diumenge hi ha també l'Escape Room de temàtica LGBT a la part nova coberta de la Riera. Començarà després de la lectura del manifest de l'Ajuntament d'Arenys per la Diada, que anirà a càrrec de la regidora d'Igualtat, Marta Serrano, cap a les 11 del migdia. La 1:11, i us recordem també que aquest cap de setmana hi ha una nova festa de carrer, concretament la del carrer Sant Pere i la plaça Bellavista. Les activitats comencen avui a les 3 de la tarda i finalitzaran demà, diumenge. En clau musical, avui, a les 7 del vespre, es fa el tradicional concert d'estiu de la Societat Coral L'Esperança. Aquest any s'interpretaran les 15 peces més populars escollides pels veïns i veïnes d'Arenys. Pel que fa a l'entrada, s'aplica la taquilla inversa. És a dir, cada persona pagarà el que cregui convenient un cop finalitzat el concert. I al vespre serà el moment del concert i ballada de swing a l'Ateneu Arenyenc. Començarà a les 9 del vespre i el cost de l'entrada és de 10 euros pel públic general i 8 per socis i acompanyants. I finalment, de cara a demà, hi ha una nova visita guiada al Port d'Arenys. Organitzada per la Regidoria de Turisme, comença a les 11 del matí i té un cost de 5 euros per persona, que en són 4 en el cas dels menors de 16 anys i els majors de 65.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM. Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: Passem ara al resum del més destacat de la setmana, perquè la façana de l'antiga rectoria s'enderroca pel perill imminent d'esfondrament. La previsió és treure el segon pis i avaluar el moment a moment fins a garantir la seguretat total de la zona. Una decisió que s'ha pres després de la caiguda de la paret de l'edifici el passat diumenge, que va provocar el desallotjament d'una vintena de veïns que ja van retornant a poc als seus domicilis. Núria Torrents.
10: La caiguda de la paret de la rectoria ha obligat a prendre la decisió d'enderrocar gran part de la façana de l'edifici religiós amb l'objectiu de reduir el perill a zero i garantir la seguretat de la zona. Una decisió pactada entre els arquitectes de les parts afectades i l'Ajuntament aquest dilluns al matí. L'alcalde Stanis Fors defensa la decisió després de valorar la situació que apuntava a un ensorrament imminent de l'immoble considerat un bé cultural d'interès local.
11: No sap si cauria cap endavant o cap enrere i que, per tant, si cau cap endavant podria tenir afectació a les cases, doncs és la part doncs, que ens interessa ja, doncs, que a casa es comença ja, no sé quan decidien ja, no sé si ha arribat ja la maquinària, doncs, maquinària manual, doncs, que es farà servir doncs, per anar retirant aquesta... S'han posat d'acord, s'han de redactar tots els informes, doncs que s'ha d'intentar conservar el que es pugui, però que l'afectació és important i primer hi ha la seguretat i, per tant, ja es posem mans a les obres doncs, per intentar baixar aquest segon pis.
10: L'edifici religiós estava en un procés d'obres i compartia la paret que va cedir amb l'habitatge número 22, que també havia iniciat un projecte de remodelació. Segons la hipòtesi dels bombers, la sobrecàrrega de la runa de les obres hauria provocat que la paret no aguantés els dos projectes que s'estaven duent a terme a la vegada.
0: Actualment, de la vintena de famílies desallotjades, ja n'han pogut tornar fins a 17. Les persones que viuen als domicilis amb major risc, però, continuen fora de casa. Com explica una de les veïnes, Matilde Verdaguer, es tracta d'una circumstància que els preocupa, ja que només podran continuar allotjats a l'hotel Vila d'Arenys fins aquest dimarts, tot i que no podran tornar a casa fins d'aquí aproximadament 2 mesos. És per això que busquen una alternativa i apel·len als arenyencs que tenen algun pis per llogar.
12: Doncs ens van fer fora bastantes famílies que ens van anar ocupant en diferents llocs, amb hotels i tot, no? Perquè no podíem viure en allà perquè hi havia perill de que tornés a caure o que pogués passar a la façana de la rectoria. A nosaltres ens varen ubicar aquí a l'hotel d'Arenys, que estem molt bé, des d'aquell dia estem aquí, però ara, esclar, resulta que a l'hotel ja necessiten l'habitació i dimarts hem de marxar. Som 3 famílies, les que realment no podem entrar a casa durant 2 mesos. Llavors, jo des d'aquí demano, a casa no podem entrar. I llavors demano si algú té un pis per lloguer, ho agrairia.
0: Les famílies dels números 7, 9 i 11 del carrer de l'Església continuaran desallotjades a l'espera que es pugui retirar tota la runa de l'esfondrament. Des de l'Ajuntament han informat que, abans del seu retorn, cal retirar tot el que s'ha enderrocat i avaluar l'estat de l'estructura. L'Ajuntament aprova destinar 1,7 milions d'euros del romanent a noves inversions a Arenys de Mar. La mesura s'ha pogut tirar endavant després que el decret del govern estatal permetés als ajuntaments utilitzar aquests diners per tal d'impulsar projectes i actuacions pendents. Gemma Roig.
13: La regidora d'Hisenda, Cristina López, va explicar que la major part d'aquesta modificació, 1,6 milions d'euros, es fan servir per cobrir noves despeses, mentre que la resta es reservarà per finançar inversions concretes en fons ja vinculats. Va defensar també que les inversions responen a necessitats reals del poble i que totes hauran d'estar executades abans d'acabar l'any.
14: Remarcar això, que les inversions que portem avui sí que són 1.600.000, 1.700.000, però que són unes necessitats que el poble necessita, que els ciutadans necessiten tenir uns serveis que siguin òptims, i això és el que procurem. I totes aquestes inversions són inversions de ràpida execució i que, per tant, les tindrem acabades a 31 de desembre del 2026.
13: Des de l'oposició, el Partit Popular va valorar positivament que es pugui mobilitzar els diners del romanent, però va retreure al govern la falta de retorn de les seves propostes. Va qüestionar algunes despeses, com per exemple la partida destinada a medi ambient. Pel que fa al PSC, el seu regidor, Ramon Vinyes, va criticar haver rebut la documentació el mateix dia del ple i va expressar dubtes impacte sobre el volum global de la despesa al punt. Es va aprovar amb els vots favorables del govern, la CUP i Arenys en Comú, l'abstenció d'Esquerra Republicana i el Partit Popular i, finalment, els vots en contra del PSC.
0: Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial de Lourdes, una notícia que s'ha conegut en el ple d'aquest dijous. El regidor, Domènec Massuet, ha assegurat que, en principi, la sentència no comporta responsabilitats patrimonials per a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
13: El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, va explicar que la secció número 2 del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs presentat per un veí d'Arenys de Mar i declara nul l'acord de ple del 23 de setembre del 2021 que aprovava definitivament el desenvolupament del Pla Parcial de Lourdes. Segons va detallar Massuet, l'origen es troba en la modificació puntual vinculada a la corba del carrer Horta del Mau, on es va ampliar l'àmbit del sector per suavitzar el pendent d'una de les parcel·les. El govern defensa que aquesta ampliació s'ajusta als límits previstos al Pla General i per això els serveis jurídics estan preparant un recurs de cassació.
15: El que es vol presentar és un recurs de cassació. El recurs de cassació és... S'entén que el jutge no ha entès bé el que passa o... Això ho estic dient molt simple, no sóc advocat. No ho ha entès bé o no ha aplicat bé una normativa. No ha aplicat bé una normativa o considerem que és un error per part del jutge. Llavors, això, els serveis jurídics d'aquí entenc que prepararan aquesta defensa i, com deia, paral·lelament, la Junta de Compensació ja està redactant una modificació puntual del planejament per tal de poder fer aquesta afectació i legalitzar-la.
13: Paral·lelament, la Junta de Compensació treballa en una modificació del planejament per adaptar l'àmbit del pla parcial. Massuet va assegurar que, en principi, la sentència no comportaria responsabilitats patrimonials per l'Ajuntament.
0: La revetlla de Sant Joan Arenys de Mar del 2026 no ha deixat incidents destacats. La nit va transcórrer amb certa normalitat i la policia local va actuar majoritàriament en queixes relacionades amb petards, festes privades i fogueres a les platges.
10: El balanç de la nit de Sant Joan és de certa tranquil·litat i normalitat. Tot i així, la policia local va rebre diverses queixes relacionades amb la celebració, que majoritàriament van quedar resoltes. Els mateixos agents també van haver de pagar una paperera incendiada al final de la Riera i van intervenir en algunes baralles a la via pública i al bus nocturn on dues persones estaven molestant la resta d'usuaris. Els serveis sanitaris van atendre un menor afectat pel consum d'alcohol i una persona amb una cremada lleu per un petard. Una nit de revetlla en què la majoria de la població d'Arenys de Mar va optar per concentrar-se a les platges i a la revetlla popular que va omplir la plaça de les Palmeres fins ben entrada la matinada.
0: I ja es coneix tot el cartell de barraques 2026 de Sant Zenon. És l'any del 25è aniversari i es faran activitats especials de commemoració que s'aniran anunciant en els propers dies.
16: Una d'aquestes activitats de celebració serà durant l'enramada a la plaça de l'Església. Ruterça de la Comissió de Barraques no ha volgut encara desvetllar què es farà. Del que se sap segur és que les barraques comencen el dia 8 a la placeta amb Miquel del Roig i un grup de versions anomenat Els Amics de Manel. Divendres, dia 10 de juliol, és quan hi actuarà Doctor Prats, a més de P. Lucas i el Punxadiscos Pujol. Dissabte hi ha Saxeni com a cap de cartell, Brou i Lia Jensen per completar la festa, un patró que es repeteix per arribar a diverses generacions d'aranyencs que puguin trobar el seu propi ambient. Escoltem Ruterça.
17: Després hi haurà un altre grup de versions i finalment un DJ i després el dissabte dia 11 el mateix. Un grup de versions i un DJ. Sempre intentem que sigui per totes les edats, una mica també per això posem un grup de versions que al final solen ser versions que passen per diverses generacions, també un DJ per les hores de més entrada de la nit, que a la gent jove ja sabeu que ens agrada més la nit, i algun grup que sempre n'hi han de guais. Aquest any, la veritat, que tenim molt bon cartell i creiem que poden ser molt xules.
16: Recordem que el cartell de barraques d'enguany utilitza una imatge del gegant Tallaferro fent de punxadiscos creat per Maria Gené.
18: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
19: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto. Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
20: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
19: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
20: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
19: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
20: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: La 1:24, i en esports, l'aranyenc Dídac Plana s'ha tornat a proclamar campió de Lliga amb el Barça de futbol sala. És el 8è títol de Lliga pel Barça, que s'ha imposat per 4-6 en el quart partit de la sèrie final amb el Pozo. Ho tenia fet a Múrcia aquest dijous i en la segona de les tres oportunitats que tenia per ser campió ha aprofitat per guanyar la sèrie del millor de 5. Ha estat un partit on les blaugrana han anat sempre per davant al marcador. L'única excepció ha estat l'empat a 4, que ha aconseguit el Pozo de Múrcia al minut 30 i que ha conduït el duel fins a una apassionant pròrroga, que ha finalitzat en victòria del Futbol Club Barcelona per 4-6. I un altre aranyenc, en aquest cas el futbolista Sergi Gómez, ha parlat aquest divendres sobre la seva aventura portuguesa com a jugador de l'Alberca. Ho ha fet el programa Arenys en Joc, pocs dies abans de reincorporar-se a la disciplina del club portuguès de cara a la temporada 2026-2027.
21: El dia 30 ja torno cap a Portugal, cap a Lisboa. Sí, sí. I ho afronto, pues, això, pues, ja amb un equip rodat, un equip on s'han fet moltes millores a nivell estructural, a nivell d'infraestructura, de club, d'estadis, de l'esportiva, i amb moltes ganes, perquè també sé que estic en la meva última etapa de jugador, no? He viscut moltes coses i poder disfrutar d'aquesta última etapa, doncs, m'està agradant molt.
0: L'Alberca, que ha acabat 11è de 18 equips, ha estat capaç d'aconseguir la permanència a la primera divisió portuguesa.
18: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: -31 centígrads ara mateix a Arenys de Mar. Continua, doncs, la calor asfixiant dels últims dies. Connectem amb la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola!
22: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 27 de juny del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1:00 PM amb més informació. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Rigola, situada a la plaça de l'Església número 3. La fracció de recollida selectiva que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre és l'orgànica. En el cas de demà diumenge es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera verda a la Picòrdia i també al Cavalló. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil al Real de Canalies.
1: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem des del control tècnic d'Eric Morales i des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys, jo mateixa, la Imma Renera. Ja sabeu que si ens voleu plantejar algun tema, ens podeu fer arribar un correu a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Aquí ens esteu veient en directe via el Facebook, ja veieu que tenim a la nostra convidada avui a estudi. Ella és la Joana Camasso. Molts la recordareu perquè ja la vam tenir aquí l'any passat, com a arenyenca de l'any, que havia estat escollida. Benvinguda, Joana, i gràcies per tornar a ser avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Imma, per la invitació, per donar-me aquest espai.
2: I aquesta vegada, a més, aquí, amb presència a l'estudi, perquè l'altra vegada, si no me'n recordo malament, vam fer la connexió en línia. Però, bueno, volem parlar amb ella de diverses coses. Evidentment, de com està avançant aquest projecte Jardí de Cinera, que estan fent a Gàmbia, i ara ens explicarà com ha anat evolucionant. Us recordo ella qui és, eh? Molts ja la coneixeu, però bueno, la Joana va néixer a Arenys de Mar i ha estat sempre participant de manera molt activa en la vida comunitària del municipi, a través especialment d'Arenys Solidari. Ella és biòloga i quan ella va venir l'any passat estava en el seu quart any de doctorat, com a doctorant a l'Hospital del Mar, en una investigació sobre la leucèmia, que a més el 2025 va rebre una beca d'investigació concedida per la Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia. Però ara l'hem de felicitar, perquè la Joana ja és doctora.
3: Sí, moltes gràcies. Sí,
2: moltes
3: sí.
2: Felicitats.
3: Des del desembre que vaig fer la defensa de la tesi, ja soc doctora.
2: Molt bé, doncs fixeu-vos. Ara li preguntarem també perquè què aporta, diguem-ne, amb aquest doctorat la seva investigació. El pare de la Joana és de Gàmbia i ara fa 5 anys que veu visitar la família paterna i veu veure la possibilitat de destinar uns terrenys per a fer horts familiars amb la intenció de que les persones que hi viuen allà, Canyover, fossin... Canyover, em sembla que es diu?
3: Sí, Canyover.
2: Canyover.
3: Sí.
2: Fossin autosuficients. Aquell projecte, com us deia, es diu Jardí de Cinera i s'ha impulsat amb l'ajut d'Arenys Solidari i avui doncs volem que la Joana ens posi al dia de com està el projecte, però abans li preguntarem per un altre tema d'Arenys Solidari i jo l'advertia amb ella, de que igual avui, quan abans de començar a parlar amb ella, feia una mica un discurs una mica de dir ja n'hi ha prou, no? Ja n'estem una mica farts o no n'estem encara una mica farts de veure quins són els efectes d'aquesta crisi climàtica que ens agradi o no ens agradi, hem anat accelerant amb l'acció humana, perquè és cert que el canvi climàtic ha existit al llarg de la història del planeta, però també és cert que nosaltres hem accelerat aquest canvi climàtic i ara estem immersos en aquesta crisi climàtica, en aquesta onada de calor, n'estem sortint d'aquesta onada de calor però ja ens ve una altra i les que ens aniran venint, no? I llavors és una mica... Sempre intentem generar consciència portant a gent que en sabeu molt de molts temes i que ens expliqueu què esteu fent i moltes coses, però potser que entre tots comencem a posar una mica de seny perquè el moment en el que estem no es tracta només de parar el cop, que també, sinó que es tracta de fer-lo retrocedir i d'intentar tornar a una situació on tots puguem compartir aquest planeta, que ja sabeu que sempre dic que al final que és l'únic que tenim, que no tenim planeta B. Doncs aviam si entre tots avui vinc una mica emprenyada, no? Allò de dir, volem fer el favor ja de començar a canviar algunes coses, algunes actituds. Ah, sí, és que el que jo faig no serveix perquè després polítics i governs i empreses no fan. No, no és cert. Les empreses fan molt. De fet, nosaltres en portem aquí també el Sàvia Verda com a exemple d'empreses que estan fent molt. I els governs, el que no hem d'oblidar mai, és que els acords es prenen als parlaments. I als parlaments hi ha uns equilibris polítics que frenen o no frenen que es prenguin més mesures per aturar aquest punt en el que estem. De manera que, com dèiem també, que quan anem a comprar hem de fer un vot conscient, de la compra que fem, doncs quan votem els polítics fem també un vot conscient i votem aquells que realment volen prendre mesures per aturar aquest moment en el que estem i no votem aquells que neguen que el canvi climàtic fins i tot existeixi. Dicho lo cual, ja he fet el meu speech i gràcies, Joana, per deixar-me'l fer. Però ara parlem d'un altre tema i és Areny Solidari i Veneçuela, que sabem que estan atravessant un moment molt complicat i volies comentar-vos alguna cosa, que sí, respecte d'aquest tema?
3: Sí, doncs aprofitant l'espai, i serà molt breu perquè ho acabem de parlar, però el que volíem engegar una mica és fer una cooperació o una coordinació ràpida per poder ajudar d'alguna manera amb el poble de Veneçuela i llavors també fer una mica de crida de si algú sap alguna associació o algú amb qui ens podem coordinar, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, ja sigui, per exemple, per a l'Instagram del Jardí de Cinera, i a veure si en aquestes pròximes setmanes doncs, podem fer alguna mena d'ajuda.
2: Mm-hmm. Recordeu, l'Instagram de Jardí de Cinera. Si no, igual pengeu alguna cosa a arenys.org/solidari, que és una mica també el web.
3: Sí,
2: o... Però bueno, l'Instagram serà més ràpid,
3: ara, la veritat és que el més actiu és l'Instagram del Jardí de Cinera, i bueno, però també pel poble la gent sap qui és d'Areny Solidari, o sigui...
2: Us coneixem, sí.
3: Ràpidament, també per nosaltres el grup que tenim hem fet una crida i a veure si és això. Les pròximes setmanes es pot fer alguna coordinació amb algun altre grup.
2: Perfecte.
3: Perquè a vegades només això és un... Jo no puc ajudar, però sé algú que ho està fent, i a vegades et sembla que no estàs ajudant, però estàs ajudant molt perquè poses en contacte dos grups.
2: Perfecte.
3: Que potser no s'haguessin...
2: El proper dissabte, si hi ha qualsevol novetat, ens la podeu avançar i aquí en farem també ressò.
3: Esperem que sí.
2: I de qualsevol avenç que pugui haver-hi, perquè òbviament estan en una situació molt complicada i necessiten tota l'ajuda possible. Parlem primer, abans d'entrar al Jardí de Cinera, com, amb això que dèiem, no?, del teu doctorat, investigaves sobre leucèmia?
3: Sí, exacte.
2: Què ha portat el teu doctorat...
3: Bé, doncs,
2: en aquest camp.
3: Sí que és veritat que això, fem recerca sobre un tipus de leucèmia, que és la leucèmia linfàtica crònica, però estem molt centralitzats en alteracions genètiques a nivell dels cromosomes. Llavors, el meu doctorat, bàsicament el que ha portat és implementar una nova metodologia que permet doncs, estudiar millor aquestes alteracions i doncs, una mica doncs, això, aportar a la comunitat científica aquest mètode i que el puguin anar implementant als diferents laboratoris i hospitals.
2: I accelerar una miqueta, diguem-ne, els processos.
3: Exacte.
2: Que s'han de fer per arribar perfecte.
3: Sí.
2: Doncs l'enhorabona una altra vegada, doctora Camasso, que
3: sí,
2: sempre és un plaer tenir doctors aquí. I explica'ns ara com està a dia d'avui el projecte de Jardí de Cinera. Si vols recordar-nos una mica en què consistia, ja he fet una mica 5 cèntims al començament, però d'on veniu i on esteu ara?
3: Exacte. Doncs això, nosaltres vam fer el primer viatge al 2023, que era un viatge familiar per conèixer doncs, això, la família i tot això, i al tornar, al parlar amb membres d'Areny Solidari, que jo encara no formava part del grup, doncs vam intercanviar diferents punts de vista i vam dir, home, doncs allà es pot engegar un projecte, perquè doncs, si vosaltres teniu terres i nosaltres doncs, tenim els recursos, podem fer aquest projecte. Llavors això, ja cap al novembre del 23 ja es va començar a engegar tot el projecte i al gener del 2024 doncs, ja va començar doncs, el projecte en si, que ja era delimitar la zona, el terreny d'allà a Canyube, que és de 80 per 80 metres, o sigui, les famílies van començar a coordinar, doncs això, preparant les parcel·les, netejant tot el terreny i tot, i, bueno... després, durant aquell any, es va fer tota la instal·lació del pou amb bomba solar, que el que feia, doncs això, bombeja l'aigua, i es van instal·lar diferents aixetes per tot el terreny, que això, obries l'aixeta, obres l'aixeta i surt aigua, llavors poden regar...
2: Quelcom que aquí ens sembla tan normal, però que no és tan normal i habitual a tot el món.
3: Exacte. Llavors, això, es van repartir totes les parcel·les, tenim 35 famílies que hi participen, 35 famílies, que en realitat són 35 dones responsables de les diferents parcel·les, més o menys aquest era l'objectiu, que doncs estan cultivant tot aquest terreny. I al març del 2025, a l'abril del 2025, exactament el 23 d'abril, que per nosaltres doncs, és una data doncs, molt maca, aquí. Vam fer la inauguració. Es va fer la primera collita i vam fer la inauguració de l'hort. I ara aquest any, el 2026, des del 2025 al 2026, vam estar també doncs, observant, preguntant quines limitacions tenien. Llavors, sobretot el que passava és que, clar, en un terreny tan gran, només amb una bomba que es treia l'aigua, se'ls feia curt. I llavors doncs, vam estar-ho parlant amb Areny Solidari i a veure què podíem fer, i al final el que es va arribar és a veure si es podia instal·lar un segon tanc que emmagatzemava l'aigua, de manera que quan s'acabava un tanc es pot fer servir l'altre.
2: I així mentre l'altre es va omplint, no? Exacte. I va fent aquesta roda de tenir això, sempre l'aigua.
3: Exacte, i això s'ha coordinat ara durant el 2026 i ja tenen el segon tanc instal·lat. I ja doncs, van per la segona collita.
2: Perquè la idea era d'aquests terrenys era no només ser autosuficients les famílies, sinó també poder vendre potser els excedents, no? Exacte. Que collien, i això s'està poguent...
3: Exacte, sí, això és això. La primera collita va ser primer per les famílies, diguem, però és que ara ens han dit no, és que tenim tant que ho estem portant a vendre al mercat que tenen bastant a prop, que és Base, i clar, podem recuperar
2: la inversió, però a més tenir, diguem-ne, ingressos.
3: Exacte, sí.
2: Extras. I poden comprar altres coses. Què cultiven, bàsicament, en aquell? Perquè abans m'explicaves que jo et preguntava quin tipus de clima, i em deies que hi ha bàsicament dues estacions, la humida i la seca, diguem-ne. Llavors, quins productes estan obtenint de la
3: llavors,
2: terra?
3: Llavors, ells comencen a cultivar això, doncs, al desembre... O sigui, si al desembre comencen a cultivar, llavors aquesta és l'època més... O sigui, que acaben de venir d'una època humida i ja van cap a l'època seca. I doncs cultiven tot tipus de verdures. Tomàquets, albergínies, carbassons... Hi ha de tot. I també alguns productes com més d'allà, que alguns tipus de pebrots i... Bueno, algunes verdures més d'allà, però hi ha tot tipus de verdures. Ceba, sobretot, també... I això ho fan des del desembre fins a abril o així. Llavors, una cosa que tampoc teníem com plantejada, però que ells mateixos ens han dit, mira, ara que ve l'època humida, hem plantat un altre tipus de, no sé si dir verdura, però és la iuca, que és una arrel, i ara tenen les parcel·les plantades amb aquest tipus de...
2: O sigui, que aprofiten, diguem-ne, la parcel·la al llarg de tot l'any per plantar diferents tipus de productes que creixen en funció de la temporada.
3: Sí, perquè normalment ara, cap a l'època humida, a l'hort el deixaven com una mica més a baix ritme, diguem, i s'anaven a cultivar a un altre lloc més els cereals, arròs, perquè és més d'aquesta època. Però ara aquest any ens han dit, mira, hem plantat iuca.
2: Estem provant aviam què tal va amb la iuca. Molt bé. I esteu veient, o ells us estan explicant, que realment després ja anar poguent a vendre a mercat, a part de millorar, entenc, la pròpia dieta, no? Perquè estan cultivant productes d'allà i altres productes, que això sempre és un impacte en benefici de la seva pròpia dieta. Esteu veient que el projecte està ajudant a que aquest poble de Canyobé o aquesta comunitat o aquest grup inicial... O sigui, tenen ganes de tenir més...
3: Sí,
2: terrenys,
3: exacte.
2: I de o sigui, plantejar,
3: exacte,
2: ampliar.
3: Nosaltres, quan hem estat allà, doncs hem anat a fer el que es diu fer poble, i anar a preguntar, i la gent ens diu, a veure, hi ha de tot tipus de persones, però la majoria ens deia que estan molt contents, que moltes gràcies, que no només ens heu donat o el que sigui, sinó que els hi hem ensenyat a com poden anar generant aquest benefici. O sigui, la gent està molt contenta. I llavors, també per això ens deien a veure si hi ha alguna manera de poder tenir aquest segon tanc, perquè veien que doncs, hi havia algunes verdures que no sortien, algunes que sortien molt petites, i era bàsicament per la falta d'aigua.
2: I és possible que si fan un nou pou o han de posar un altre tanc, ja el puguin fins i tot pagar amb els que estan obtenint, mica en mica.
3: Sí, a veure, és que, clar, els beneficis que poden vendre en el mercat doncs, seran...
2: No poden cobrir encara les despeses.
3: No, el que s'ha de com anar fent és una mica doncs, que vagin fent com alguna mena de, no sé com dir-ho, però com un bote, i que sigui doncs, per mantenir, per si tota la valla que hi ha en el terreny doncs, que s'ha de mantenir, si s'ha de canviar, si s'han de comprar eines... Però això és una cosa que s'ha d'anar fent poc a poc i...
2: que s'ha d'anar implantant i que han d'anar, diguem-ne, aprenent
3: gestionant
2: i gestionant. Sí, perfecte. Sí. Algun projecte similar d'Areny Solidari o alguna cosa nova que plantegeu o primer voleu consolidar bé Jardí de Cinera?
3: Sí, exacte. O sigui, Areny Solidari és això, treballar amb diferents comitès. Nosaltres ara estem amb aquest de Gàmbia, també hi ha el del Sàhara d'Aules 3.0, que doncs, tenen els altres projectes, llavors ens anem coordinant. Llavors, el grup de Gàmbia estem ara mateix amb aquest, perquè déu-n'hi-do, i també estem molt contents de tot el resultat que ha anat produint.
2: I les dones contentes?
3: Molt contentes, sí, molt contentes. I, o sigui, la majoria són les dones les que van a cultivar, però també hi ha homes que van allà a cultivar, i en general tothom està molt content de tots els recursos que han pogut obtenir en molt poc temps.
2: Molt poc temps i amb una ajuda que és relativament petita si comparem amb altres coses,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Que ho dèiem, també, que tenir aquesta dieta més variada és un dels principals objectius, també, dels horts que s'havien creat. Quan has estat l'última vegada a Can Llobé?
3: Sí, vam anar per Setmana Santa, que no sé quan va caure.
2: Però estaven com en època de collita o a
3: sí,
2: punt,
3: estaven recollint, sí. Estaven recollint i, de fet, vam estar amb elles regant, recollint cebes... És que no me'n recordo quines dates van ser per Setmana Santa d'aquest any, del 2026.
2: Mm-hmm. Sí, més o menys, no ho sé. Jo no sé mai en quin any cau la Setmana Santa, perquè com és allò de la Quaresma
3: sí,
2: i totes aquelles coses,
3: però
2: és igual. Normalment, març-abril acostuma a ser Setmana Santa un any sí i l'altre també. Llavors... ho deia al començament, que estem sota els efectes d'una primera onada de calor, que sembla que encara no ha marxat i que ja ens ve la segona. Malauradament, ahir també vam viure un episodi bastant trist a la zona de Tiana i a l'Ella, amb algú que va provocar un incendi de manera intencionada, que és ben curiós. Penses que... És a dir, quina és la teva percepció, i estan involucrada també en aquest projecte, quina és la teva percepció en relació a si penses que estem entenent millor la situació en la que estem, i que són cada vegada més conscients, independentment de què jo he dit i entenc que passi, de que a vegades l'esforç individual que tots fem, de vegades ens dona la sensació de que no està
3: no
2: acompanyat
3: prou.
2: O que no és prou, quan en realitat sí que ho és. És a dir, moltes petites accions sumades fan molt més del que cadascú de manera individual percebem que pot fer la nostra acció. Però al final la nostra petita, més la de l'altra petita, més la de l'altra, més la de l'altra, sí que tenen impacte. Tu creus que estem anant a tenir una millor entesa d'aquesta situació?
3: Jo crec que sí, i espero que sí, perquè, a veure, també des de les escoles i tots els centres educatius, jo percebo que s'està educant i és el que vaig rebre jo, i molt, la gent, sobretot de la meva edat o més joves, és que estem conscienciats, s'ha de reciclar. Si vas al bosc, s'ha de recollir residus. O sigui, estem més conscienciats que potser a l'època dels nostres pares, que tota aquesta formació a les escoles no hi era. O sigui, jo crec que sí, però clar, sempre quedarà feina per fer.
2: Clar, i nosaltres tenim l'avantatge de que tenim encara, a les persones d'una edat com jo, que soc boomer, tenim encara el record dels nostres avis i de moltes coses que ja feien els nostres avis i que ara encara podem recuperar, perquè ells aprofitaven els aliments,
3: clar,
2: aprofitaven moltes coses, la roba, la reparaven, o sigui, que ells ho feien per necessitat i que nosaltres tenim aquesta memòria, que altres generacions que han vingut a darrere, doncs potser no, perquè nosaltres no hem tingut aquest comportament, diguem-ne, a casa, però en qualsevol cas és cert que els joves han rebut molta més educació i esteu molt més conscienciats, però també és cert que la majoria de joves compren molt online.
3: Sí, això és veritat.
2: Llavors és com una mena de contrasentit, no?
3: Sí.
2: Perquè és aquella part que va molt lligada, jo crec, amb una certa impaciència per tenir el que demanes.
3: Sí, sí, això.
2: Ja? Què dius, home, jo abans anava a encarregar els llibres i potser em trigaven una setmana a arribar. Parlo d'un llibre, parlar de qualsevol cosa, eh?
3: O roba,
2: llavors,
3: o el
2: és
3: que
2: com,
3: fos,
2: és
3: sí.
2: Com curiosa, no?, aquesta contradicció d'una major educació i una consciència més gran, i alhora...
3: És que jo crec que potser aquesta part, no?, de la immediatesa i tot això, en el moment que ens estaven educant, potser la meva generació, no ho teníem present. Llavors, potser, en aquest sentit, quan tu estàs fent una compra online i que t'arriba de no sé quin país i tot el que implica que t'arribi aquesta compra, o sigui, no ets conscient. Llavors, o sigui, s'ha de formar més o educar més, no sé, per als medis o el que sigui, de ser conscients de que quan tu estàs fent aquella compra el que implica.
2: Perquè implica moltes coses, però bueno, aquella, qui diu aquella compra també diu, i això ho fem tots, anar al súper i carregar-nos de safates de plàstic. Exacte. Perquè no ens agrada portar un tàper, o perquè molts supermercats evidentment no ens ho permeten, però bueno, el mercat sí, es pot fer, i és obvi que moltes vegades doncs la feina t'impedeix i els horaris de feina t'impedeixen potser anar a comprar d'una altra manera, no? Però bueno, mica en mica. Però tu en qualsevol cas penses que anem a millor.
3: Això jo crec que sí, tinc la sensació, això. Però que no ens hem d'acomodar, sinó que sempre hem d'estar alerta d'anar avançant i de fer-ho bé, d'intentar-ho fer-ho bé.
2: I d'empènyer potser les empreses també, no?, en ocasions, perquè al final la nostra, les empreses viuen de que tenen clients, que som nosaltres. Exacte. Llavors nosaltres potser els podem ajudar també a marcar una miqueta quin és el camí que volem que elles segueixin, no? I de la mateixa manera, doncs, suposo que les persones que a Canyobés estan ara recollint aquests productes, doncs, quan els porten a vendre al mercat, tu m'ho dius, eh? Perquè igual estic equivocada, però dubto que els portin envasats i preparats amb safates de plàstic.
3: No. O sigui, clar.
2: Allà la venda és a granel.
3: Sí. Però, bueno, allà, per exemple, sí, ho porten, però a altres llocs del país, de Gàmbia, doncs també hi ha els mateixos problemes que aquí, tot en plàstic, tot... o sigui, bueno, perquè allà també falta, doncs, tota la formació que hem tingut aquí, allà també s'ha de fer. És que, clar...
2: Falta molt per avançar.
3: Sí, sí.
2: Però, bueno, si podem començar... Els que estem per aquí.
3: Exacte. Sí,
2: perfecte.
3: Sí, sí.
2: Doncs tornem en qualsevol cas a fer aquesta crida que hem fet abans sobre el tema d'Areny Solidari i sobre el tema també de Veneçuela, que, sisplau, adreceu-vos a l'Instagram de Jardí de Cinera, per veure de quina manera es pot trobar aquesta organització per fer arribar, no? Que moltes vegades es diu, quan hi ha aquestes desgràcies, moltes vegades el que es diu és el que és més important potser és anar a aquests organismes que es dediquen a recollir,
3: canalitzar,
2: Creu Roja, perquè igual a vegades, si no, amb tota la bona voluntat, reculls moltes coses i les poses en comú, però després perds una mica.
3: Sí, exacte. Sí,
2: quan
3: sí,
2: has d'anar a un país més proper, potser agafes un camió, una furgoneta, etc., i tu ho portes allà i saps on acaben, no? Però clar, si ha d'arribar a un lloc que és tan lluny com Veneçuela, doncs igual per no perdre la pista de tot el que la gent de manera voluntària vulgui donar. Però bueno, ja ens anireu explicant. Jo et preguntava, no, projectes de futur, els teus, perquè has acabat el doctorat, estàs igualment a l'Hospital del Mar, ara has de fer el postdoctorat, que vol dir tot això que he estat investigant durant 4 anys encara no s'acaba. I quins són els teus plans de futur? Què és el que t'agradaria
3: fer? A veure...
2: Jo et dic, va, fes la carta als Reis.
3: A l'àmbit professional, doncs, seguir o fent recerca o a l'àmbit així diagnòstic, si es pot a l'Hospital del Mar o on es pugui, doncs, i seguir aportant la meva recerca o el que faci a l'àmbit científic. I a nivell, doncs, més personal, doncs, seguir amb el projecte del Jardí de Cinera, que al final és això, és un microprojecte que vam començar i en principi Areny Solidari, doncs, tindrà com un fi, i la idea és això, que ells siguin autosuficients, que es gestionin els problemes, però bueno, si podem estar pendents, doncs millor, però és, la idea és aquesta. Poder seguir viatjar per veure com avança el projecte i fer...
2: I visitant a la família.
3: Sí, exacte. I després d'això, doncs, fem vida aquí a Arenys, fer poble, que m'agrada molt, i doncs això.
2: Bona experiència d'haver estat escollida arenyenca de l'any?
3: Molt bona experiència. Ja li vaig també fer el traspàs en Joan Major, que és l'arenyenc de l'any.
2: Sí, sí, l'últim, sí.
3: I això, i amb molt d'orgull i molta emoció d'haver pogut dur aquest títol. Bueno, i que el duré, però molt contenta.
2: Tu, arenyenca de l'any, ho has estat, ja. I això és quelcom que ja portes sempre. Vull dir que això ja ho tens sempre.
3: Sí, molt contenta. Sí, la veritat està molt bé.
2: Escolta'm, amb leucèmia, que entenc que és un camp molt complicat, eh? On hi ha molt a investigar, què queda per saber... Sé que queden moltes coses, però si dic escull-ne una... quina...
3: Uf,
2: i que l'entenguem.
3: Sí, és que hi ha moltes coses. Primera, que hi ha molts tipus de leucèmia. Nosaltres estem centrats en un, i dins d'aquest estem centrats en les alteracions genètiques. O sigui, i dins de les alteracions genètiques hi ha molts tipus d'alteracions a nivell de cromosoma, a nivell de mutació. Llavors, hi ha molta cosa a fer. Llavors, doncs, tot ajuda, tot el que es pugui aportar a nivell de recerca, a nivell de fàrmacs, de poder, doncs, allargar l'esperança de vida, o que els malalts que pateixen aquestes malalties potser no es poden curar, però poden tenir una qualitat de vida molt bona durant molts anys, doncs totes aquestes aportacions és el que l'objectiu que tenim a la recerca.
2: Està ben reconeguda la vostra feina i té suficients mitjans? És a dir, aquí...
3: Això, bueno, és difícil, sí.
2: Clar, no parlo de l'Hospital del Mar, eh?
3: No, la recerca en general es finança per beques, llavors, doncs, depèn de beques, de projectes, de que et valorin el projecte i que el comitè...
2: Que el vulguin tirar endavant,
3: exacte,
2: no?
3: Exacte, decideixi que es pot tirar endavant. Llavors, doncs, sempre hem d'estar pendents d'aquests finançaments.
2: Clar, perquè tu la beca, estem parlant de que la vas rebre el 2025, aquesta.
3: Sí, o sigui, ara s'acaba al desembre,
2: no?
3: Sí.
2: Perfecte.
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs molta sort amb aquest postdoctorat.
3: Moltes
2: Esperem
3: gràcies.
2: Tenir l'ocasió de tornar-ne a tenir més endavant per parlar una altra vegada del Jardí de Cinere i veure com està anant el tema de Canyobé, per veure com estàs avançant tu a nivell professional, que segur que tindràs molts èxits. I ara encarem la part final del programa, que ja saps que és que sempre li demanem als nostres convidats, a tu en aquest cas, quin seria el consell que ens donaríeu per modificar un hàbit que pensis que pot tenir un impacte en positiu amb tota aquesta qüestió de... diguem-ne, cuidar el planeta. I cuidar-nos a nosaltres, també.
3: Doncs sí, a veure, sobretot en relació amb el projecte que hem fet, no? que també el que ens fa és veure una realitat incòmoda, no? de que altres països no poden tenir accés a necessitats bàsiques com aigua, llum, menjar. Doncs és això, ser conscients en el moment que estem... doncs comprant el menjar, per exemple, és més o menys lligat amb el que ja vaig exposar fa un any, amb el malbaratament. El moment que anem a comprar, doncs ser conscients, vale, això ho podré assumir en la següent setmana, que costa, eh?
2: Sí, sí.
3: Ho hauré de llançar, la llum, l'haig de tenir tot el dia engegada o no, l'aigua, m'haig de fer una superdutxa o puc estar menys estona, que són coses també autocrítiques que un mateix doncs, ha de fer, i és això, doncs, anar fent petits gestos que potser
2: que entre tots sumen molt, encara
3: exacte.
2: Que a nivell individual ens sembli que és una petitesa, que no ho és, doncs si sumem les que fem
3: exacte.
2: Tots, que tots
3: i també
2: fem...
3: tot fer la reflexió, no?, de que no tothom pot tenir accés a tots els privilegis que tenim aquí, no? I que obrir l'aixeta és un moment, però que altres llocs...
2: No tenen ni aixeta per obrir.
3: No hi ha ni aixeta, exacte.
2: Molt bé.
3: Llavors...
2: Molt bé, bona reflexió.
3: Moltes gràcies.
2: T'agraïm que hagis estat de nou amb nosaltres, com he dit. Esperem tornar-te a tenir en el futur i anar veient com evoluciona aquest projecte o altres projectes que es puguin fer també des d'Arenys Solidari. I nosaltres ja sabeu que, com sempre, no tenim planeta bé, la Terra és casa nostra, i si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres, perquè pels que ens venen al darrere, i a partir d'avui afegiré, i per totes les espècies amb les que compartim aquest planeta, perquè no estem sols. Moltes gràcies, que tingueu un molt bon cap de setmana, aneu per l'ombra, beveu molta aigua, vigileu amb la calor, que té molts efectes en la salut, i ens retrobem el proper dissabte. A reveure. Gràcies, Joana.
3: Moltes gràcies, Imma.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per la alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'un Espanya

0: celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara amb, també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
1: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15 també hi haurà festa i concerts.
2: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
1: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament, ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una Tiana, al Maresme.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
1: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
3: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
4: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i, per tant, el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
3: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
2: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
1: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
5: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
6: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
5: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
2: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
1: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'1 milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
2: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
1: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
7: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
2: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
1: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
8: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Sovente.
9: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no? Porque sufrió daños graves. Entonces, nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
8: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
2: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
1: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto el foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
2: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
1: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
2: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
1: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
2: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
1: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
2: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
2: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
1: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
2: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbe Salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
1: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
10: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herba Zalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància d'assecar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
11: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però si no ho fem, l'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
10: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
2: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
1: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
12: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
13: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
12: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
2: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del Capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
7: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
9: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
10: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
9: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
10: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
9: Més Que Salut.
10: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
11: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
12: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
11: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
12: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal al màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
0: Darrer dissabte de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
4: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
5: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
6: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
4: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
7: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
7: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
4: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
7: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
4: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijóo i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
8: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer, y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaban las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
2: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
9: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
9: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
2: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere, que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
2: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
11: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
2: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
2: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i, si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
0: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
2: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
12: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
13: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
12: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
2: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
14: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
15: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
14: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat. Tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
2: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
2: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41 anys, ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
2: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
2: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
2: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistències d'assistència. 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Helenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Helenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Helenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web helenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosstars Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no?, arreu, no?, jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys el nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kit Genàs Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sanz continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala, perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I ara en vol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: La xarxa. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
12: A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura.
13: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't al davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
14: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical.
15: La primera.
14: Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, El Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la illa de les Nines a Mèxic. Aquesta illa, ubicada al llac Xochimilco, és famosa per estar plena de nines penjades d'arbres i estructures. La història darrere aquesta illa és inquietant. Segons la llegenda, l'amo de l'illa, Julián Santana, va trobar el cos d'una nena ofegada al llac. Després d'aquest esdeveniment, Santana va començar a penjar nines als arbres com una manera de protegir la nena i ell mateix dels esperits malignes. Amb el temps, l'illa es va convertir en un lloc de pelegrinatge per a aquells que cerquen experiències paranormals. L'illa és plena de nines de totes mides i tipus, i molts visitants afirmen haver experimentat fenòmens estranys mentre hi són.
2: Radio Arenys.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Ja som aquí, som els Rodamont. I primer de tot volem fer un repàs al que ha estat les jornades de revetlla de Sant Joan. Doncs bé, molts jocs doncs, s'encés la flama, la foguera, amb la flama del Canigó. La flama que ha vingut del Canigó, portada per excursionistes, atletes, i que han anat repartint doncs, aquesta flama per diverses localitats. Aquesta és una de les principals referències, però hem de parlar també d'una que no és tan coneguda, les falles del Pirineu. Les falles del Pirineu, que en moltes poblacions es celebren, doncs és un grup de dones i homes que baixen per la muntanya portant un faix de llenya encès i que tenen que arribar fins a baix, fins a la plaça del poble i deixar-les allà perquè allò després es farà la foguera de Sant Joan. Més coses, sí. Hi ha poblacions que celebren la festa major doncs coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Una, la més coneguda, potser és Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès, que aquests dies està en festa major. I ara, quan arribi la revetlla de Sant Pere, li passarà el testimoni de la festa a la ciutat veïna, a Rubí. Rubí, per Sant Pere, celebra la seva festa major. I el dia 9 del mes que ve, amb el pregó, començarà la festa de Sant Senon, la festa major de Sant Senon a Arenys de Mar. És la festa major d'estiu. Després ve Sant Roc allà a l'hivern. Però això és una altra cosa. Doncs aquestes són les principals novetats que us podem portar aquesta setmana. I com a portada musical avui, doncs una d'un grup anglès que es diu Maroon 5, i que es diu Sunday Morning, o sigui, matinada del diumenge. Tots pensem, doncs, la matinada del diumenge, quan estem al llit, obrim una mica la finestra, fa bon dia, o plou, què fem? Doncs escolteu a Maroon 5, aquesta cançó, Sunday Morning, bon dia, diumenge.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Sant Pol de Mar, a la nit de Sant Joan i la de Sant Pere. A la nit de Sant Joan, abans d'esclat l'alba, és quan el cel es vesteix de bells colors, tot piulant els coets com palmeres en l'aire, colorant el cel de fums i d'intens olor. La màgia de la nit fa el seu estol, amb els crits dels infants enjugassats i amb l'esclat de joia dels més grans. La nit s'omple de perfum embriagat. S'ensuma l'olor de coca i de cava que remulla el sopar d'aquesta nit. L'alegria jove en surt de dins la casa per anar a saltar els focs mig enfollits. Diuen que de Joans i Peres n'hi ha per totes les cases. Ara potser també hi ha pols i onins, però hi ha qui diu que de Maries o d'ases, per tot arreu en tenim per escollir. Avui, per Sant Joan, és dit de màgia. Per això ens rentarem tots demà al matí amb l'aigua que hem deixat a la finestra. I hi ha qui es banya en el riu o en la mar de nit. Bé, doncs, per Sant Pol, el poble de Sant Pol de Mar, i per felicitats a tots els Joans i Peres.

Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: La setmana passada dèiem que el nostre amic i antic col·laborador del Rodamont, l'Irineu Castillo, el que ens explicava la història dels castells de Catalunya, doncs faria el diumenge passat, la presentació d'un llibre, i ara es dedica més a investigar i fer llibres sobre l'Hospitalet del Llobregat, la seva ciutat. I aquest diumenge presentava un llibre sobre els masos d'Hospitalet, els masos, les grans cases de pagès. I li van demanar si es podia fer una petita glossa, una petita conversa o xerradeta, doncs, de com havia anat i de què va, doncs, aquest llibre dels masos d'Hospitalet del Llobregat. Doncs, Irineu, endavant.
1: Crònica de la ruta guiada dels últims masos de l'Hospitalet. Aquest passat dissabte, 13 de juny, al matí a l'Hospitalet s'ha llevat amb un d'aquells dies que semblen gairebé un regal. Un sol espaterrant, un cel claríssim i una bona temperatura perfecta per caminar. Era el tipus de matí que convida a sortir al carrer i mirar la ciutat amb uns ulls diferents. I això és exactament el que hem fet en aquesta ruta dedicada als últims masos de l'Hospitalet. Aquest patrimoni fràgil que encara resisteix dins d'una ciutat que sovint sembla tenir massa pressa per recordar d'on ve. Hem començat davant la façana del casino del centre, un punt de partida simbòlic. Un edifici que parla d'un altre temps, d'una ciutat que encara no havia estat engolida per la densitat i la velocitat. Des d'allà hem iniciat un recorregut que ens ha portat a visitar 11 de les 25 masies que encara queden dempeus a l'Hospitalet. Ho dic sovint, però en aquesta ruta guiada ho he repetit amb especial insistència. D'aquelles 339 masies que hi havia documentades a mitjans del segle XX, només en queden 25. Una xifra que, dita en veu alta, sempre fa un cert efecte. Per desgràcia, mai positiu. A mesura que caminàvem, he anat explicant la història de cadascuna d'aquestes masies, els seus orígens, les famílies que les van habitar, les transformacions que han patit i, sobretot, el paper que van tenir en aquell passat d'agrícola que sovint costa imaginar quan mirem la ciutat actual. També hem parlat dels diferents tipus de masies que existeixen, les de planta basilical, les de cos central amb ales laterals, les més humils, les més senyorials... Cadascuna amb la seva personalitat, amb la seva manera d'explicar-nos un tros de la història de l'Hospitalet. Els amics i amigues que ens han acompanyat en aquesta sortida han estat especialment participatius. Han plogut preguntes de tota mena sobre arquitectura, sobre propietats, sobre usos actuals, sobre què es pot fer per salvar-les... He intentat respondre-les totes amb la màxima claredat possible, perquè aquesta és una de les raons de ser d'aquestes rutes. Conscienciar, fer entendre que el patrimoni no són només relíquies sense valor, sinó un relat viu que explica en una ciutat i que es pot perdre en qualsevol moment. Un dels moments més especials ha estat quan hem pogut visitar l'interior del Mas de l'Harmonia, avui part del Museu de l'Hospitalet, i el Mas de Can Sumarro, ocupat per una biblioteca. Entrar-hi sempre és com travessar una membrana del temps. De sobte, el soroll de la ciutat queda fora i el passat es fa present d'una manera gairebé física. Són espais desconcertants que, malgrat les reformes i els usos actuals, encara conserven aquella aura que només tenen els edificis que han vist passar segles. Però no tot ha estat llum. La ruta també ha tingut el seu moment més dur quan hem arribat al Mas de la Remunta, a tocar del terme de Cornellà. El seu estat és senzillament deplorable. Un edifici que hauria de ser un orgull per a la ciutat, convertit en un testimoni trist de la deixadesa institucional. Ho he dit clarament, hi ha masies protegides que estan literalment al límit de l'enderroc. I per desgràcia, això no és només un problema de l'Hospitalet, sinó una qüestió que afecta tot el país. La preservació del patrimoni rural i periurbà és un repte que Catalunya, per desgràcia, encara no resol. A mesura que avançàvem, he explicat també la problemàtica general de la conservació del patrimoni a la ciutat. Manca de recursos, manca de voluntat política, pressió urbanística, desconeixement ciutadà... Però avui almenys hem fet un petit pas. La sortida ha servit perquè el veïnat prengués consciència, perquè entengués que aquestes masies no són pedres velles, sinó fragments de memòria, peces d'un trencaclosques que explica qui som i d'on venim. He acabat recordant que tota aquesta història, la de les masies que encara resisteixen, la de les que ja no hi són, la de les que potser encara podem salvar, està recollida al meu llibre Els últims masos de l'Hospitalet, disponible a Amazon. no com una promoció, sinó com una eina, perquè qui vulgui aprofundir-hi tingui un lloc on fer-ho. Avui hem caminat, hem observat, hem preguntat, hem après i, sobretot, hem mirat la ciutat amb uns ulls una mica més desperts. Si aquesta sortida ha servit perquè algú, encara que sigui una sola persona, entengui la importància de preservar aquest patrimoni, ja haurà valgut la pena.

Bé, amics i amigues de Rodamont, una vegada més estem aquí perquè ens escolteu, ho fem després de la revetlla. Que tal com l'heu passada, suposo que bé, hi ha algun conat d'incendi, però tot sembla que la revetlla a Catalunya s'ha passat bé. Vull dir, no hi ha hagut cap mal incendi, bueno, per sort s'han solventat, i del temps no és el temps del solstici, que sempre, per exemple, la tradició del solstici amb la coca de Sant Joan, que és la tradició, i és una festa arrelada, especialment la nit de Sant Joan, menjant la coca, com és la tradició. Després, abans, ja no es va fer, perquè abans era Sant Pere i Sant Pau, es tornava a fer una coca, i aquest any poder els pastissers, que com que ja sabeu, els pastissers, que sempre alguns ens escolten, doncs sempre saben tot el santoral de tot l'any, i llavors, si és el dissabte, és normal que poder facin una mica de coca per celebrar-la. I llavors també se celebrava la de Sant Jaume, que també es feia una coca, que se celebrava molt a la gent de Barcelona. I després la gent de Barcelona, la burgesia i tot, el traslladar-se als pobles, també continuava celebrant-la. El temps ja no cal que en parleu, ha arribat de cop. El solstici, hem passat el dia de Sant Lluís, el primer dia. Sembla que diu que... Bé, ara estarem 4 o 5 dies que es mantindrà, i a partir de diumenge poder, llavors ja s'escurçarà un minut cada dia, o un minut al vespre, al dematí, normalment poder al dematí. Bueno, doncs ja ho anirem comentant. I, bueno, depenem del temps i la canícula, anem disfrutant del temps d'estiu, de la platja, de bon temps. A Sants, ja ho sabeu, el més conegut, a part de Sant Joan, i després hi ha, em sembla que el dilluns és Sant Pere i Sant Pau, que abans el santoral es feia festa i per això es feia les coques de Sant Pere. I també hi ha un altre Guillem, que havia sigut un bisbe, que fa 15 dies van dir Guillem, doncs aquest hi ha un altre, de Guillem, és aquest. I ja el juliol hi haurà els sants bastant importants i coneguts, i santes, vull dir, Martes, Cristina, i després acaba, Sant Jaume. Bueno, ja els anirem comentant, perquè llavors ja farem la temporada de vacances, a finals de juliol. Bé, doncs mira, com sempre, demanem per la guerra aquesta que tenim, sembla que s'estabilitza, que no, porten 15 dies que han de firmar l'estret d'Hormuz, que ja no saps si funciona o no, i ja sembla que, mira, mirant la tele, segons si quedes una mica dormit, no t'enteres de res, perquè el Trump va dient que està firmant, bueno, mira, el bomber que li dic jo, va dient que sí, a la que es lleva diu que sí, el l'endemà diu que està a punt, bueno, en fi, sense comentaris. I ja l'altre dia vaig veure un reportatge de Gaza, pobra gent, que està igual, amb les tendes amb una calor que fa, pobra gent, és que no els deixen ni construir, el que fa, la gent, si nosaltres estem aquí a les platges del Maresme, que és com les d'allà Gaza, no és el mateix a veure la gent d'allà com estan. Llavors diu que les canyes, bueno, tot el desaigües i tot van al mar, tot contaminat, vull dir, és inhumà, I ho sento, però ho hem de dir-ho. I també ara, si faltava poc, ara a Venezuela, doncs també es veu que hi ha hagut un terratrèmol, i deien de pocs, i ara diuen que, bueno, a cents, o a milers de morts, només els hi faltava això ara a Venezuela. Allò és... No, i sembla que siguin països d'aquests que viure allà ja té el seu mèrit, Aquí ja sempre dic, nosaltres aquí estem al rovell de l'ou, que deien els avis d'abans. I ara també, doncs, hi ha la... Bueno, continuem amb els campionats de futbol. A part d'això, diu que s'entrevistarà, com hi vagi la selecció, s'entrevistarà el rei Felip VI amb la presidenta de Mèxic, la Clàudia Sheinbaum. Bueno, després de tota la polèmica que hi va haver i tot, sembla que hi ha bona entesa, i esperem que duri, i mira, ratifiquem la història i tot, però hem d'anar seguint, i no cal polititzar-ho tot, doncs benvinguts siguin, també. Després també sortia la reina Letícia, que anava un vestit, que anava d'una modista, també, que promocionava per la dana, tot el que sigui, es van adaptant a el que va passant, els esdeveniments que van passant en el país, es van identificant. En fi, si estem aquí per veure-ho, doncs ja ho anirem comentant. També hem vist que la Shakira, després del Festival de Mèxic, diu que
em van veure amb un actor, Manuel García Magicà, Manuel García Rupo, bueno, una parella, normal que tingui una parella, o la tingui estable, i no passa res, ja està. Per això estem a les revistes del cor, per informar dels canvis de parella, i si s'ajunten o si s'avenen, bueno, ho anirem comentant. També, mira, els aniversaris és l'Alberto Chicote, aquest cuiner que fa... A vegades és una mica polèmic perquè espanta... Jo no ho miro, perquè sóc del ram de l'hostaleria i quan veig que els ataca tant els pobres que estan allà, mira, em sap greu. 57, el Zidane, que havia sigut jugador i entrenador del Real Madrid. 54, la Xenoa, mira, ja 51, sembla ahir, joveneta, ja 50. La Imma Cuesta, actriu, 46. L'Emma Suárez també, mira, es fa gran també, 62. La Letícia Sabater també, mira, 60. Luis de la Puente, l'entrenador de la selecció, 65. I el príncep de Gales, Guillem de Gales, 44. La Nicole Kidman, 59. I el Joan Balcells, entrenador, extenista, 51. Doncs aquí ara ja anem a parlar una mica d'un personatge que, mira, he pensat, farem aquest avui, que serà la primera alcaldessa de Catalunya, i després, o segons també d'Espanya, del país, diguéssim. Però ja, aquesta va ser la primera alcaldessa, Natividad Yarza Planas. Va néixer a Valladolid i molt petita va venir a Barcelona i va dir allò, diguéssim, ara no porto l'edat. Bueno, ara sortirà aquí. Per què va ser alcaldessa? Doncs perquè va assumir el càrrec el 1934, diguéssim, i un poble de Bellprat, que és a la comarca de l'Anoia. El naixement, 1872, a Valladolid, i mor a Tolosa, evidentment, esclar, a l'exili, 1960. Ella va formar, va estar en diversos partits. Va estar en diversos partits, diu, el primer d'Esquerra Republicana, després Partit Republicà, i després Partit Radical Socialista. Participa a l'Associació Femenina de Barcelona, republicana, i després aquesta associació va començar a Madrid i participava la Victòria Kent i Victòria Kent. I després també, durant la guerra, va participar, compta amb 63 anys, al front de l'Aragó, que va ser molt... es va fer allà uns estudis, es va intentar fer unes... col·lectivitzar l'agricultura de forma de l'anarquia, en fi, tot això que ja és història, doncs allà tardient tot això, i esclar, va ser una cosa anarquista catalana, al front de l'Aragó. I llavors també va participar en diverses activitats, també del món del 1934, també en el fet de companys, diguéssim, i ella va tenir tota una vida molt, molt activa políticament. Doncs aquesta és la història de, diguéssim, d'aquesta senyora, vull dir que va néixer a Valladolid, però després aquí va començar la seva tasca i va arribar a ser alcaldessa i una avançada de la dona en l'època de la República. I també abans de començar també tenia pensat que sempre faig una part històrica, que la setmana passada vaig deixar, que són dos dates importants. Es va fer 20 anys de l'Estatut de Catalunya, que ja sabeu que després va passar el ribot famós de l'Alfonso Guerra, i així encara ho estem pagant tots una mica. I després també l'atemptat de l'Hipercor, el 19 de juny, ja falten dies faltaven quasi bé més d'una setmana per la festa de Sant Joan, i l'any 1987,
i van morir 21 persones, i això va ser un assassinat, no era de política, no, va ser un assassinat, i va morir molta gent de treballadora i tot, i sense, innocent, diguem-ho així. Però cal recordar-ho, perquè ja que venen les festes i tot, pues que no oblidem d'aquesta gent i els seus familiars. També, a la setmana del 21 al 28, diu, el 1933, li van exigir a Galileo Galilei que renunciés, que deia que la Terra tenia de ser plana, i ell deia que era rodona, i li van exigir. Després també el famós Ferran VII, el pare d'Isabel II, pues que va donar permís per començar a formar la tabacalera a Cuba. També el 1941, la invasió d'Alemanya a Rússia. I també el dia 21 crec que és el dia de l'ELA. També cal recordar-ho per la gent que pateix aquesta enfermedad i els seus familiars. El 1986 també va marcar dos gols, diu que van dir la mà de Déu d'en Maradona. Crec que va ser, llavors va ser donar la selecció, va guanyar la selecció d'Argentina. No sé com acabarà aquest any, qui guanyarà i com quedarem nosaltres. I també hi ha com a final, després un altre dia ho comentem la de l'agost, allò que abans diem, sempre parlem de coses que informem bé, i abans ens equivoquem. I una cosa, per exemple, en tema polític, la Sant Juanada o la Sant Gornada. Una cosa és dedicada al dia de la nit de Sant Joan, del 1926, el general Primo de Rivera i diversos es van intentar fer a destituir en Primo de Rivera. I per això en diuen la Sant Juanada. I inclús es deia que va participar la reina Maria Cristina, que sempre havia sigut una dona molt sensata, que veia que això ja ho va dir una vegada, crec que ho va dir-ho, i després ho va dir, que apoyant a la dictadura de Primo de Rivera i després condenar a pena de mort els dos tinents, el capità Galán i García Jaca, li costaria a la monarquia. I ella ja no ho va veure i li va dir al seu fill això. Llavors ella ja ho veia, que la cosa no anava bé. I el general el que es va aixecar va ser Francisco Aguilera i Egea. Llavors, un altre dia, després de vacances, hi va haver la Sanjurjada, que era del general Sanjurjo, que va anar contra el govern, contra el front popular o el que sigui. Són les dues diferències que hi ha. I cal dir-ho bé perquè se separen, i llavors allò, la informació, que vas deixar el TikTok i molta cosa, van dir, no, això jo, no, no. És això, una cosa, la Sant Juanada amb en Primo de Rivera i l'altra és amb el Bienio de la República. Bueno, pues, amics, aquí hi ha les petites històries, històriques i després, i dedicada a aquesta senyora, i una mica de la premsa del cor, i la setmana que ve pues, ja explicarem més coses. Amics de Rodamó i amigues, espero de tot cor que aquest petit espai de los corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Pamades, a Romera, i la setmana que ve ja entrarem al juliol. Benvingut sigui.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ja ha arribat, ja està aquí, fa poca estona, perquè avui hi havia molt de trànsit avui. I portarem una gravació que m'ha fet recordar aquelles actuacions del famós Ramon Calduc en els embalats de Festa Major, que jo havia vist que li feien tota una sèrie de peticions i de comandes, i com que eren tantes, els hi feien arribar paperets escrits amb la melodia que li demanaven. I ell va interpretar una que gairebé tots coincidien amb la mateixa, perquè estava molt de moda. En cantava una que era El joven de la guitarra, que això es va aguantar molt, diguem, en les emissores, els discos dedicats, tot eren, i en el seu temps, doncs, en Ramon Calduc, que era famós amb aquesta melodia, i la va interpretar. Doncs ara ho recordarem a la gravació.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts una setmana més a les històries musicals del Rodamón. Salutacions molt cordials de Josep Dalmau. Aquesta setmana parlarem de Rare Hair, que fou una banda de rock estatunidenca radicada a Detroit, que es va mantenir activa entre el 1960 i el 2021. Rare Hair estava vinculada amb el segell de la Motown, una companyia discogràfica que abarcava moltes bandes i solistes de color, com ara els Temptations. Una de primera versió de la banda es va formar en el 1961 a la ciutat de Detroit sota el nom de The Sunliners, i durant 6 anys es van moure en el terreny del surf i del blues. En el 1967 es van refundar com a Rare Hair i van estendre les seves influències al llavors naixent jazz rock. En la contraportada del seu primer disc es reivindicaven com a propers a Blood, Sweat and Tears. En el 1968 van publicar Dreams and Answers. És el primer disc conegut de la banda. Constava de 12 cançons, incloent una versió reduïda del Get Ready. En el 69, Get Ready, el seu tema central ocupa una de les dues cares de l'LP. La versió del senzill d'aquest tema tan sols contenia 3 minuts dels més de 20 del tall original. Es tractava d'una versió d'un tema dels Temptations i que representa una de les cançons més conegudes de Rare Hair. L'escoltem.

0: Thank you.
1: Hola, Rodamons. Soc en Jordi Gas i us vull fer 5 cèntims d'aquesta nova producció que presentem amb els companys Pep Lladó i Enric Arnaez d'aquest tema que es diu Son. Fa un temps, en Pep Lladó, que és un gran generador d'idees, ens ha proposat, tant l'Enric com a mi, de fer alguna cosa plegats, perquè curiosament portem una amistat, tenim una amistat de fa molts anys, que som els que tenim, i no havíem coincidit mai junts. Tant l'Enric i jo, com el Pep Lladó i jo, com el Pep Lladó i l'Enric, o sigui, havíem fet grups, cosetes, produccions, però junts no havíem estat bé, i ens uneix una gran amistat, això és cert. I vam dir, bueno, aquests moments de la vida ja, com ens motiva molt, és treballar amb amics. Llavors només ens quedava veure quin... De seguida ens va semblar una gran idea, i només ens quedava pensar en el format, no? El format. I bueno, doncs vam pensar que una bona idea era, ja que tenim un bagatge musical tots plegats bastant important, doncs dedicar un terç del repertori a cada artista. I així ho vam fer. Vam fer algunes actuacions i els assajos, doncs, ens va agradar com anava quedant, i vam pensar que ja que estàvem i ho teníem fet, que podíem enregistrar-ho perquè quedés per la posteritat. I així va ser. Un dels temes que presentem ara és el Son, Son, que és un tema que està l'Enric, el Pep i jo a les veus, el Pep al piano, l'Enric a la guitarra, jo al baix. I espero que us agradi. Una abraçada. Salut!

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys,

0: Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Senuïno sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament un dels focs importants ahir va ser el de Tiana i precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar aquesta zona ahir divendres i aquí els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc està controlat des de la passada tarda, però encara no es dona per extingit. Els bombers s'hi estan treballant durant tota la nit i mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. I en política a casa nostra, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. Pujol, això sí, pròpiament no ha intervingut a l'acte, però s'ha llegit un escrit per ell, i l'ha llegit Carlota Monfort, la presidenta de la JNC.
3: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar, del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
2: Escoltàvem aquest escrit de Jordi Pujol, llegit per Carlota Monfort. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull i a l'antiga Convergència com l'exconsellera Irene Rigau. I seguim en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim encara en aquesta plana, ja que el cadàver d'una persona va ser trobat ahir divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passant pocs minuts a la 1 i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors. I també els bombers van trobar ahir divendres el cos d'un excursionista del qual s'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Bavorta, a Alins, al Pallars Sobirà. I en plana esportiva, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La dita és ben explícita. A l'estiu, tota cuca viu. Ja sia terrasses, terrats, places, parcs i jardins, la música en directe és ben viva quan arriba el caloret. Segur que no hi són tots els que hi ha, però volem radiografiar part de l'escena de cicles i festivals que omplen de bon jazz la geografia catalana de nord a sud i part de l'estranger. Abans, però, d'aquest tour musical, volem homenatjar a un dels grans, traspassat cap a nous confins el passat dia 15, una llarga vida dedicada a la lluita contra l'apartheid sud-africà a través de la música i una personalíssima pianística. Recordem Abdullah Ibrahim.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Dues paraules poden definir la personalitat i la música també d'Abdullah Ibrahim. Espiritualitat d'una banda i combat d'una altra. Podrien semblar dues paraules amb significats antagònics, però en realitat és una manera de fer d'un home que primer va néixer com a Donald Brand fins que es va rebatejar com Abdullah Ibrahim a finals dels anys 60, quan es va convertir a l'islam. Ell té un estil, com escolteu, molt distintiu, que emergeix precisament d'aquest recull de sons de la tradició vocal i harmònica sud-africana amb la improvisació del jazz. Compositor i pianista, ell es va exilar degut doncs, a l'apartheid, no? A la repressió i segregació dels negres a Sud-àfrica i va emigrar a Europa. Això era, com dèiem, més o menys a finals del 60, en aquesta diàspora comença, no al final, sinó cap a l'any 62, que és quan marxa primerament a Suïssa, on comença una carrera ja brillant, una mica bé de la mà, o com a mentor té el gran Duke Ellington. Tot i viure fora, Donald Brand i després Abdullah Ibrahim, també fa un vincle constant amb Sud-àfrica, on hi anirà retornant de mica en mica i d'on des de l'exili, primer Suïssa, després Alemanya, segueix defensant la llibertat i la igualtat, diguéssim, en aquest país tan potent com és Sud-àfrica. Abdullah Ibrahim va marxar d'aquest planeta el prop passat 15 de juny. Tenia 91 anys, mai, però va perdre aquesta artisticitat, aquesta profunda visió musical que va definir la seva carrera i també la seva música. Pioner també d'aquesta música improvisada, combinada amb aquesta varietat estilística sota aquest mateix paraigües. I, de fet, és que la primera gravació de jazz que es va fer a Sud-àfrica l'any 1959, hi havia en aquell moment Donald Brand, membre del septet dels Jazz Pistols, al costat de, per exemple, Kippy Mukepsi i Hugh Masekela, entre d'altres. Per Chris McGregor, un altre dels grans músics sud-africans, en aquest cas blanc, Abdullah Ibrahim va ser una de les seves grans influències.

Abdullah Ibrahim, un dels grans músics mestre de la música dels ritmes i de les harmonies vocals sud-africanes mesclades amb la música improvisada, amb una llarga trajectòria, molts treballs com a líder i també amb altres formacions, però especialment com a líder i com a compositor. A Catalunya no vam tenir massa ocasió d'escoltar-la en directe, però hem de dir que el Festival de Jazz Terrassa l'any 2010, coincidint amb la seva 29a edició, va presentar en exclusiva a l'Estat espanyol i pràcticament com a primera vegada a Catalunya, perquè sabem que va estar en un petit club a Roses feia molts anys, doncs, com dèiem, va presentar el seu treball en aquell moment, un septet que portava per nom Ekaya, i coincidint amb aquesta visita a la nova Jazz Cava, el Festival de Jazz Agarenc, el grup Enderrock li concedia el Premi Enderrock d'aquell any 2010, pensem que va ser un premi honorífic. Nosaltres estem escoltant aquest Little Boy, una peça recollida a l'àlbum Voices on Africa, de 1998, on escolteu els saxos de Kipi Muketsi, de Basil Kotzi, Dudu Makasi, també el tenor, Sifo Kumede, al baix, i Gilbert Matthews a la bateria. Com no, Abdullah Ibrahim, al piano. Que descansi.

una terrassa, una copa i el millor jazz sota les estrelles, sopars a la fresca, còctels, música en viu i un entorn lliure de sorolls converteix el pati de la Nova Jascaba en una de les experiències més singulars de les nits d'estiu terrassenques. El blues, el jazz vocal, els ritmes brasilers i de Nova Orleans protagonitzen la 27a edició del cicle d'estiu al pati, que començarà ja el 10 de juliol. Nosaltres hem volgut començar amb aquesta peça, amb aquests ritmes que passàvem dels ritmes sud-africans als ritmes brasilers, de la mà del baterista Edu Ribeiro, amb Na Calada do Dia. És una peça original d'Edu Ribeiro, un músic molt interessant de l'escena brasilera, que ja vam tenir ocasió d'escoltar a la Nova Jascaba ara ja fa uns quants anys, però que torna i ho fa al costat d'un dels trios més destacats del jazz brasiler contemporani, acompanyat per Vinícius Gómez a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. Ribeiro presenta el dia 17 de juliol a la Nova Jascaba, en el pati exterior, aquesta proposta que combina doncs la sofisticació del llenguatge jazzístic amb la riquesa rítmica i melòdica de la música popular brasilera. Ell és considerat un dels grans bateristes de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional de primer nivell amb figures com Paquito de Rivera, Eliane Elias, Hamilton de Holanda, Randy Brecker, per dir-ne alguns, i també ha rebut diversos premis Grammy, tant com a líder que com amb diferents projectes i com a sidemans. A Terrassa fa 3 anys, ara ho miràvem, que va debutar, va causar una gran sensació i ara doncs torna amb nous projectes com aquest O Tempo das Cores, editat ara el 2026, on doncs Edu Ribeiro reafirma aquest compromís que té amb la composició, amb la improvisació i amb la recerca de noves sonoritats. No us ho hauríeu de perdre el 17 de juliol a la Nova Jascaba.

El jazz a la fresca, el cicle d'estiu al pati en la seva 27a edició reuneix 6 concerts els divendres i els dissabtes a partir de les 10 del vespre que transiten pel blues, com dèiem, el jazz vocal, el jazz brasiler, l'òrgan jazz o els ritmes de Nova Orleans. Entre altres propostes, aquestes sonoritats per compartir conversa i viure el jazz amb espais especials per l'estiu, com són les terrasses, com dèiem a l'inici d'aquest jazz club. L'arrencada d'aquesta edició 2026 del Jazz a la Fresca tindrà lloc el dia 10 de la mà de Big Mama Montse, a la que esteu escoltant acompanyada per Captain Brothers Hood, que són la seva última banda presentant el debut d'aquest treball que és Smile. N'estem escoltant Soul Connection.

referent indiscutible del blues català i Premi Jazz Terrasman 2015. Big Mama Montse torna a Terrassa amb una proposta plena de soul, groove i esprit afroamericà. Estrena del Jazz a la Fresca 2025.

l'inici, la dama del blues català obre el cicle que enguany presenta Jazz Terrassa al pati de la Nova Jazzcava, podríem dir que un dels cavallers del jazz, també de casa nostra, Enric Alegre, serà també en aquest viatge musical que uneix Nova Orleans, el Carib, el Latin Jazz i la Mediterrània. Enric Alegre, músic, pedagog, impulsor de la Freddy Jazz Band, és una de les figures més actives en aquests moments de l'escena catalana i en formació de quintet amb músics de casa estarà presentant aquest darrer projecte. I des del sud de l'estat espanyol ens arribarà aquesta proposta el dia 17, 18 concretament, dissabte 18, la que esteu escoltant, que és un trio clàssic d'orgue amb guitarra, amb guitarra, amb orgue i amb bateria. Estem escoltant el tema que porta per títol El Limonar.

Helen Stenberg, Thibaut Benoit i Álvaro Gandul arriben a la nova Jaskawa per presentar Collage, el seu últim treball, un projecte que està construït a partir de les composicions originals i que explora nous camins sonors, però sense perdre de vista l'herència dels grans trios d'òrgan jazz, aquesta formació històrica de la història del gènere, composta doncs, per l'orgue, la guitarra i la bateria. En aquest repertori de Collage, que està editat pel segell Erraval Jazz, doncs és un treball col·lectiu, hi ha composicions dels tres membres i el que fan doncs, aquesta combinació, com escolteu, de groove, lirisme i creativitat. Si els voleu descobrir en directe, el 18 de juliol seran al pati de la Nova Jaskawa, el cicle de jazz a la fresca. Jazz Club.

12 to 12 Quintet el 24 de juliol. Una proposta que combina jazz vocal de la mà de Jordi Rabascall, bon humor i emoció. Al costat d'Albert Caire, el grup ha reinventat la música amb aquest espai de trobada, d'esperança i una celebració bastant compartida. És la revisió d'aquest projecte que ja porta força anys, més de 10 anys funcionant, i que el dia 24 de juliol presenta nova proposta, A Bit of Fame, Joy and Hope. No us ho perdeu. Bon humor, bona música, què més voleu? Estiu i jazz a la fresca.

Esteu escoltant el saxo soprano, el protagonista del concert de Cloenda del Jazz a la Fresca en la seva 27a edició, aquest cicle d'estiu al pati de la Nova Jazz Cava. Esteu escoltant a Azar Lawrence. Ell serà per primera vegada a la ciutat agarenca i ho farà per retre tribut, per saludar a John Coltrane en aquest període tan fructífer del mític saxofonista nord-americà quan estava amb Impuls, i que coincideix també aquest concert doncs, amb un seguit d'actuacions que es fan arreu commemorant el centenari del naixement d'aquest mític saxofonista, acompanyant Azar Lawrence, que l'escoltareu al soprano, i al tenor, tres músics també de reconegut prestigi internacional, el pianista Benito González, el contrabaixista Siete Siete i Brandon Lee a la bateria. Un concert, sens dubte, d'alt voltatge per posar punt i final no només al cicle d'estiu de Jazz Terrassa, sinó també a la seva temporada estable, que des del mes d'octubre ha ofert doncs, més d'un centenar de directes a la Nova Jazz Cava. Jazz Club.

Us estem oferint avui al Jazz Club un tour, una ruta per alguns dels cicles, concerts, festivals que aquest estiu omplen de bona música part de la geografia catalana. I no volem marxar del Vallès perquè ens n'anem de Terrassa a Rubí, perquè precisament la setmana del 26 al 29, coincidint amb la festa major de la ciutat, doncs ja es celebren també les 25enes edicions jornades del Jazz de Rubí, que inaugura el gran trompetista californà Matthew Simon amb un vermut musical el dia 27 de juny i que prosseguirà a la nit amb una superformació, la Pulsar Big Band, que estarà fent un repertori de Shorty Rogers. Això passarà, en aquest cas, a les 10:30, quarts de 11 del vespre, a l'Ateneu Municipal, que és la seu d'aquests diferents concerts de les jornades de jazz de Rubí en aquesta edició número 25. Dirigida la Big Band, Pulsar Big Band, per Ramon Fossati, el trombonista que ja fa molts anys que és a París, i el baterista de Rubí, Heredia. Estarem amb Dan Pousen, amb Matthew Simon, Gorka Benítez, Ercol Foria, el Jaume Badrenes de Terrassa, el Guim García Balàs o John Dubuclet, Tom Johnson, i a la rítmica, Biel Roca, David Muñoz i el mateix Enrique Heredia. Una bona formació el dia 27 que s'estrenarà a Rubí, i l'endemà, dia 28, doncs aquest xicot, aquest trompetista que coneixeu molt bé el Jazz Club, que és Martí Costalago, que és de Terrassa, que té la vora, ja n'hem parlat alguna vegada, només 13 anys, i que ja està fent, doncs, concerts amb el seu quintet. També de Terrassa, el dia 28, la vocalista Júlia Plans oferirà, doncs, aquesta cloenda de les jornades de jazz a Rubí en el Teatre Municipal. I de la zona aquesta del Vallès, doncs, anem fins al sud de Catalunya, perquè també està en dansa aquest final de mes la mostra de jazz de Tortosa. Arrenca el dia 26 i fins a mitjans de juliol proposa figures com el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, el pianista cubà Alfredo Rodríguez, les Skartin Sisters, que arriben des dels Països Baixos, i d'aquí de casa, doncs, la Tortosa Big Band amb el cor Flumin de Ramon Escaler o l'Ali Bigut, entre alguns altres.

La vinya de Can Reón, que forma part de la DO Alella, situada a Tiana, acollirà un petit cicle de jazz de 3 dies amb 3 concerts excel·lents. 3 dies de jazz a Can Reón. Del 3 al 5 de juliol s'inaugurarà amb el trio del baixista Carles Benavent. Seguirà amb el prestigiós quartet del saxofonista nord-americà Joshua Redman i es tancarà amb el guitarrista també de l'escena nord-americana Bill Frisell, acompanyat pel seu trio, amb els que estem escoltant, el trio habitual i Gregory Tardi. És un dels cicles, diguéssim, de pocs dies, molt intens, però, com podeu comprovar, d'una gran qualitat. Això a Tiana, a la província de Barcelona. I no la deixem, la província de Barcelona, però ens anaríem fins a Vilafranca.

Esteu escoltant a l'enèrgica la Kezia Benjamin amb el seu darrer treball, el sisè de la seva trajectòria. Porta per títol We Dreams i és el seu debut en el segell Artwork Records. Aquest treball que acaba de sortir el podreu escoltar, si voleu, en directe en la capital del Penedès, aquest Bijaz 2026, entre el 3 i el 5 de juliol. També n'hem parlat algunes vegades, és un dels festivals importants del territori, que doncs, comença, arrenca amb força cada estiu, ja des de fa doncs, un bon grapat d'edicions, i que, a més, té una oferta totalment gratuïta i alhora doncs, molt singular, perquè combina el que és doncs, aquest món del vi i els caves de tota aquesta zona, aquest actiu econòmic, amb el que és la música en directe. A la plaça Jaume I, l'escenari principal, però també, com sabeu, a la Rambla de la població, on hi ha la Fira de Vins i Caves, també amb un cicle del jazz i les dones, que es fan al claustre, degustacions de vins, d'etnojazz, hi ha una varietat molt potent i entre les propostes musicals que ens ocupen avui aquí al Jazz Club, a banda del debut amb aquest nou treball discogràfic de la Kezia Benjamin en aquest certamen, que és aquest treball que porta per títol We Dream, doncs també hi haurà Incognito, hi haurà una altra de les grans, com és Esperanza Spalding, Núbia García, també una nova promesa ja amb força de l'escena nord-americana, Harold López Nussa, el pianista cubà, i de l'escena catalana doncs, també presenten forces projectes. Hem de dir que We Dream, de la Kezia Benjamin, ens ha cridat molt la atenció, perquè a més té un estol de convidats i impressionant en aquest treball, des de Chris Potters, Jeff Tenwoods, Terence Blanchard, Atwendi Adjual, Sing Jones, i per tant és un, sens dubte, un dels enregistraments d'aquest 2026 que tenim la sort de poder escoltar en directe a Catalunya.

i de l'energia frenètica pràcticament de la Kezia Benjamin, una energia que, i un directe que heu pogut escoltar al Festival de Terrassa, també al Festival de Jazz de l'Estardit, i ara podreu escoltar el Bijazz de Vilafranca del Penedès. Passem aquesta delicadesa amb la veu de la lisboeta Marta Garrett i Leonardo Messini a la guitarra. Ells també seran en aquesta edició 2026 del Bijazz Penedès, al costat de Camarada Ventura, la Voodoo Jazz Band, Perico Sant Beat amb Big Band o Estefanés Santos amb Quintet. Són algunes de les propostes que recull una edició molt completa i variada, com sempre, que sabeu que si compreu una copeta de vi podreu escoltar en directe i gratuïtament. I des del Penedès fem un salt, ara ho podeu una mica més lluny, perquè ens n'anem fins a Andorra, perquè el Jazz Escaldes en Gordany, des del 2 al 9 de juliol, celebrarà la seva edició número 42.

Des de l'any 1985, el Festival de Jazz Andorrà d'Escaldes Andorgany proposa i mostra aquesta mirada eclèctica que l'ha caracteritzat i la seva també vocació internacional. Bé, aquesta edició no s'han quedat curts, proposen a Nils Dahlgren, aquest trombonista suec amb la Funk Unit, també el lirisme del saxofonista Joshua Redman, un duo de vents amb el veterà Paquito de Rivera i Anat Cohen, també el jazz fusió dels francesos Shisun o la dolçó del pop, ja una mica pop, que s'ha tornat la cantant nord-americana Liz Wright, a la que esteu escoltant amb aquest Your Love. La visió contemporània arribarà de la mà de la superdirectora d'orquestra, compositora i arranjadora Maria Schneider, que estarà amb la Classic Jazz Orchestra, i també doncs, músics de l'escena catalana, en aquest cas el pianista Txema Riera, el trompetista Pol Omedes amb strings, també hi haurà el Tom Felices en formació de quartet i, com sabeu, amb els d'Andorra, doncs, també aquelles jam sessions superinteressants que van combinant amb propostes a les places, a la plaça dels Copprínceps i l'altre espai, que és la sala del Prat del Roure, on presenten la programació internacional d'aquesta edició número 42 de la seva història. Del 2 al 9 de juliol també hem volgut fer un pas per Andorra.

de ben segur que us sona aquesta melodia i el so d'aquesta trompeta. Ella és Alba Careta. El seu grup està sonant arreu, no només a casa nostra, d'altres festivals, i el dia 18 de juliol serà a Torre Ramona, a Subirats, en el marc del Festival de Jazz a les Vinyes. El Festival de Jazz a les Vinyes arriba a la seva 23a edició. Jo encara recordo quan aquí en vam començar a parlar, no?, que era una cosa que feia molt poc que funcionava, amb un grup d'aficionats que combinaven també, doncs, els elixirs de la zona de Subirats amb els préssecs, el cava i la música en directe. Doncs bé, ja porten 23 edicions fent música i fent bones propostes. Obria el cicle el projecte Enllà la setmana passada, de Carola Ortiz, Alba Careta, i serà amb el seu grup el dia 18 de juliol, i Carles Benavent amb Roger Mas a duet tancaran el cicle el dia 25 de juliol. I des d'aquí, del terreny de les Vinyes més sureny del sud de Catalunya, ens en anem cap al nord. Ens en anem a Girona, a les nits de jazz de Platja d'Aro.

ens serveix aquesta tarara, aquesta cançó popular, una mena de nana, interpretada a la veu per Pere Martínez, i ara escolteu el contrabaixista que protagonitza i lidera l'Ibèrica Trio, doncs ens serveix, com deia, per parlar de les nits de jazz de Platja d'Aro. També comencen el 3 de juliol. Sembla que tot comença a primers de juliol, però en aquest cas el cicle s'extén fins a pràcticament finals del mes d'agost, fins al dia 21. L'Ibèrica Trio, amb aquesta tarara, entre altres peces recollides a l'Iberian Chants, hi serà a finals de juliol, però arrencarà el dia 3, com dèiem, la vocalista, també cantant tan personal, Namina, amb The Barbarians. Seguirà una proposta que us recomanem moltíssim, com és la del trio del pianista Xavi Torres, amb un convidat d'excepció, el saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Xavi Torres, que sabeu que ara ja viu a cavall entre Barcelona i Amsterdam, on ha estat estudiant i residint durant molt de temps i on té, doncs, un bagatge dins de l'escena europea. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més personals i brillants del jazz europeu contemporani. I això passarà el 10 de juliol. De cara al 17, una proposta que s'embranca més amb el blues i el boogie, com és la del pianista Lluís Coloma, amb la seva trup, la XXL. I el dia 21 d'agost, tornarà a ser la vocalista agarenca, n'hem parlat abans, que estava amb uns concerts a les Jornades de Rubí, en Júlia Plans, que amb el seu sextet posarà punt i final aquestes nits de jazz de Platja d'Aro pels que estigueu una mica més al nord de Catalunya.

Hem passejat per parcs, per places, per terrasses, per patis, i ara ho fem per terrats. I és que el terrat de la Casa Milà, la Pedrera, acull des de finals de maig el cicle Talents Jazz, propulsat pel Taller de Músics de Barcelona. I hem escoltat des de l'Ara Martí fins la Mingus Reunion, Eclipse Group, també Barcino Quartet o el Premi al Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. I ben aviat, el dia 24 de juliol, dins d'aquest recull que us fem d'estiu, podreu escoltar a Mrs. Florian. Ella presenta un nou treball discogràfic i aquest és un dels seus hits, Història d'un amor.

aquesta personal visió d'història d'un amor amb la veu i el piano d'Isabel Florian, aquesta navarresa que va triar Barcelona per estudiar en el taller de músics i que és una de les protagonistes dels talents jazz a la Pedrera, que té lloc fins a finals de juliol. Nosaltres avui, al Jazz Club, hem fet aquest tour, aquest recorregut per alguns dels festivals i cicles que ens porta l'estiu musical, i mirarem de tornar-hi la setmana vinent amb molta més música, amb Manolo Guerrero, a les vies de so, i qui us parla, Susana Carmona.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Ràdio Arenys, la primera.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Massanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plana d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavi Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure, com sempre, la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs de convidada. A veure, tenim avui moltes coses. De convidada, Anna Garcés, actriu, una de les cares conegudes de La Promesa, però que ara, després de deixar aquesta sèrie, doncs la tenim triomfant a Netflix amb Oasis, aquesta nova producció de Netflix juntament amb Bambú Producciones. No us ho perdeu. També tindrem a nosaltres, ni més ni menys, que a Íñigo Tín, exconcursant de Gran Hermano, que ens explicarà com ha anat aquesta travessia de Huellas a Santiago. No us ho perdeu. També tindrem a l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el Toni Rovira, en el que, bueno, hi passarà de tot, i entre altres coses també tindrà convidats com Marcos Amcà, entre d'altres. No us perdeu el programa d'avui, que ve carregat. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, arrenquem.
7: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: Hola, Joan. Mira, avui t'explicaré coses antigues perquè, clar, la història de la Caixa Tonta ha d'explicar una mica de la història.
0: I tant.
1: Però suposo que us agradarà. Mira, l'any 1976, costa de dir, es va crear una red de corresponsals per tot Espanya i funcionava com grups de treball. Ells proposaven temes i plantejaments i aquest grup de nois després realitzaven un reportatge entre

0: I què més teníem, Assumpta? A veure, què més ens portes?
1: El 1976 hi ha un altre programa que segur que aquests sí que el recorden, que es deia La Guagua, que era un autobús que anava voltes per Espanya buscant sorpreses, regals, jocs, danses... Clar, no hi havia mòbils i anava per tot Espanya aquest carro, aquest carret. Un carretó, perquè la foto és com un carro, que es deia La Guagua, i els nens participaven en modo activo i en el que se les brindava la més variada informació i diversió. Aquest programa el portava Torrebruno i Manuel de la Rosa.
0: Exacte, Assumpta, Torrebruno i Manuel de la Rosa. Què us sembla si anem a recordar l'inici d'aquest programa? Vinga.

També aquest any, el Circo de TV, va morir Fofito. Quina pena, també. I també hi havia un altre programa molt xulo, que aquesta sintonia també t'agradarà molt, que era Ábrete Sésamo, un ingente despliegue de imaginación televisual con todos los medios a la disposición, amb marionetes, hasta imagen real, desbordant d'optimisme i fantasia. Bé, hem parlat de programes infantils que eren molt xulos. Què et sembla, Joan? Una miqueta d'història sempre va bé, però fa tants anys, fa pena, eh? Però que bonic era. Ai, Joan, que m'he equivocat, que no era Fofito que va morir, va ser Fofó, que els nens estaven molt tristos. Fofito em sembla que encara està, que estava treballant a televisió fent algunes coses. Ai, també havíem oblidat, perquè era molt important Heidi. Heidi era, bueno, als nens els hi va agradar moltíssim, amb dibuixos d'animats de la immortal narració de Juan Espirí i després també reposicions de la Pantera Rosa, l'Oso Yogui,

0: Molt bé, hi havia molts programes infantils. Ara no n'hi ha tants, oi? Vale, un petonet, una abraçada.
1: Doncs sí, assumpte, el Fofito encara el tenim per aquí, era el Fofó que ens va deixar malauradament i està, doncs, segueix actiu, té el seu circ i també fa espectacles a alguna televisió. Nosaltres marxem amb una altra, amb la sintonia d'Ábrete Sésamo, aquesta sintonia que ens comentava l'Assumpta. Gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta petita nostàlgia, no?, del que va ser la televisió i de tot el que ens va donar. I, com sempre diem, visca la caixa tonta. Us deixem amb Ábrete Sésamo.

0: i a la caixa tonta de la xarxa. Sí, sí, a tothom. Fa saltar les alarmes de tots. Anem a connectar amb ell. Jo no sé com estarà en el seu plató del Toni Rovira i tu. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Toni! Diria que està per aquí. A veure'l. Toni! Toni!
1: Què tal, amics de la caixa tonta? Soc en Toni Rovira. Bueno, ja estic per aquí preparant doncs, el que serà el programa d'avui. Avui tenim en Marcos amb K, l'home que triomfa en Festuc. I bé, gravarem el dijous, i el dijous tinc l'Ismael Beiro, de Gran Hermano, amb el seu programa Sala de Confessiones, que vaig estar a Madrid. Us haig de dir que avui també ve una productora, la Vampira, de TV3, que està preparant un programa nou. I bé, en un moment us vaig saludar, també van estar els de l'APM, i ha arribat en Marcos. Marcos! Con K.
2: Què dius? Com estem?
1: Però quina veu, Marcos.
3: Mira, tio, estem posant aquí veueta agudeta.
1: Ara també et dediques a fer veus i humor, o què?
3: Sí, faig imitacions, faig de tot. No, és broma, és broma, és broma.
1: Tu ets capaç de tot, nen, perquè et conec des que vas començar, eh?
3: Sí, sí, ja portem molts anyets ja fent feineta, eh?
1: Com que vas amb pop rock, d'allò, amb flamenc, no?
3: Sí, sí, començàvem allà amb el tema aquell que deia Mi Camerino, que era el tema...
1: Com deia Mi Camerino?
3: Buah, com era? Empiezo a ser yo mismo cuando estoy contigo. Eres el camerino de Teneno. Ja ni me'n recordo.
1: Ja te'n recordes. Però al final ha anat donant voltes, voltes, i hasta que has aconseguit ara que no paren les discoteques de tocar la teva música, xaval.
3: Sí, no, per fi. Un somni que dius, tio, mai saps si arribarà o no arribarà, i que arribi ja d'aquesta manera, tio, ja estic hipermega feliç.
1: Va, a la xarxa, al programa La Caixa Tonta, que posin el Festuc, que tota Catalunya balli, no?, aquest ball de moda.
3: Exactament, Festuc per tothom, que si la posem a les discoteques, tio, la gent comença a saltar i a ballar, que increïble.
1: El Festuc o Festuc?
3: De com vulgui, cadascú que ho digui, com vulgui. Eh?
1: Ah, sí, vale, que la balli com vulgui, no. Té uns passos, això, eh?
3: Sí, té uns passos prohibits, no?, que tenim ja coreografiats, però que ball lliure, freestyle, que tothom se la gaudeixi com vulgui, i jo content.

0: Nadal.
1: La caixa tonta.
2: ¡Ay, qué calor!
3: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y quería mandar un beso enorme a toda la familia que seguís a La Caixa Tonta. Un besazo enorme y que viváis la vida con mucha alegría. Claro que sí, un besito.
4: I molt aviat passarà pel programa Verónica Romero, exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo, que està triomfant també ara amb Agua pel Calor, amb King Africa. Dels temes d'aquest estiu, sens dubte. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui. Gràcies a Ana Garcés, a Íñigo Tina, a l'Assumpta Vitoria, al Toni Rovira, al Marcos Amcà i a tot l'equip del Toni Rovira i tu. I gràcies a tots els que ens feu confiança cada setmana, a totes les emissores que també ens teniu amb vosaltres i a la xarxa de comunicació local. Res més, que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve, si tu vols. A reveure, adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Durante.
1: Ràdio Arenys. A Bojos pel Cine.
2: Bojos pel Cine.
1: Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís ha rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, tocada a les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents a les poblacions properes que la Sants, Alins i Sanuí no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta planada dels incendis, un dels importants ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
1: I en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. Ja en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Avui parlarem de la verbena, de les verbenes i d'algunes supersticions de tot el nostre temps. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una cauen aquí a la porta de la ràdio per guarir-se del fred. Clar, jo en recullo unes quantes i les pujo aquí per omplir una estona de diversitat i color. Com és temps de verbenes, parlarem de supersticions, creences, fogueres i costums de les herbes que es prenien i se segueixen prenent. Algunes curen molt, altres no tant. En fi, hi ha tot de tot, de tot, de tot per explicar molta cosa. Per exemple, les creences de les primitives religions sostenen que tota la vida té el seu propi esperit guardià, o àngel de la guarda, i que fins als objectes inanimats tenen una existència pròpia. Aquesta creença s'estén als més elementals objectes fets per l'home. Cases, estufes, olles, paelles... Tot té guardians amb el poder de fer que els objectes treballin adequadament. Pluja d'estels. Per exemple, a la Xina hi havia poques cases que no tinguessin estàtues del déu de la llar. Cada any es cremava la imatge. El déu de l'estufa era enviat a fer el viatge al cel. Cremava petards i li oferien àpats per guanyar el seu favor. La gent culta i rica feia més coses humorístiques i els oferien menjar, però d'una altra manera.

Com els dracs de la porta del Calissai, com el nostre aranyot, tots vigilaven la porta i sempre s'ha estat creient aquesta història. L'estàtua de la Déu de la Llar i les pintures es canviaven cada any. O sigui, aquestes estàtues es tenien que canviar cada any. En alguna època de la llarga història de la Xina, els déus de la porta s'identificaren amb dos guerrers que serviren al primer emperador de la dinastia Tang en el 7è segle. L'emperador estava molt malalt i a la nit, en el seu febre, veia dimonis que feien xivarri tot al voltant del llit. Anècdota? En canvi, durant tot el dia el deixaven tranquil. No sabien què fer. Tothom estava molt preocupat per la vida de l'emperador. I dos dels seus millors guerrers es van oferir a passar les nits ballant al peu de la seva porta per protegir-lo contra els dimonis. L'emperador dormí d'allò més bé per primera vegada d'ençà de la seva malaltia. I a partir d'aleshores continuat millorant la salut. Per això sempre hi ha dracs a totes les portes.

Sant Joan, verbena, nit màgica, nit de bruixes, de fades de mar, de verbena. Aquesta nit és molt llarga. Tothom passeja, viu, encén focs, mira el cel, balla. És una nit que tothom espera amb molta, no sé si tothom, pensa que és una nit, però és diferent, encara que no ho pensin. És una nit de verbena, la verbena de Sant Joan.

El nom de Revetlla ve de lluny. Durant aquesta nit, la verbena de Sant Joan, es recollia una verbena, una herba que es creia que donava bona sort. Diuen que qui agafava aquesta herba per la nit quedava curat de tot mal.

Creences diverses. Existeix la creença que qui es pren un bany a la platja la mateixa nit de Sant Joan, en tocar les 12 campanades, conservarà la salut del cos, molt especialment de la pell. Aquest ritual ha de ser repetit cada any si es desitja prolongar-ne els efectes. El refrany «Bany de Sant Joan, salut per tot l'any» és un recordatori d'aquesta cita anyal.

creences diverses. En el passat, als pobles de vora el mar, era costum que, la vespre de Sant Joan, les fadrines posaren un got ple d'aigua al blanc d'un ou. L'endemà l'examinàvem a fons. Si el blanc havia format la imatge d'una barca, això era senyal que el seu xicot seria mariner. Però si havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. Es diu que la nit de Sant Joan és la millor de l'any per descobrir corrents d'aigua subterrànies o per recol·lectar herbes de muntanya que en aquest temps han adquirit el màxim de la seva virtut guaridora.

tradicions. Cap a la regió de Montserrat havia estat tradició passar el rosari així que s'apagava la foguera. En canvi, en el Lluçanès es passava abans. Cap a Montserrat era tradició que el més vell del poble encengués la foguera comunal i, en acabat, cridés «Beneït sigui Sant Joan!», crit que era replicat per tota la gent congregada. En canvi, el Vallespí l'havia d'encendre l'última parella en haver-se casat.

Més tradicions. A la Conca de Barberà s'encenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya. Ermita que és visible des de tots els punts de la comarca. En altres pobles, en veure el foc dalt de la muntanya, encenien les seves. Hi ha qui creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes.

Ara també hi ha el costum d'encendre l'anomenada Flama del Canigó i portar-la en relleus arreu de les terres de parla catalana per encendre les fogueres de la nit.

La virtut dels vegetals. Compten pel Berguedà que cada any, al punt de la mitjanit, la terra i l'aigua es parlen i raonen per decidir quina de les dues regirà durant l'any següent. L'any que governa la terra, les herbes i tot el que viu d'ella són més bons per remei. Les fruites, els aliments de la terra, són més sabrosos i alimentosos. L'any que l'aigua la governa, els papers es muden. Els productes de la terra queden perdent qualitat i les aigües, en canvi, multipliquen tot el valor dels sentits. L'any que governa la terra, mor molt poca gent de caigudes i d'estimbaments. En canvi, mor més gent ofegada a l'aigua. I quan governa les aigües, passa el contrari.

creuen que a Sant Joan, al bell punt de la mitjanit, beneeix tot el món i que a partir d'aquella hora, les aigües, les herbes, els fruits en general i tot el que està damunt de la terra cobra gràcia i virtut.

Tot això està tret del costumari català del Joan Amades. El costumari català diu coses increïbles. Diu també que el sant es passeja en un moment de llamp per tot el món com un raig de sol que ho il·luminés tot en un instant i que a la seva vista tot creix, reviu i cobra gràcia. Que bonic! Diu el costumari català que la virtut de les herbes està en relació amb la força i la durada de la claror del sol que els hi dona gràcia i vida. Fins ara, la virtut de les herbes ha anat augmentant a mesura que el dia anava creixent i després d'avui, del dia de Sant Joan, anirà minvant amb la claror i la força del sol. Per tant, el dia de Sant Joan pot ser el dia més llarg. És el moment de l'any en què tota planta té més virtut.

Fou costum molt estès, sobretot entre la població rural, sortir al bosc a cercar vegetals ben aromàtics del que no es passen. Se'n feia una creu i es penjava a la porta de la casa o de la masia per tal que la guardés de mals averanys. La creu restava penjada tot l'any fins a Sant Joan vinent, que era tirada a la foguera i substituïda per la creu nova. Calia, per tant, que els vegetals que la formaven tinguessin prou durada per poder resistir tot un any sense malmetre's. I era abundant aquesta creença que deia: les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any. Passat Sant Joan no floreix ni el gram.

el Rosselló i el Vallespí anaven a collir farigola i romaní. Es lligaven en forma de creu i els penjaven a les portes foranes de les cases. També conten el cas d'una fadrina que era festejada per un noi. En anar aquest el dia de demà al matí a visitar la donzella, li digué que no podia entrar si no traia aquelles herbes de la porta, que estaven posades en creu, i no el deixaven passar. Des d'aleshores, tothom que té aquestes herbes ho posen a la porta contra les bruixes i els dimonis. Al punt de mitjanit planten un ram a la porta de la casa. Aquest ram és fet només amb flors de Sant Joan i Pericó i està format per dos manats posats amb tall de creu. A Riells anaven a cercar branques de sauquer per penjar-los a les portes i finestres de les cases, creguts que porten salut, ja que aquest arbre es veu al mal aire.

La rosa carlina és una rosa molt bonica, collida aquesta nit, i té més propietats quan la culls en l'altre moment de l'any. Els pagesos del Pirineu Oriental la pengen a la porta de les masies i el fan servir de baròmetre. Quan s'obre, fa bon temps, i quan ha de ploure, es clou la rosa carlina.

Sant Joan té un llarg repertori de refranys. Una part són referents, concretament al dia, però la majoria al·ludeixen al moment de l'any i al solstici, que sostén ha tingut una importància excepcional per la vida, encara que actualment passi inadvertit, sobretot per les persones de ciutat. Semblen tonteries, però són creences molt antigues.

Una petita història sobre el mar. Abans del desencadenament del diluvi universal, la mar no existia i es produïa pel seu efecte. Les aigües de la mar són, doncs, les aigües del diluvi. L'aigua de la mar, durant molt de temps, va ser dolça, però heus aquí que hi havia dos germans, un de molt pobre i bo, i un altre molt ric i avar. Sempre que el pobre acudia al ric per demanar-li ajuda, el ric se'l treia del davant amb reganys. Un dia el pobre estava tan desesperat i anava a tirar-se al mar i se li va presentar una velleta, que era la Mare de Déu, i li va preguntar què li passava. El pobre mariner li ho contà i la velleta li lliurà un molinet petit, petit, i li digué que amb aquell molinet podria obtenir tot el que desitgés, dient solament: «Molinet, molinet, fes-te el teu afaret». El molí li donaria discreció tot allò que ell, amb el pensament, desitgés. I quan n'estigués satisfet, faria d'aturar el molinet dient-li: «Molinet, molinet, estigues quietet». El pobre pescador demanà una casa per viure i el molinet es posà a rodar i li construí una casa. Tot seguit demanà menjar, roba, mobles i en pocs moments va quedar satisfet. Com que era molt bo i no tenia malícia i no sentia rancor pel seu germà, va anar a ensenyar-li el molinet. El germà havia d'encendre foc i van demanar al molinet que en fes, però en feu tant que va cremar la casa de seguida. Li van demanar aigua i en porta tanta que a l'instant apaga l'incendi. Però com que havien quedat sense casa, li demanaren que els fes un altre i de seguida els va fer.

La fama del molinet aviat va córrer per tot el poble i tothom anava a manllevar-lo. Molta gent s'hi va fer rica. Un dia, un mariner, que havia de portar un gros vaixell carregat de sal a unes terres molt llunyanes, per anar a les quals havia de passar uns mars molt pobres de vent, va tenir la pensada de manllevar el molinet al pescador per fer vent. El pescador li deixà el molinet, però es descuidà de dir-li com ho havia de fer per deturar-lo. Quan van passar per aquella mar, van fer el molinet i en van fer tant i tant i tant que ben aviat la mar s'enfurí i feu balandrejar el vaixell fins tirar-lo al fons. La gran quantitat de sal va salar tota l'aigua de la mar i en el lloc on es va ensorrar el molinet, encara ara fa un vent tan fort que la navegació hi és gairebé impossible. I des d'aleshores s'anomena el Mar Ventós, Mar Salat.

Pel juny serà Sant Joan, pel agost Maria, pel gener Epifania i Sant Pere el juny, tant si es vol com si no es vol, Sant Jaume pel juliol.

Sant Joan era l'advocat dels porucs, que s'hi encomanaven quan es trobaven a les fosques i, sobretot, en anar-se al llit per tal que els alliberés de fantasmes i joanets, i els reclamaven així: Sant Joan, traieu-me la por del davant. Potser com una extensió de la protecció contra la por, els nostres avis s'encomanaven a Sant Joan quan havien de viatjar amb tren. Millora que es feia més que por perquè goig, com que reflecteix la dita encara estesa entre la gent dels pobles, que diu: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament.

La gent tenia molta por al tren i deien sempre això: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament. Deien que el Sant Baptista guardava el tren de sofrir topades. A l'època antiga invocaven a Sant Joan contra l'insomni, que segons el dit popular només dorm 3 dies a l'any, el de la seva festa, la vigília i l'endemà. Conta la llegenda que el sant tenia un gran afany de celebrar la seva festa de manera pomposa i solemne, i cada nit preguntava a Nostre Senyor quin dia es queia i li demanava que sobretot li avisés el dia abans. Portat per aquest afany, amb tot l'any no va dormir. La vigília va caure amb una dolça somnolència i es va adormir profundament. Nostre Senyor, convençut que el dormir li era salut, no el va despertar i el sant va dormir 3 dies. Quan es va despertar i va saber que ja havia passat el dia de la seva festa, es va desesperar, però ja havia fet tard. I els nostres avis, quan els convenia dormir poc i estar amb ella, reclamaven el seu ajut amb les paraules: Sant Joan Gloriós, feu-me dormir tan poc com vos. Costumari català, Joan Amadés.

També invocaren els dormilegues i dormissons i també tenen la convicció que si el dia de Sant Joan es lleven de matí, els hi serà fàcil llevar-s'hi durant tot un any i no tindran peresa ni recança de deixar el llit. Es creu, en canvi, que qui fa la migdiada el dia de Sant Joan no podrà satisfer la son per més que dormi i que sempre tindrà son. I també es creu que el que neix el dia d'avui, el dia de Sant Joan, el do de poder tocar el foc es pot fer sense cremar-se. I també diu que poden caminar per damunt del caliu sense sentir l'efecte del foc. Sant Joan amb dijous, les pedres es tornen ous. Aquestes són frases molt antigues.

Aquests refranys indiquen que l'any serà abundant i prosper. També es creu tot el contrari, si es cau en diumenge. I també tenen indicis de fam segura, que també diu Sant Joan en diumenge, qui no compra pa no el menja.

0: Les fogueres. L'encesa de fogueres és general a casa nostra, perquè bé, a les Balears és un costum no tan intens com amb nosaltres. El cristianisme, en un principi, va combatre les fogueres per tal com era una resta del paganisme. El Concili de Constantinople, del 680, les va combatre enèrgicament i va condemnar amb duresa l'encesa. El costum, però, estava tan arrelat que no fou possible extingir-lo. Els clergues cristians van acceptar-ho i li van canviar el caràcter. Les autoritats civils van seguir l'exemple. El cristianisme mantingué en columnes no poques pràctiques paganes quan la subsistència no semblava danyosa a la fe i en suprimia, naturalment, allò que resultava malament o que s'encarrilava d'altres viaranys. L'encesa de fogueres era molt general a casa nostra. No es va poder aturar.
1: Tan cert. Com que tu i jo som altres.

Els nostres avis, abans d'entrar a l'aigua, collien uns palets, esperaven 9 onades i a cada una li tiraven un palet, com una mena de sacrifici. I feta aquesta ofrena, es tiraven a la mar, creguts que no havien de temer cap desventura.

La gent del poble s'escampava pels camps del voltant per cercar les herbes meravelloses que no havien pogut recollir en plena nit, que esquenen molta virtut. Molta gent, si no ho fa a les 9, tornaven a la ciutat i portaven uns manats d'herbes per fer remeis i per altres objectes. Deien que tenia que ser a les 9 en punt. Deien especialment un gram negre que ja dels temps dels romans es tingué com herba de més virtut. Si es cull aquesta nit, és portadora de salut, de riqueses i de sort en general. Es diu gram negre.

Per Sant Joan és bo de Déu, ja que no pots menjar, beu. El dia de Sant Joan el sol es cou el pa. Si el dia de Sant Joan no fa bon sol, l'any següent serà any de gra. Tot això són refranys, històries, versos que hi ha en el costumari català del Joan Amades. I nosaltres ho hem portat aquí perquè fer una mica d'història també és bonic, no? Déu los guard, lo senyor Riu, aquest coc li donaré perquè vostè em doni fora del mal i que a mi em doni bé. Costumari català.

queden moltes creences del costumari català, però, per exemple, diu, els pastors de la Jonquera feien travessar un riu o un corrent d'aigua a les ovelles, i quan el cabdal era massa gros i no resultava viable, feien mullar el bestiar. El feien trescar per la vora de l'aigua en la creença que asseguraven la salut del ramat per tot l'any.

Les olives per Sant Joan són com un gra de sal, per Sant Pere com un gra de pebre. Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran. Llaurar per Sant Joan, si vols menjar, bon pa. Sembla espès i aviat, perquè Sant Joan té l'alegria de Nadal.

I en aquestes creences i en aquestes costums, els nostres avis, per ponderar el molt que es divertien per Sant Joan, qualificaven aquesta festa de Nadal d'estiu i també respiraven un aire de satisfacció i de goig, portats per la creença de tot allò que esdevé aquesta nit, que estaven rodejats de l'aventura i de la sort que adjudicava i reconeix a tot l'ambient que informa de les festes de Sant Joan.

0: tendres.
1: Fins aquí, Pluja d'estels.
0: Teníem 15 anys, no havia...
1: Avui el costumari català de Joan Amades, una mica antic, però jo crec que ha sigut bonic.
0: Tot just despertàvem del sol.
1: Déu lo guard, lo senyor Riu. Aquest coc li donaré perquè vostè es quedi el mal i a mi em doni el bé.
0: Que havíem après...
1: Veu històries, pensaments, assumpte, Vitòria. Guiant la música amb tot l'amor i col·laborant molt, Elena Soldat,
0: poetes.
1: Amb la col·laboració del nostre director, Joan García. Disseny musical que vagi en tom al programa, Carla Ricard.
0: Qui sap on és.
1: I l'Aranyol li ha agradat moltíssim que parléssim de dracs, perquè sempre està vigilant. I els dracs de la porta, fixeu-vos-hi bé, en els dracs de la porta del Calissai, el dia de Sant Joan, sobretot, que són molt bonics.

Si un es banya al punt de mitjanit en aigua corrent, en camisa i tot, agafarà l'aigua del riu de Sant Joan i adquireix la gràcia del riu Jordà. Això també és molt bonic. El precursor va batejar a Jesús.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, tocada a les vies. El foc havia afectat 6 vehicles, també havia obligat a tallar la circulació. I és que avui és un dia més tranquil en quant als incendis. Precisament també s'ha estabilitzat durant aquesta tarda l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i s'ha permès als veïns desallotjats tornar cap a casa. Precisament l'altre foc important d'ahir va ser el de Tiana, i avui l'Ajuntament d'aquest municipi ha dit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte la presumpta persona que ha ocasionat aquell incendi. I és que avui és el darrer dissabte de juny i una jornada de temperatures també molt altes, encara que ja fora de la onada de calor. També d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en successos repassem que una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. I una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Una de les persones implicades ha usat aquesta arma i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra encara busquen l'autor d'aquests trets. I en política, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i també cohesionar-la. Això ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles, encara que no ho ha dit amb les seves paraules, sinó que ho ha llegit la presidenta de la JNC. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i també de l'antiga Convergència, com la consellera Irene Rigau. I en plana estatal, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el Comitè Federal del partit assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions generals. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella, La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. I recordem que durant ara la tarda hi ha la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que té lloc durant aquesta tarda a Barcelona i que ha arrencat a les 6 a la plaça Universitat. I en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit el podreu seguir a partir de 12:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser decidir, què vol ser, què vol dir... Espera, que encara ho encertaré. Què vol... Revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes. Perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses... jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que... també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 795 79 12. Us esperem, i especialment avui. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i Parc
1: Jordi Anglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia, i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns, així, molt ràpid, i que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisiolanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies, David. A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12. I ho farem en forma de preguntes. Anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí. I el que sí que us diria, si no voleu trucar, si, homes, ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa.

0: existeixen i quines no, perquè clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo quan vaig estar estudiant anatomia de la mà de la Mireia, que a més em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats, i resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim, i passa el mateix amb el solc pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el solc pelvià, i clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i vaig fer, em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? I que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
1: Total.
2: Secret.
1: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026... un home no sàpiga on està el solc pelvià ni per què serveix?
1: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el solc pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé, doncs, l'utilitzen a diari igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el solc pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el solc pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el perineu. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
3: Ah, mira,
1: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon, de Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció, i l'erecció i l'eyaculació. O sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Uh-huh. Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes, una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes proximicionals, mm-hmm, tot això d'aquí té molt a veure amb el solc pelvià masculí.
1: Totalment, totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al solc pelvià, el que sabem de solc pelvià masculí o el que sap la societat del solc pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el solc pelvià estem veient que el solc pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del solc pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del solc pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques com socials de que el solc pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. Llavors, hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a totes vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies, i que, per una cosa, a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord, que tu has dit, el solc pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Nosaltres som ballarins.
1: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar la respiració en el gimnàs. Jo vaig 2-3 cops a la setmana al gimnàs, i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames, o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món.

0: a l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, cagar-s'hi a sobre, no?
1: Exacte.
0: Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
1: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran, la gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes la boca, vale? I l'entreceix, doncs ho tanques, no? Doncs fa, el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parla malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sol pelvià és la pressió. Pensa que el sol pelvià és com si fos una maca. És una maca que ens està aguantant els homes, la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions.
0: Ah.
1: Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
2: Clar, i ara dius això... Hola, David.
1: Hola.
2: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que... I algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho. Que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
1: Sí, sí.
2: Que els hi fotia fotre un sal i tot. Això és pressió d'allà, no?
1: Totalment,
2: això és com
1: sí.
2: Nervis, no?
1: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
2: No sé què tinc, no? Que...
1: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. I és la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí, et ve el nen...
2: Apretes la manguera, la doblegues.
1: No? Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua.
2: Clar,
1: doncs això, per això la gent que té un problema de sol pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes, això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt de n'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
2: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sol pelvià, perquè no sóc un professional del sol pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo, quan he rebut també com a alumne pacient, ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Doncs en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen... respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la, sembla que puguis afluixar-la una mica més.
1: Clar.
2: I una mica més, i clar, una mica més.
0: La zona aquella,
2: i descans, no? I abans ho has dit, no? El tema emocional, les tensions i tal. Com anem amb el cul apretat, enfadats? I això, jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
1: després parlem.
2: I m'han passat coses, totalment. Les testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no? Per comentar-ho. Vull dir que és impressionant tot el que juga, no?
1: Això que dius justament és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació, és molt més lent. Nosaltres tenim com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. Llavors tot això provoca molta tensió dintre del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcte dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem, treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
2: I això és treballar la prepercepció.
1: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pelvià perquè l'he vist en una pantalla. Exacte. Aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients dels quals jo veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals. Sí. Molts.
2: Tensions, tancaments, repressions.
1: El perineu és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el teu cul.
2: A veure, ensenya'm el perineu, si ja me'n recordo de tu.
1: Sí, no, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca
2: inclús...
1: N'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Doncs igual passa a la musculatura perineal. Sí. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pelvià masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
2: Exacte.
1: I hi ha molta, molta patologia.
2: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que a més a mi em porta reflexionada, que ara estem parlant del sol pel dia masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat, que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90 al 95% són semblants.
1: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia. L'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
0: Clar, o sigui, quan
1: fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bossa dels testicles.
2: Clar.
1: Per això que és el mateix. No som tan diferents. Són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
2: Diguéssim que som diferents en col·locació i posició d'on està, i no?
1: Just,
2: perquè
1: exacte.
2: Realment...
1: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
2: Sí.
0: Aquí, ara jo llançaré una segona pregunta amb els oients i que segueixin apuntant, o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, És a dir, jo em consulta més una vegada he tingut alguns homes que, a més, estàvem parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, potser se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament tinc tingut... Però estem sols a la consulta, totalment, però tot i així baixen el volum i s'acosten, com que no em senti ningú. I tu dius... O que em fa amb eufemismes. Bueno, clar. Si ara el soldadet sí. Ja no ho veig sí. Quan vol... És com si tinguéssim vergonya o por d'expressar que tenim clar. Un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
1: Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
2: La varita de Harry Potter,
1: ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algun que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequetat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí. Comencem als 30
1: exacte,
0: anys. Comença bé, el que passa que és progressiu.
1: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar, i la dona és abrupta.
1: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequetat vaginal, té una disminució de la libido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I un dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és la disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent
1: sí,
0: ho entengui.
1: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, el típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades ni a dies que funciona ni a dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Uh-huh. Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre. Una disfunció erèctil, què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones. Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals. El nostre desig, moltes vegades, s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt ampli, té un ventall de
0: possibilitats...
1: És multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis, doncs, se desfilen. És com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
2: És com la manguera que has dit. Exacte. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita exacte. Més sang que no arriba.
1: Just. I després hi tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs, perquè exacte. Llavors poden fallar moltes coses.
2: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, totalment. O que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment no. Que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És superinteressant,
1: sí, això. Inclús, sobretot en els pacients que han sigut prostatectomitzat, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. Sí. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
2: Sí. Superinteressant.

0: Continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de Blau Munt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tot una sèrie de... un cicle que ja vas començar de... No, espera, et diré la paraula. Entre dos razones, no entre dos cojones.
1: Sí, soc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè arriba algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més d'expressar, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... És una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs ens trobem amb el tirano, bueno, hi ha molt un... I llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder has tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres somos eternísimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica aquesta idea.
1: Sí, s'han de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res.
1: Perquè t'has adonat.
0: Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta relaxant.
0: El fet de que no... I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir, i anat buscant per internet, i vas trobar una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022. La visualització és la clau. L'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient. Queda atrapat. Recuperem una altra frase del Jung. Allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar que tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia. Això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que els homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, en social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà, i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari, que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. Per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et venen, no, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que anar...
0: És normal.
1: I és normal. Ostres.
0: És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats. I una de les coses que porta, i crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina. Per tant, no cal cuidar-ho. Cuidem més les motos, el cotxe, que no passa el... Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que jo trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pito, o aleshores ja comencem.
1: Doncs mira, que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45-50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això és la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
2: Sí, són avisos, potser.
1: Són
2: no?
1: avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de pròstata, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
2: A més de 4 ja...
1: A veure, en 4 en teoria ja...
2: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa.
1: Bueno, a vegades, tampoc, no el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, o sigui, no podem espantar-nos, hòstia, tinc un càncer... No, l'únic és que si la tendència va als esprop al 4 o passa al 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
2: Això tornem al tema, no? Això de... A vegades es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber.
1: Claro,
2: no? A la banda de saber o no, prefereixen viure amb la por la gent, no? Que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no? La frase.
1: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia és un càncer que si s'agafa a temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Imagina't. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. Aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i no hi ha una afectació limfàtica, no tens que fer quimio, no fer ràdio, estigues content, estigues feliç.
2: Falta informació, no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incòpides, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
1: Exacte.
2: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas. No, falta la informació. Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
1: Exacte.
2: No s'acaba amb tinc càncer. No?
1: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg, no és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
0: Estan en la mateixa zona, utilitzen el mateix,
1: sí,
0: la mateixa eina.
1: Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte, i a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del Sol Pelià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
0: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és: quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
2: Jo no.
0: Avui ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que m'ha pres en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les, de fet, cada cop més alta el que és la lexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
1: Total.
0: Aquí, total. Què ens pots explicar una mica?
1: Així... Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric,
0: sí, jo
1: perquè és la
0: mateix.
1: Forma més planera i més... Llavors jo els dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, ¿vale? És com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc alguna que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sol pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El primer que fan és posar pany en el múscul del sol pelvià. I posar pany al múscul del sol pelvià és apretar, el que dèiem quan hem començat l'entrevista. És apretar com si fos l'últim dia. Què passa? En el moment que apretes, ja no pots orinar bé, infeccions, dolor, perquè no oblidem que al sol pelvià hi ha molt de dolor, i molts problemes que us deia que venen. Ah, me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de la història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sol pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
2: I té una tensió en el lloc on justament el seient de la bici li fa notar.
1: Justament.
2: No és que li creï.
1: Exacte.
2: No?
1: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
2: Sí, sí.
1: I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa per la nit, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sol pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i s'aporten de regal una contracció massiva del sol pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'últim dia,
2: i llavors se'n va mal.
1: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sol pelvià.
0: Sí, sí, sí. Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens han anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, i que estic escoltant el programa. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags. Vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, clar, apreta dents, apreta cul i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, t'esintetitzaré les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empujar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig.
1: Però encara així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. ¿Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines. ¿Vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquestes són una mica les red flags més importants. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
0: Amb això d'aquí, que és bàsicament
1: bàsic,
0: lo preventiu, per dir-ho així.
1: Totalment. La prevenció és indispensable.
0: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que estem moment, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt de parell, i aleshores ja trobes molts influencers, o no sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes? I aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i el millor és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
1: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Vale? Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sol pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí, aguantar l'eyaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
1: No,
2: o sigui...
1: no, i s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi.
0: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
1: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent el stop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. i no ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem. Però això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta que tens una...
1: Nosaltres
2: un,
1: treball...
2: no, sí. Amb una pantalla gran que ho veu, que ho veuen gran, en el mateix moment just. I a més els hi estàs dient, veus, mira d'apretar això, i ho veuen clar, com ho apreten. I aquí és el que deies abans, la propriocepció, que llavors es donen compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
1: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos punjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Tu, jo moc l'isquiocavernoso i el bulbos punjos i no veig res si no és que el pen està erecte. Per això haig de tenir molt de control del sol pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
1: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
1: Just.
0: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients? Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
1: Sí, sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apartar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és... Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany.
2: Està tancant i quan la cosa vol sortir...
1: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, i llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor i llavors no creen el reflex defecatori i l'ha molt liat. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries, aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
0: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
1: Els fistoceles, els rectoceles...
0: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per algun factor de sortir.
1: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perineu, tenim l'uretra, tenen l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això col·lapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra completa, queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. L'has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculines. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
1: Per això ha d'haver una bona gestió de pressions intracavitàries.
2: I per exemple, la respiració, així és conscient, d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Doncs clar, això...
1: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però sí, ja està generant pressió. Sí. I respirar diafragmàticament omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
1: Totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te'n a ballar. Jo sempre dic, vés-te'n a ballar salsa. Si no hi ha millor esport pel perineu que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades ven amb por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te'n a ballar, mou-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
0: La importància del ball.
1: El ball,
0: no ens cansarem
1: jo els dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs curs de salsa. O de swing.
0: O de swing.
1: O de swing.
0: Vaja, mou-te.
1: Vaja, mou-te.
2: De swing, de swing, que vinguin a l'escola.
0: Ah,
1: mira, no ho sabia, veus?
0: Sí, sí.
1: Ho he dit per dir-ho, eh?
0: Sí, sí.
1: Ostres, mira, propaganda.
2: Que facin, que moguin amb swing la cadena. Que facin
1: el
2: swing.
1: El millor esport. El millor esport.
0: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Men in the Mirror està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar del sol pavia és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
1: Cap problema.
0: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pel dia i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
0: Ara segurament tots allà. I
2: darrere
1: dels testicles amb un mirall així,
2: de veres.
1: Exacte, ara tots amb el mirall mirant el contrabando.
0: Moltíssimes gràcies, David.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'exploració durà

Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977, i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986, va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'exterior s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plana cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:15 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys. La primera en música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era? I una curiositat. Originalment es deien The Tin Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més que salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: La música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera. Els clàssics.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots.
3: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
2: Vale, ja hauria d'estar.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bonpastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
2: Doncs molt participativa i un any més, un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbart Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbart durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versión Imposible.
4: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí, després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so, aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars amb un nom propi, Mireia Benito, campiona d'Espanya en ruta.
1: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta avui a Savignano i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. Paula Blasi ha estat baixa després d'haver patit una caiguda.
0: Vinga, més guanyadores. Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
1: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall de Boí amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
0: Vilafranca i Manlleu finalment jugaran la tornada del play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar de disputar el play-off. Ja s'havia jugat l'anada en què el Vilafranca s'havia imposat per 2-3 i demà, a 1:15 del migdia, es jugarà la tornada a la poliesportiva de Vilafranca del Penedès en directe per les televisions locals.
0: I demà també hi haurà el partit de Catalunya de bàsquet.
1: La selecció catalana, dirigida per Jaume Pons Arnau, s'enfrontarà a la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa a partir d'un quart d'una del migdia. El tècnic donava la llista de convocats dilluns passat i entre els 16 escollits hi ha Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí o Pep Busquets.
0: I en uns minuts hi passarem. Avui s'ha fet o s'està fent la festa del bàsquet català.
1: Sí, han estat premiats jugadors, clubs i àrbitres i, com deies, s'ha celebrat aquesta tarda a Barcelona i escoltarem alguns dels protagonistes.

0: Vinga, a les 9 i gairebé 6 minuts de la nit, dissabte 27 de juny de 2026, penúltim programa de la temporada i encara hi ha algunes cosetes d'actualitat esportiva, com per exemple aquest amistós de la selecció catalana de bàsquet que es farà demà al Nou Congost.
1: Sí, serà a partir d'un quart d'una del migdia. S'enfrontarà la selecció catalana a Catalunya davant de la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, el seleccionador català, ja fa dies que va donar la llista dels 16 convocats i entre aquests escollits hi destaca Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Pep Busquets o Guillem Vives.
0: Doncs la selecció catalana que ha entrenat avui s'ha fet media day i doncs, també en aquests últims dies hem pogut escoltar precisament el tècnic Jaume Pons Arnau, doncs, ben content i orgullós de que la selecció catalana torni a jugar.
2: Per mi doncs, és representar la selecció del meu país, poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
0: I un dels jugadors que demà vestirà la samarreta de la selecció catalana serà el jugador de la penya, Guillem Vives, que ho veu així.
3: Que jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar al diumenge i sigui una festa.

0: Vinga, i més bàsquet, i és que aquest vespre se celebra al cinema Esmovie Aribau de Barcelona la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que organitza cada any la Federació Catalana per cloure la temporada i premiar els equips i esportistes destacats de l'any. Allà, ja ho diré. I tenim en Jordi Cervantes, en protagonista. Jordi.
1: Finalitzada l'edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català, sempre multitudinària, sempre creixent, i evidentment havíem d'agafar el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Arril. Ferran, què tal? Bona tarda i enhorabona, novament, per aquesta nova edició i per tots els grans esdeveniments que està fent la federació des de fa molts anys.
2: Sí, molt contents, de veritat. Gràcies, en primer lloc, i molt contents perquè la resposta dels clubs és molt important. Cada cop estem en un moment de creixement més elevat.

0: tothom van ser uns anys molt difícils, però la veritat és que ara estem en un moment òptim, amb un creixement sostingut però important a nivell de llicències, i crec que en general les coses estan sortint bé, els clubs estan molt amb nosaltres, amb el sentit de que les idees que ens van sortint les volem compartir i que d'alguna manera els clubs s'ho vegin com una cosa seva. I crec que aquest és clau perquè puguem treballar tots de la mà.
1: Algun però, algun punt d'autocrítica, alguna cosa que vostè hagi vist i digui, això ho hem de millorar i ho treballarem?
0: Bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar. A nosaltres ens preocupa molt el tema de la violència, més que les grades, més que la pista, a les grades, no? És un tema que ens preocupa perquè això va amb un creixement. Pel bàsquet, amb sort, encara no hem arribat a límits complicats, però sí que hi volem posar fre d'entrada per evitar que ens anem a més. Aquest potser és el repte que tenim a part de lo que és l'esport, clarament, no? I amb aquí hem de treballar. I en quant als clubs, nosaltres percebem que hi ha una bona sintonia amb tots, evidentment, amb una temporada llarga, amb 420 clubs, sempre hi pot haver algú que estigui molest per alguna cosa, i nosaltres escoltem a tothom, i si amb alguns hem equivocat, evidentment, intentarem posar-hi remei, però jo penso que en aquests moments podem estar contents de com es desenvolupa i de que, jo ho repetiré sempre, la clau per nosaltres és treballar de la mà dels clubs i intentar, dintre les nostres possibilitats, organitzar totes les competicions i totes les activitats que d'alguna manera els clubs vegin que els hi poden encaixar al seu dia a dia.
1: Clar, més enllà d'aquest camí de roses que dona la sensació a la federació, algun club d'aquests 420 deu estar o enfadat o molest. Què li diria, si fos el cas, clar, evidentment?
0: Jo li diria, i ho saben, que la federació tenen la porta oberta i a mi personalment poden trucar-me quan ho necessitin. Jo m'agrada ser proper als clubs i qualsevol problema, qualsevol cosa, m'agradaria que vinguessin, que ho poguessin parlar i a veure si entre tots li podem trobar una solució. Jo, evidentment, sóc molt conscient que amb 420 clubs, 2.500 partits cada cap de setmana, alguna cosa ha de passar. No som perfectes i, per tant, pot ser, però en realitat el que percebem, com deia abans, és que la situació és bastant tranquil·la en aquest aspecte, però repeteixo, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol cosa que puguin els clubs pensar o que creguin que no ho estem fent bé, doncs estem per escoltar-los i per intentar tots plegats trobar solucions.
1: I amb aquest acabo, gir de 180 graus, demà el partit de la selecció catalana, una cosa més en la qual s'ha d'estar orgullós d'aquesta federació.
0: Sí, bueno, és molt difícil, perquè, com sabeu, els clubs entre la competició nacional, entre l'Eurolliga i les competicions europees, és molt difícil encaixar unes dates, és molt difícil també, s'ha de respectar el període de vacances dels clubs. Aquest any hi ha finestres ara, finestres arriba a l'agost, al setembre ja comença la pretemporada, era molt difícil encaixar-ho. Jo, en primer lloc, agrair sobretot als clubs la seva predisposició, tant a clubs com a jugadors, com a tècnics, perquè és molt difícil trobar un rival, és molt difícil trobar instal·lació, és molt difícil poder-ho organitzar tot, i la veritat, quan veus que te'n surts, per nosaltres és important. I com els deia avui als jugadors a l'hora de dinar, volem que sigui la festa del bàsquet, independentment del resultat, que si guanyem, doncs molt millor, no? Però que sigui una festa del bàsquet i que tothom es diverteixi i que continuem portant la nostra selecció aquí, que crec que també és molt important.
1: Ferran, moltes gràcies i a seguir treballant, seguir fent aquesta bona feina que esteu fent.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga, 9 i 12, darrer cap de setmana del programa en aquesta temporada 2025-2026, una campanya plena d'èxits i també decepcions a l'esport català i que, com cada any, intentem resumir-vos abans de dir adéu a la temporada. Avui ens centrarem en el futbol i si hi ha un equip de casa nostra que ha regnat per sobre els altres és el Barça femení, que ho ha guanyat tot en l'any de l'adéu d'Alexia Putellas. Espanyol i Badalona Women continuaran a la Lliga EFA amb les blaugranes, mentre la primera federació, el filial del Barça, va guanyar la Lliga, mentre a EMI Europa perden la categoria. Ens ho explica en detall tot plegat l'Anna Freixa.
3: Torna a regnar el futbol estatal i europeu. Les blaugranes no han tingut rival i han guanyat els 4 títols que han disputat aquesta temporada. Lliga, Copa, Supercopa i Lliga de Campions. La quarta Champions de la història va arribar amb una golejada per 4-0 sobre el totpoderós Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que es va veure superat pel que havia estat el seu ajudant, Pere Romeu.
4: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment

0: i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia.
1: Cinc jugadores del Barça van ser escollides en l'11 ideal de la Champions. Alexia Putellas, que també va guanyar el guardó a la millor jugadora del torneig, a banda de la pitxitxer de la Champions amb 11 gols, Eva Payor, Mapi León, Patrick Guijarro i la portera Cata Coll.
2: Ha estat un partit increïble, han sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui demà ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
1: La temporada blaugrana queda marcada també per la lesió que ha tingut apartada dels terrenys de joc durant 5 mesos a Aitana Bonmatí i, per sobre de tot, per l'adéu de la reina. Alexia Putellas anunciava la seva marxa després de 14 temporades i 30 títols com a blaugrana, esdevenint la segona màxima golejadora històrica del club, només superada per Leo Messi.
3: He pogut complir el meu somni. Una història perfecta. Ahir sentia un buit gegant, o sigui, em feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. Jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present. La meva història serà amb el Barça i això no ho canviarà ningú. Has estat 14 anys i si mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
1: De l'11è títol de Lliga del Barça, la Lliga F ens deixa la permanència plàcida dels altres dos equips catalans, l'Espanyol de Sara Monforte, renovada fins al 2028.
4: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Per mi és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poguessin mirar una mica més el món.
1: L'Espanyol ha viscut també moments per al record, com la retirada de Judit Pablos, 8 temporades després.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre. I és una cosa que portaré amb mi tota la vida. Moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia... Sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
1: Qui també s'ha salvat amb molts punts de marge és el Badalona Women. En un any, amb canvi a la banqueta, el mes de novembre, Mar Ballester s'ha guanyat la renovació i la pròxima temporada començarà des de l'inici.
6: Vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que busquem cada any és millorar, és progressar, és que el projecte doncs, realment ja... es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i aquest serà l'objectiu, sobretot, de cara a la temporada vinent.
1: No han anat massa bé les coses, ha estat a Primera Federació. Malgrat que el Barça B ha revalidat el títol de Lliga, la categoria es queda només amb un equip de casa nostra. I és que AEM i Europa han descendit. En el cas de les lleidatanes, de manera cruel. En una temporada que havia començat amb Joan Becardit a la banqueta i jugant al camp d'esports, la mala dinàmica va provocar el retorn dels requesens i la tornada de Rubén López a la banqueta. Quan semblava que acabaria salvant-se i fins i tot amb opcions d'entrar a play-off en l'última jornada, la derrota a València i la combinació de resultats dels rivals van fer que l'AEM perdi la categoria 13 temporades després.
7: Compromís meu amb l'AEM des de que he arribat, des dels anys ha sigut molt gran, les jugadores també, tenen un increïble sentiment per l'AEM, ja estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips, no? I ara mateix ho sentim molt per l'EM.
1: L'Europa acompanyarà l'EM en el descens a segona federació després d'una temporada molt irregular en què va pesar molt haver sumat un únic punt a domicili per a l'equip de Nani Aces.
8: Avui és un dia molt trist pel club i per les jugadores. Jo crec que no se'ls pot demanar més. Ens han faltat moltes coses. Hem de fer autocrítica totes. Les jugadores han de fer autocrítica pels moments que no hem estat bé. Staff, per suposat, perquè ens hem de mirar des del primer dia fins avui coses que poden millorar. I en la part que em toca a mi, en la part del club, òbviament, el club ha de seguir fent un superesforç, perquè ja hem vist que amb això no és suficient, que no només nosaltres, Oviedo, potser Betis, que són equips que tenen estructura professional, i sé que estic seguríssima que a partir de demà començarem a treballar en el projecte nou i tant de bo poder tornar a la categoria, però tornar d'una manera molt més sòlida per intentar quedar-nos de veritat.
1: AEM i Europa, per cert, es van enfrontar a la final de la Copa Catalunya amb victòria per a les lleidatanes per 3-2.

0: amb Ignasi Trapero. En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, el Barça de Hansi Flick continua manant a les competicions estatals, però manté el compte pendent de la Champions. L'equip blaugrana ha guanyat enguany Lliga i Supercopa en la temporada de l'adeu de Lewandowski o de la reelecció de Joan Laporta com a president. De la seva banda, l'Espanyol va fer una primera volta espectacular i una segona de molt dolenta, però afortunadament es va acabar salvant. I la mala notícia va ser per al Girona, que consuma un descens inesperat a segona divisió. El resum és de Jordi Coca.
2: Barça, Espanyol i Girona han viscut una temporada de contrastos. Els blaugranes encetaven el curs, sent el segon any amb Hansi Flick a la banqueta. L'objectiu, com sempre, guanyar títols. I el mes de gener va arribar el primer, la Supercopa d'Espanya. Rafinha, amb 4 gols entre la semifinal i la final, va ser dels jugadors més destacats.
3: Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos, yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente.
2: Victoria contra l'Atlètic a les semis i triomf contra el Madrid a la final. A la Champions i Copa del Rei, però, el Barça va entrebancar amb la mateixa pedra, l'Atlètic de Madrid. La Lliga va ser aleshores el centre de tots els esforços i el destí va voler que, per primera vegada a la història, el Barça podia proclamar-se campió guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Hansi Flick ho sabia.
4: Only focus on this game
5: Estic centrat només en aquest partit.
4: I know that for everyone
5: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
4: Say is the most important game, no.
5: Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
4: It's not normal.
5: És increïble, no és normal, i això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
4: This is what I want to see.
2: I el Camp Nou va viure una nit màgica. ...2-0 a favor dels culers i campions de Lliga per 29a vegada. Les paraules del capità Ronald Araujo.
6: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixés, dit així, visca Barça y visca Catalunya!
2: Una temporada en clau blaugrana que també ha estat marcada per les eleccions a la presidència. Joan Laporta va guanyar els comicis amb un 68% dels vots, mentre que Víctor Font va obtenir un 30%. Laporta va ser reelegit en el càrrec.
7: Aquest club meravellós que tenim, el Barça, un club on encara els seus socis i les seves sòcies voten per decidir qui els representarà. I això és únic al món, aquesta exaltació de barcelonisme.
2: Una temporada d'alts i baixos que també ha viscut l'Espanyol. Els blanquiblaus van signar la seva millor primera volta en els darrers 15 anys, amb 34 punts i ocupant la cinquena plaça. Però els cants de sirena de classificar-se per Europa van passar factura, segons el tècnic Manolo González.
8: Amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem anar a Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
2: Una segona volta per oblidar, amb l'amenaça del fantasma del descens, però amb l'objectiu aconseguit de la salvació en la penúltima jornada amb la victòria contra Osasuna.
9: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Perquè hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: La nota negativa l'ha protagonitzat el Girona, amb el record de disputar la Champions l'any passat, però que enguany ha acabat amb el descens a segona, en l'última jornada davant l'Elx.
10: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços.
2: Unes paraules de Mitchell que també han estat el seu punt final a la banqueta del Girona.
1: Vinga, 9 i 25 minuts i continuem també ara amb notícies d'actualitat aquest dissabte. I és que si a les últimes setmanes us hem estat destacant els triomfs de Paula Blasi, avui una altra ciclista catalana, Mireia Benito, doncs que també ha aconseguit un triomf important.
11: Sí, no, Mireia Benito, que ja acabava cinquena, a la volta, doncs, el campionat d'Espanya ha aconseguit un doblet. Avui, en ruta, s'ha imposat a Sabiñánigo i dijous havia estat primera en la contrarrellotge, una contrarrellotge que havia aconseguit guanyar en les últimes quatre edicions. Per tant, aquest doblet avui en aquesta cursa en ruta s'ha imposat en primera posició, Sara Martín en segona i Paula Ostit ha estat a tercera.
1: Doncs això deia Mireia Benito, la ciclista de Llorenç del Penedès, en arribar i aconseguir aquest doble campionat d'Espanya.
12: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí, pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
1: Doncs a Mireia Benito triomfant. Per cert, que a les xarxes Paula Blasi ha fet precisament un reconeixement a la Mireia Benito felicitant-la per aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina! Anem a la cuina!

0: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Històries magnífiques. El primer dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, amb Bernan Ruiz Bonet.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, som els de l'En Joc. Una de les últimes grans notícies de la temporada per l'esport català és l'ascens, ara fa 8 dies, ascens a segona divisió, del Sabadell, 5 anys després de l'última presència a la categoria de plata masculina del futbol estatal. Un Sabadell, per cert, que a les últimes hores ha confirmat la no continuïtat d'Alan Godoy, David Estals i Sergi Segura. Una temporada de somni que ens resumeix Adrià Arroyo des de Ràdio Sabadell.
2: Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell, per la porta gran!
3: Ha passat una setmana ja i encara es fa difícil assumir tot el que va succeir divendres de la setmana passada. El Sabadell ha tornat 5 anys després al futbol professional, necessitava guanyar la tornada de la final del play-off contra el Zamora i no només ho va fer, sinó que va acabar golejant en un partit molt petit i molt estrany.
2: Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: La temporada 25-26 del conjunt arlequinat ha estat per emmarcar realment. Venia ja de pujar l'any passat des de segona federació, ho va fer a Múrcia. No serem els més guapos, però sí els que més treballarem, va prometre el nou entrenador Ferran Costa. Un equip amb orgull, amb amor propi, el que més cops ha liderat el seu grup de primera federació aquesta temporada, tot i no estar a cap travessa de la part alta a l'inici, arribant a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al segon. En el tram final va ser un frec a frec a tres bandes, Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. He citat dos cops el míster, una tercera cita que ha repetit durant tot el curs és allò de l'objectiu de veure plena la nova Creu Alta, i no és que l'hagi complert un cop, no, sinó tres. Faltant una jornada per al final de la Lliga regular contra l'Antequera, primera vegada que es penjava el cartell de no queden entrades i, a més, gerra d'aigua freda. El Sabadell podia arribar a l'última jornada a Tarassona, depenent d'ell mateix, sense fer-ho, però encara amb opcions, o ja sense la possibilitat matemàtica de ser campió. I va ser la tercera, amb la derrota, una de les dues úniques de tota la Lliga a casa, Sabadell, i per tant va tocar fer-ho pel camí llarg, pel difícil, via play-off. Però en això el Sabadell és especialista, té un màster i ha signat dues remuntades contra el Real Madrid-Castilla, primer a semifinals, 2-0 a Valdebebas, 3-0 a la nova Creu Alta i a la final davant del Zamora, 1-0 al Ruta de la Plata i 4-0 a Sabadell. Si era difícil resumir la final en un minut, també ho és el sentir del vestidor. Per aquest ordre, Arthur Bonaldo, Alberto Riols, Agus Coscia, Joel Priego i Eneco Aguilar sobre la mateixa gespa en el postpartit als micròfons de Ràdio Sabadell celebrant l'ascens.
4: No tiene nada que ver. Poder ascender en el año pasado ha sido una maravilla, pero poder ascender aquí en la nueva Creu Alta con nuestra gente, lo voy a recordar para toda mi vida. Lo voy a contar a mis nietos esa historia.
5: Ha sigut un any màgic, un any que he gaudit cada dia per arribar aquest dia d'avui, que no s'emborrarà de la meva ment en tota la vida. El millor dia de la meva vida.
6: Es imposible, depende para quién. Para este equipo no hay nada imposible. Lo demostramos todo el año, teníamos hambre, lo hablamos, hicimos más esfuerzo que todo, nos dejamos el alma. Gracias a Dios se nos dio.
7: Estem en un núvol completament. Són molts mesos lluitant. Ho hem estat a punt de tocar durant diverses jornades, ens va caure, vam arribar al play-off, que potser la gent tenia dubtes, comencem el play-off d'aquella manera, però l'equip ha creat una mentalitat que és increïble i al final vindre aquí amb un resultat de 2-0 a baix i treure el contra el Castilla i tornar a vindre ara i veure la nova Creu Alta plena és un plaer.
8: Vull demanar perdó perquè vaig arribar i van primers i els he deixat segons, així que he sofrit per culpa meva.
3: I l'hem esmentat tres cops, però encara no l'hem escoltat. Ferran Costa, menció a part totalment, l'entrenador que ha signat unes estadístiques descomunals. Millor defensa de la Lliga, rècord de porteries a zero de la història del club amb 24, segon equip acabat d'ascendir a més puntuació de la història de Primera Federació i també el segon que puja directe des de segona ref fins a Hypermotion, l'equip de tota Europa de les principals categories que més setmanes va mantenir la condició d'invicta. I ens hi podríem estar tot el reportatge sencer perquè són xifres increïbles. Ferran Costa no oblidarà mai el seu primer any a la banqueta de la nova Creu Alta.
9: Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina. El que estem vivint és màgic. Diria que ningú donava un duro per nosaltres, no és veritat. O sigui, aquesta afició sempre ha cregut que temporades hi ha moltes, però que aquesta podia ser especial.
3: Fa 6 anys, el Sabadell va pujar a Marbella. Era època de pandèmia. El play-off es va jugar en una bombolla. No hi va haver públic, ni celebracions, ni actes oficials, ni tan sols gent a les graderies la temporada següent, a segona. I l'aventura al futbol professional va durar només un any. L'afició mereixia una festa com la de l'últim cap de setmana. Perquè sí, malgrat tot, i havent passat fa tot just un any pel pou de la segona federació, el Centre d'Esport Sabadell torna a ser equip del futbol professional.
1: I qui es va quedar només 2 partits de pujar a segona va ser l'Europa, en la seva primera temporada a primera federació, amb un dels pressupostos més baixos i expulsats del Nou Sardenya per la norma de la gespa natural. L'equip de la Vila de Gràcia ha fet una temporada espectacular, en bona part gràcies als 25 gols del pitxitxi de la categoria, Jordi Cano.
10: Doncs 3-3, perquè al final bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
1: I l'altre revers de la moneda ha estat el Nàstic de Tarragona, que partia com un dels favorits per pujar a segona i ha hagut de patir fins a l'última jornada per garantir la permanència en una temporada amb molts canvis a la banqueta i crispació social amb la directiva. Óscar Sanz, capità del Nàstic.
11: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
1: I un altre dels triomfadors de la temporada pel que fa a futbol ha estat el Sant Andreu. Els quadribarrats han guanyat la Lliga de manera brillant i s'estrenaran a primera federació, tot esperant que l'Ajuntament de Barcelona compleixi el compromís de posar gespa natural a Narcís Sala. La decepció va venir de la mà de l'Atlètic Lleida, que baixa a tercera. Tot plegat ens ho explica Toni Castro.
12: El Sant Andreu ha regnat en una temporada segona federació que va començar amb dubtes, però que es va redreçar amb una segona volta espectacular. Dies després que el tècnic Nacho González patís un infart, els quadribarrats van assolir l'ascens amb el triomf per 2-1 sobre el Reus amb un gol de penal de Josep Senyer.
13: Sabíem que seria llarg, que no seria fàcil, perquè davant teníem un gran rival, també jugàvem nosaltres pues, amb aquesta tensió de voler aconseguir-ho quan abans. Bueno, crec que ha sigut un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar. Hem sigut sòlids en defensa. Crec que s'ha donat el guió perfecte.
12: L'ascens a primera federació ha comportat el mateix problema que va patir l'any passat l'Europa, ja que la normativa obliga a jugar amb gespa natural. A finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar gespa natural a tots dos estadis i el Club Quadribarrat ja ha anunciat que les obres haurien de començar a l'agost per poder jugar a partir del novembre. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
14: Com si estiguéssim visquent un nou ascens. I la veritat que molt contents, perquè donem la notícia que tots estàvem esperant, que era que la Unió Esportiva Sant Andreu continuarà jugant al Narcís Sala, que jo crec que era clau pel nostre projecte, i també, evidentment, pel Club Esportiu Europa, que també és una bona notícia que també pugui tornar a casa seva.
12: L'altre equip català que ha destacat a la segona federació ha estat el Reus Rebis. En la primera temporada de la categoria, l'equip de Marc Carrasco ha culminat un projecte de 5 anys en què ha aconseguit 3 ascensos de la segona catalana a la segona federació. I enguany va arribar a les semifinals del play-off d'ascens, on va caure amb l'Ourense. Carrasco deixa l'equip per entrenar al Madrid C.
15: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo. Teníem un desig molt gran i bé, i això ens deix dolguts perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent.
12: Terrassa, Barça B, Espanyol B i Girona B van lluitar pel play-off en diversos moments de la temporada, però es van quedar sense el premi. A la zona baixa, la bona notícia va ser la treballada permanència de l'Olot. Sergi Marcillo, jugador de l'Olot.
16: Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornem a ser. Bueno, la clau és la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. Vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
12: L'únic descens català a tercera ha estat el de l'Atlètic Lleida, un any després d'haver comprat la plaça vacant pel descens administratiu de Lleida al 2025. Xavi Bartolo, president de l'Atlètic Lleida.
17: D'assumir aquest fracàs i hem de preparar la temporada que ve doncs, amb la màxima il·lusió per tornar-ho a fer millor i per tornar a il·lusionar la gent i per tornar a ser candidats la temporada que ve a lluitar per recuperar la categoria que perdem aquesta. Ara estem assumint una mica el descens, estem preparant el projecte de l'any que ve a tercera. No sé si en un moment determinat aparegués alguna plaça, si ens ho plantejaríem o no. L'any passat ho vam fer. I tot i que aquest any no ha sortit bé, crec que si en el seu moment aparegués aquesta plaça i consideréssim que tornés a ser una oportunitat interessant, doncs per què no?
12: La plaça de l'Atlètic Lleida, segona federació, l'ocuparà el Manresa, brillant campió de la tercera federació.

0: Vinga, 9 i 42, ens ho deia ara el Toni, el nom propi de tercera divisió aquesta temporada ha estat el Manresa. El conjunt del Bages va sorprendre els cocos i teòrics favorits de la categoria, com ara Badalona, l'Hospitalet, Cornellà, i es va imposar brillantment a la Lliga, aconseguint un merescut ascens per tornar a segona federació dos anys després. Ens fa el resum de la temporada tercera, Jordi Cervantes.
1: El Manresa s'ha proclamat campió del grup 5è de tercera federació i ha aconseguit l'ascens directe dos anys després de perdre la categoria. Els de Sergi Trullà es van certificar el títol de forma matemàtica a l'abril, després de golejar el Badalona 4-1 en el duel directe pel lideratge.
2: Sí, és cert que a principi de temporada no érem un dels noms per estar a dalt, però bueno, l'equip a la pretemporada ja va fer una molt bona pretemporada, l'equip a poc a poc va agafant confiança i al final bueno, ja s'ha vist que l'equip gaudeix molt al camp, com avui hem fet contra el Badalona, i bueno, la gent tenia molta gana, molta ambició, i al final ens ha servit per ser campions.
1: En la promoció d'ascens, el Badalona i el Cornellà van enfrontar-se en segona ronda després de superar els respectius rivals, Ospi i Vilanova. Una eliminatòria que va superar el Badalona per 3-0 després de remuntar un 4-1 advers. Però el Badalona no ha pogut protagonitzar una segona remuntada. El 2-0 de la tornada de la final del play-off contra el Compostela ha estat insuficient per capgirar el 3-0 de l'anada a Terres Gallegues.
3: Yo solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos puede triplicar o cuadriplicar a Cornellà, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: Els equips que baixen a Lliga Elit són Canvi d'Alet, Vic i Lleida. Posteriorment, l'equip del Segrià va entrar en fase de liquidació, ofegat pels deutes, tot i els bons desitjos del seu entrenador, Jordi Cortés.
4: Tenir de més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no? Seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.

0: I la categoria d'elit del futbol català ha tingut en guany 3 triomfadors. Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet, que han aconseguit l'ascens. I la temporada vinent competiran a Tercera Federació. Ens ho explica Albert García.
1: Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet són els equips de Lliga Elit que han aconseguit l'ascens a Tercera Federació. Els de Moncada i Reixac es van proclamar campions de Lliga gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat i arriben a tercera per primer cop en la seva història. El seu president, Òscar Pérez, reclamava suport a l'Ajuntament.
2: Para que el equipo pueda competir en tercera red, pueda llevar el nombre Moncada con orgullo y en todo lo alto, sí que es verdad que tenemos que tener al Ayuntamiento un poquito más de la mano, porque todo cuesta mucho y sin Ayuntamiento este proyecto no, es que no puede seguir para adelante, porque necesita mucho dinero e instalaciones y demás cosas.
1: De la seva banda, el Martinenc, el club del Guinardó, torna a tercera 7 anys després de la mà del tècnic Toni Carrillo.
3: Sí, per tot, sobretot pel club. Club, al final aquí estem... el club està per sobre de tot. I la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys del projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional. Ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrea a la categoria nacional.
1: L'última plaça d'ascens ha estat per a la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic va superar el Rubí primer i el Sant Mauro després, que al seu torn va eliminar el Prat. Dani Vilagut és l'entrenador de la Pobla.
4: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada. Petits detalls han fet que no anéssim directe. I tot i que ho hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
1: Baixat de categoria, Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.

0: 9:48 minuts, us ho dèiem al principi del programa. Aquest vespre que s'estan celebrant al Cinemas Movie Aribau aquesta 43a edició de la Festa del Bàsquet Català. I Jordi Cervantes, que ens demana pas amb més protagonistes. Jordi.
1: Doncs realitzada, seguim en aquesta ronda d'entrevistes i agafem l'MVP de la Supercopa masculina, el Xavi Roqueta, jugador de l'Artés. Xavi, què tal? Bona tarda i felicitats.
2: Bona tarda, merci. Individualment, què representa per tu ser escollit MVP d'un equip que ha estat imparable aquesta temporada, no?
3: Individualment estic molt, molt agraït. Sí que jo sóc partidari que els premis individuals sempre venen acompanyats d'un bloc, d'un equip. En el nostre cas, penso que hem quedat primers dos anys consecutius, hem pujat dues categories i sobretot no ha anat per moltes grans individualitats, sinó més conceptes defensius, en grup, i això ens ha ajudat molt. Aleshores, jo per la meva part porto dos bons anys. Aquest any he tingut aquest reconeixement i molt content per això, però sobretot pensant en la part col·lectiva.
1: Una part col·lectiva que, com bé deies, porta dos cursos, dues temporades, pràcticament de somni. Imagino que no us voleu despertar, perquè han estat espectaculars aquestes dues temporades.
3: Totalment. I ara sí que també sabem que aquest any, quan hi vam entrar, no teníem pensat que acabaria d'aquesta manera. L'objectiu principal, ja que no hi havia molts canvis a l'equip, doncs dius, categoria nova, segurament serà mantenir-nos o pensant així en clau competició. A mesura que anàvem passant els partits vèiem que podíem seguir creixent i ho hem anat fent, sobretot sempre amb una estratègia i uns conceptes molt clars que tiraven més de la part de defensa i grupals que de conceptes individuals. Ara, aquest any, una categoria nova, més difícil i segurament molt més nova per tots els jugadors que hi ha. Segurament no serà igual, però bueno, s'ha d'entrar-hi i s'ha de veure.
1: Xavi, gràcies i ara gaudir de l'estiu. I també, com no, estem amb la MVP de la Supercopa, la Clàudia Hernández, la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels. Clàudia, què tal? Bona tarda i felicitats per l'MVP.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'haver rebut aquest premi i, òbviament, també gràcies a la part de l'equip que ajuda diàriament a que podem rebre aquests premis individuals.
1: És un premi que tots ho comenteu, eh? Sí, és individual, però és gràcies a l'ajuda de l'equip, que és una obvietat.
4: Sí, sí, òbviament, si al final no tenim aquesta cohesió d'equip o dins de la pista encaixem tan bé, no seria possible jugar de la manera que hem jugat i tampoc seria possible que destaquéssim també individualment com ho hem fet aquest any totes.
1: Anem cap al final de la temporada, ara parlarem de la resta, però ja us heu recuperat, ja heu passat pàgina, imagino que costa d'aquella derrota, d'aquell no ascens per un sol punt.
4: Sí, la veritat que va ser bastant dolorós. Els primers dies ho hem passat fatal. Me'n recordo la primera nit que no ens vam anar a dormir fins al matí totes juntes, però bueno, al final passa el temps i ho has de pensar una mica en fred i la temporada és increïble, encara que nosaltres no la sapiguem veure tan increïble per aquest fet, però al final és algo que és històric i al final intentarem lluitar un altre cop l'any que ve i poder aconseguir.
1: Paral·lelisme amb el CB Artés, igual que vosaltres, el CB Castelldefels, nou equip a la categoria, suposo que per salvar-la, però van passant les jornades, esteu allà dalt, esteu allà dalt. El cap què passa? Ai, ai, ai, que la tornarem a liar.
4: Bueno, al principi és això, vam començar la temporada un equip nou sense cap esperança d'arribar a on hem arribat. Al final és un equip que la meitat ve de fora, no sabem com anàvem a encaixar. Llavors, jo sincerament, individualment, pensava que era mantindre la categoria i fer un bon paper a mitja taula, però bueno, van passar les jornades i a mitja temporada peus invicta i que tothom diu que aniràs a fases i, home, doncs tu comences a plantejar i a posar-te aquest objectiu, que és anar a fases i pujar.
1: Clàudia, vacances merescudes, a gaudir-les i després de tornar a intentar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Clàudia Hernández, jugadora del Club Bàsquet Castelldefels, en aquesta edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. 9:53 minuts, darrers 4 minuts del programa. I volem doncs comentar també altres aspectes de l'actualitat d'aquest dissabte, us ho dèiem en titulars, eh? Anna, l'Anna Comet ha guanyat la marató de la Garmin Epic Trail.
5: Sí, s'ha acabat imposant en aquesta marató, que evidentment són 42 quilòmetres. S'ha acabat emportant la victòria, a més, amb un bon temps, de 5 hores, 30 minuts i 58 segons, per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González. Això està passant a la vall d'avui, on demà hi haurà una altra prova destacada, amb també opcions de victòria catalana. Serà l'Sky, 24 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres.
0: I demà ben pendents de l'hoquei patins, ho podrem veure a més a les televisions locals i a la xarxa més. Aquest Vilafranca Manlleu que ha de decidir quin equip puja a hoquei lliga masculina.
5: Sí, el Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar disputant aquest playoff. S'havia quedat aturat, l'anada s'havia jugat el 30 de maig i ara ha resolt, doncs, que s'ha de continuar jugant i, per tant, demà serà la tornada. A l'anada havia guanyat el Vilafranca 2-3, demà a 1:45 del migdia jugarà, doncs, aquesta tornada a la poliesportiva de Vilafranca de la Penedès. Amb aquest 2-3, com dèiem, del Vilafranca d'avantatge, sabrem qui acaba pujant. Recordem que l'altre equip que ha pujat és el Lloret i queda pendent saber què farà l'Igualada B amb la seva plaça.
0: Doncs n'estarem ben pendents. I un altre nom propi avui, de dissabte, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Cadavall, que va tutar el rècord dels 50 metres braça, deixant-lo en 27 segons i 30 centèsimes. A més, aconsegueix la seva tercera marca mínima per als europeus de París. Dos minuts per acabar el programa i us direm també que els flamants campions de Lliga de Futbol Sala, el Barça, tres anys després, el dijous, van aconseguir guanyar a Múrcia novament el títol de Lliga, la vuitena de la història. Ho van celebrar ahir, un sopar de celebració, restaurant de Castelldefels i en aquest sopar vam escoltar veus d'alguns dels jugadors o del mateix president de la Barça. Jean-Pierre Gisel Costa Pito deia això.
6: Estábamos ahí en una final de Copa de España, perdimos y luego intentamos ahí la Copa del Rey, no voy a decir, pero yo creo que el objetivo principal era volver a la Champions y ganar la Liga y también ganar algún título y conseguimos lograr ahí con la Liga i temporada que ve i Champions també.
0: I de la seva banda, el president del Barça encara, Rafael Juste, també doncs, destacava el valor que té aquest títol de Lliga després de dos anys en blanc.
7: Hem guanyat, i és la vuitena Lliga. Només hem perdut tres partits aquesta temporada, fent un futbol que ha enamorat, i ara m'ho deia en Javi, l'entrenador, que la gent es torna a engrescar amb el futbol sala, i això és una gran notícia, no?, per la família blaugrana i per tots els socis i sòcies que els hi han donat una altra alegria en forma de títol de Lliga.
0: Doncs felicitats al Barça i felicitats també a la Mireia Benito. Us ho dèiem, que ha estat campiona d'Espanya en ruta. S'ha imposat a la prova en ruta avui a Sabiñánigo. Dijous ja ho havia fet a la contrarrellotge i així ho celebrava en arribar.
8: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs felicitats a la Mireia Benito i felicitats a l'Anna Freixa. Gràcies, Anna, bona nit.
5: Gràcies, Ignasi, bona nit.
0: Ens retrobem demà. Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cocarana a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
3: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
4: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zooxanteles, que viuen dins dels seus teixits. Aquestes algues fan la fotosíntesi i proporcionen nutrients i colors vius als coralls, mentre que els coralls els ofereixen la protecció. Un fet sorprenent és que els coralls poden reproduir-se en esdeveniments massius sincronitzats, com la posta de coralls a la Gran Barrera d'Austràlia, on milions de pòlips alliberen òvuls i esperma a l'aigua durant unes poques nits a l'any, guiats per la lluna plena. Aquesta dansa reproductiva crea un espectacle submarí impressionant. Malauradament, l'escalfament global i l'acidificació dels oceans amenacen els esculls, causant el blanqueig dels corals quan perden les seves algues.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Els organitzadors, que eleven els participants fins a les 10.000 persones, reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. Aquest any s'ha celebrat la 50a mobilització sense interrupcions des de l'any 1977. Escoltem a Ángel Camacho, militant per la Crida de l'Alliberament Sexual i de Gènere, que explica la importància de la manifestació enguany.
2: Molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències. L'Observatori contra l'LGBTI-fòbia ha presentat aquesta setmana el seu informe sobre l'estat de l'LGBTI-fòbia, denunciava més de 300 agressions a Catalunya l'any passat, i creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscient que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que la qualifiquen de rua festiva empresarial. I 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades al Grec viatgen avui cap a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels devastadors terratrèmols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Els 15 bombers formen part d'un equip de rescat que envia el Ministeri d'Interior amb personal especialitzat de diverses comunitats autònomes. Precisament durant la tarda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. I el que sí que s'ha augmentat considerablement ha sigut el balanç oficial des del govern veneçolà, que s'ha elevat a 1.430 morts pel doble sisme, segons el nou balanç provisional. Són 3.238 persones ferides i s'han atès als hospitals més de 5.000 persones, 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. I a casa nostra, en successos, dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. I passem al Cultura, ja que l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà en esports hi ha el final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, que el podreu seguir a 2:15 per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys. La primera en música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Avui ens submergim en l'univers psicodèlic i innovador de Pink Floyd, mestres del rock progressiu que han explorat la ment humana, el temps i l'espai amb sons experimentals. Una anècdota fascinant. El nom del grup ve de dos músics de blues preferits de Syd Barrett, Pink Anderson i Floyd Council, que va fusionar per crear Pink Floyd. I durant la sessió de fotos per a l'àlbum Animals, van contractar franctiradors per si el porc inflable es deslligava i volava lliure. Aquesta hora serà un viatge sonor màgic, amb les seves peces més icòniques que han inspirat milers de somnis.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina! El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels, només la trobaràs al 91.2.
1: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, on anem a repassar els antics èxits de la música dance i alguna novetat que caurà per allà. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Avui és dia 24 de gener i començarem amb aquesta de Robin Schulz amb Mr. Prons, amb això que es diu Wave i que recuperem de l'any 2014. Vinga, som-hi!

En aquest cas, la nostra màquina del temps ha viatjat l'any 2016 per recuperar aquest tema de Steve Aoki amb això que es diu Just Hold On. Tenim aquí preparat un temàs a Florida. Abans anem a Regne Unit per recuperar un tema d'Eric Prydz amb això que es diu Pijano. I són aquí, a Ray Orange.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys.

de setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música. Wow.

Aquí tenim els russos Onvuos i Sebek, amb això que es diu Mover Your Body, que recuperem del 2021. A punt que Kudi, abans anem amb Dimitri Vegas, amb Like Mike, amb això que es diu Arcade, i que recuperem directament del 2016.

Aquí tenim el triplet nord-americà, Kikudi, amb Ratatat, i el grup de música alternativa MGMT, amb això que es diu Pursuit Happiness, que ve del 2012. Passem 3 anys endavant amb Heroes, amb això que es diu Aliso.

0: Aquí tenim a Showtek i a Sonny Wilson des del 2013 amb això que es diu Boya. Queden 9 minuts per les 12 en punt. Tenim preparat a Omni, a Drop in the Ocean i Aaron Supa. I a Mojovi, que ara sonarà amb Nicole Scherzinger. Quins cognoms més curiosos, de Hawaii. I amb això ens despedim d'aquesta hora. Està tot un plaer acompanyar-vos i ens veurem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat. Adéu-siau.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Yeah.
1: La primera en música es diu Radio Arenys. Restaurant O Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim García.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat
0: a
1: aquesta
0: hora? Mateix de sempre. Pas de Tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
0: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco amb clau, mai firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a